0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició. Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

0: Totes les novetats musicals i les cançons més recents les podràs escoltar de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda al Surfing Safari.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
4: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
12: La publicitat de la ràdio és ràpida, directa, efectiva, atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
13: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.
2: Let's go.

0: No badis, vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
1: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició en productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
0: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Clàssics, amb Esteve Balló.
1: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977-17-50-25 o al 628-91-07-71. També per WhatsApp, al 628-91-07-71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Fem Calafell allà on siguis.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
0: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
11: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
12: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els 70. Els 80.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.

0: No badis, vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
1: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició en productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
0: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego. Els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego. Sents la música. Vius la pista.
2: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a dos quarts de dues del migdia i a dos quarts de vuit del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a dos quarts de dues del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
3: Calafell Ràdio.

0: Arrenquem nova setmana i un dimarts tranquil, amb temperatures suaus. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, amb temperatures fins i tot xafogoses a aquesta hora. Tenim valors de fins a 22 graus a Barcelona, a l'Estartit n'hi ha 19, a Manresa 18, a Balaguer 17, Gandesa 15 graus, tan sols el Pirineu ha arribat a deixar fins als 9-10 graus. I és que hi ha una massa de núvols que arriba a molts llocs de Catalunya, comarques de Barcelona, de la Catalunya central, de l'interior de Girona, que es mantindrà durant bona part del dia, excepte en alguns punts de ponent, de l'Alt Pirineu, que avui farà sol, i de la Costa Brava, i fins i tot podria arribar a deixar, petits ruixats, però sí que podem arribar a notar la presència d'aquests ruixadets en alguns punts del litoral i prelitoral. Aquests pròxims dies encara mantindrem temps estable, fins divendres, com a mínim.
0: Això pel que fa al temps, gràcies, Eloi. Pel que fa a la mobilitat, atenció, perquè els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid avui haurien de funcionar, però amb importants alteracions als horaris i al servei. El tram de Saragossa, on ahir va cremar part d'un comboi, només se circula per una via única. Anem en directe cap a l'estació de Sants. Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs mira, aquí a l'estació de Sants ara mateix hi ha dos trens que estan pendents d'arribar quan passen pocs minuts de les 6 del matí, però són trens que havien d'arribar ahir a quarts de 12 de la nit, és a dir, que hi ha un retard ben bé d'unes 7 hores en aquests trens de l'alta velocitat. Pel que fa als que han de sortir d'aquí de Sants, hem parlat amb alguns usuaris que ens indiquen que hi ha endarreriments d'una hora. De fet, alguns han girat cua, han vist que el seu tren doncs ja no els permetia arribar a l'hora que havien d'arribar per una reunió de feina, per un examen, i han tornat enrere. Són el cas d'aquests que hem sentit, que sentim ara.
3: Iba a coger el AVE porque tenía una reunión en Madrid a las 10 y nada, me vuelvo para casa porque me han avisado a las 3 de que mi tren lo acoplan a otro tren y sale a las 7, o sea, no, ya no llego a la reunión de Madrid.
4: Vam entrar de les notícies ahir que havien tingut problemes d'incendis o així a les vies, però per ara no ens havien dit res. O sigui, hem arribat pensant que el nostre tren seria a les 5:40 i ningú ens ha avisat.
2: De fet, el servei va estar suspès ahir a la tarda durant gairebé 5 hores per aquest incendi que hi va haver en un tren a l'altura de Ricla, a l'Aragó.
0: Gràcies, Maria. Continuarem pendents també de com funcionen avui els AVEs, i una fotografia també avui que comentarem serà la que passarà a Ceuta, perquè avui hi haurà visita dels Reis en ple ambient de precampanya l'endemà d'un 12 d'octubre d'un dels, diríem, més crispats dels últims anys.
5: Hijo de puta, Pedro Sánchez! Hijo de puta!
0: Doncs en aquest context, Felip i Letícia visitaran la ciutat autònoma 19 anys després que ho fessin Joan Carles i Sofia. Ja no queden immigrants a les platges, però la crisi humanitària continua. Continua enquistada 2 mesos i mig després. I el Mundo explica avui que el govern espanyol podria acudir al Constitucional per intentar revertir aquesta decisió del Suprem de suspendre el dret de vot a més de 160.000 espanyols nacionalitzats que són descendents exiliats del franquisme. La llei de nets. El tribunal ho justifica per evitar irregularitats en el cens del 29 de novembre i la Moncloa ho critica. Ángel Víctor Torres.
6: Que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 en las elecciones europeas, y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
0: Doncs aquesta és la situació. Pedro Sánchez, que es desperta també, per cert, avui amb una bona notícia, diu que el Fons Monetari Internacional ha augmentat aquesta matinada les previsions de creixement de l'economia espanyola fins al 2,5%. Són 4 dècimes més que l'última estimació i més del doble que la mitjana de la zona euro. Però, malgrat que Espanya doncs creixi l'economia, el problema continua sent la inflació. Demà hi ha protestes, per exemple, de pagesos convocades també per l'augment de preus. És una doble realitat. Creix l'economia espanyola, però els espanyols són més pobres. I el Front Ampli tria Ada Colau com a candidata a les eleccions generals. Els partits d'esquerres fan també una última invitació a Podem perquè s'assumi al seu projecte. Verónica Martínez de Sumar.
7: Nosotras aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
0: Avui haurem d'estar també pendents de França, perquè hi ha convocada una nova jornada de protestes estudiantils, i en esports avui torna a la Champions. Galatasaray-Barça a partir de les 9, amb un Barça que buscarà la desena victòria seguida de la temporada. Pau Cubarsí.
8: Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
0: Podreu seguir el partit a la TDT a partir de les 8 del vespre.
9: Ja comença a

0: Tindran.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: I comencem ara el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
3: Bon dia, Ricard.
2: I Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
2: Ens actualitzem. I comencem per la mobilitat, perquè el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona va continuar avui alterat, també després de l'incendi que un tren ahir va obligar a tallar, un incendi en un tren que ahir va obligar a tallar la circulació durant més de 5 hores, fins a 9:15 del vespre.
3: El servei s'ha restablert de manera parcial i els combois hauran de continuar circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres a prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. És allà on hi va haver la incidència, un foc que va afectar la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres. Els gairebé 300 passatgers que anaven a bord del comboi es van haver de desallotjar, com explicaven declaracions a Catalunya Ràdio una de les afectades, Pili García.
5: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. El que jo crec és que ha caigut la catenària.
3: Cap dels passatgers va quedar ferit i els bombers van poder apagar l'incendi, que va calcinar totalment la màquina de la cua del tren i part de la catenària.
2: El foc va obligar també a aturar tots els trens que feien la ruta entre Barcelona i Madrid, tant de Renfe com també de Irió i de Uoigo.
4: Milers de passatgers van haver de passar-se hores dins dels trens aturats a les estacions intermèdies. Els usuaris lamentaven la falta d'informació i van haver de buscar alternatives.
6: 5 hores amb un andén, a Calatayud, estem agotats, tenim gana, i ara he d'anar a Girona i no sé com.
7: Nosaltres hem sortit que eren quasi les 3 de la tarda de Madrid i hem estat a Calatayud des de 4:45 fins a les 9 que han sortit.
8: Volia agafar una primera hora, però ja estan tots plens i bueno, llavors m'he d'agafar el dia de vacances a la feina, però no em queda una altra, perquè arribaré al vespre.
9: Cotxes de lloguer, miràvem autobusos, trens, ja estava tot absolutament col·lapsat. He trobat un taxi, ens ha dit que ens podia portar a Madrid, que aproximadament el cost seria d'uns 450 euros.
4: Tots els trens que hi havia aquest matí ja anaven plens, però Renfe, Uoigo i Irió ofereixen canvis de viatges, reemborsaments i, en alguns casos, també compensacions econòmiques.
2: I els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar a les eleccions del Congrés del 29 de novembre.
3: El Tribunal Suprem ha decidit pràcticament per unanimitat mantenir suspès cautelarment el vot dels nets d'exiliats pel franquisme. El govern espanyol lamenta la decisió i avança que estudiarà si pot recórrer al Tribunal Constitucional. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica.
10: Hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 en las elecciones europeas y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
3: La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat havien demanat aixecar la suspensió del vot, que es va decretar arran d'un recurs, entre d'altres, de Vox. Només una magistrada, però, els ha donat la raó i, per tant, no s'ha aixecat. Pel Partit Socialista, PP i Vox tornen a ensopegar amb la pedra del franquisme i Sumar diu que, amb el veto, el Suprem ha decidit desvincular-se de la Constitució. PP i Vox, en canvi, sostenen que s'ha fet justícia. Feijó diu que el Suprem ha tornat a posar límits a la irresponsabilitat del govern espanyol.
2: I Pedro Sánchez es mostra optimista de cara a les eleccions del 29 de novembre i confia també en una mobilització de l'electorat progressista com el 2023.
4: Tant el president del govern espanyol com el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, van compartir amb els periodistes ahir durant la tradicional recepció al Palau Reial les seves expectatives electorals.
2: Madrid, Dani Santeaja.
11: En una conversa informal amb periodistes, Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que el PSOE tornarà a donar la sorpresa. Creu que s'ha entès que les eleccions van d'habitatge i que per això el PP està nerviós. En canvi, Alberto Núñez Feijóo confia que Sánchez pagarà el seu fracàs casa en esta matèria i espera créixer en escons i per això assegura que no donarà cap vot per perdut. El clima preelectoral ha marcat la recepció oficial al Palau Reial, mentre que una vegada més la desfilada militar començava amb escridassades i insults cap a Pedro Sánchez.
12: ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta!
11: Una atenció que ha seguit després quan centenars de joves que marxaven de la desfilada amb banderes espanyoles han increpat els acampats de la Puerta del Sol i la policia ha intervingut per separar els dos grups. Des de Madrid, Dani Sainz-Beaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I pel que fa a les esquerres, el Front Ampli ha designat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com la candidata a les eleccions generals del 29 de novembre i manté la mà estesa a Podem perquè s'assumi a la coalició d'esquerres.
3: Ha mogut fitxa l'endemà de la designació de Gabriel Rufián com a cap de llista d'esquerra i hores després que el Republicà Republicà hagi tancat un acord electoral amb Podem.
2: Realment és molt difícil de seguir el que està passant a les esquerres. Txell Vallespí.
0: Més Madrid, Moviment, Sumar, Esquerra Unida i els Comuns, les quatre formacions del Front Ampli, aposten perquè Ada Colau sigui la seva cap de llista el 29N, perquè diuen és qui millor pot assumir lideratge en la situació política actual. I malgrat que l'acord d'Esquerra i Podem allunya la possibilitat que els morats s'assumin a la coalició d'esquerres, ni la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ni tampoc el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions a Televisió Espanyola.
13: Y nosotras aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
14: Soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
0: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les. Txell Vallespí pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Esquerra Republicana i Podem han oficialitzat l'acord per sumar esforços de cara a les eleccions generals del 29 de novembre.
4: El partit d'Irene Montero no es presentarà a Catalunya, però Esquerra sumarà a les seves llistes persones de l'òrbita de Podem. Catalunya, Gabriel Rufián i Irene Montero faran actes de campanya conjuntament arreu de l'Estat. Mentrestant, la CUP ha ratificat que no es presentarà a les eleccions del 29 de novembre, ho ha avalat gairebé un 69% de la militància.
2: I l'endemà de la celebració del Dia de la Hispanitat, els reis d'Espanya, Felip VI i Letícia, avui faran una visita històrica a Ceuta per continuar demà també a Melilla.
3: Feia 19 anys que cap d'estat espanyol visitava les dues ciutats autònomes. La visita vol expressar el suport de la corona als seus habitants després de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta de l'estiu, que el monarca va definir aleshores com una violació inacceptable d'una frontera espanyola i europea. A més, per primera vegada en democràcia, els reis passaran la nit a Ceuta.
2: Mentrestant, el cap de la policia local de Ripoll porta als tribunals el consistori de Silvio Riols.
4: Sí, Francesc Campayo va presentar una denúncia a un jutjat de Girona divendres perquè fa 9 mesos que espera que se li reconegui la plaça d'inspector que va guanyar en un concurs. Ho destapa El País, que també explica que paral·lelament Campayo també ha presentat una queixa davant la síndica de Greuges perquè considera que l'ajuntament liderat per Silvio Riols ha pres represàlies contra ell per reclamar els seus drets. L'enfrontament entre el cap de la policia local ripollesa i la líder d'Aliança Catalana es produeix just després de la polèmica per l'adjudicació a la filla d'Oriols d'una plaça d'interina a la policia local, una plaça que es va adjudicar per la via d'urgència quan Campayo estava de baixa per un equip avaluador escollit per la mateixa alcaldessa.
2: Mentrestant, a França, els estudiants francesos tornen avui a la càrrega amb una nova convocatòria de protestes.
3: Ho fan després que el govern francès hagi començat ja a moure fitxa per satisfer algunes de les seves demandes, però també després que Emmanuel Macron hagi condemnat la violència dels estudiants.
2: París, Isabel Galí.
15: Nova jornada de vaga i manifestacions d'estudiants de secundària important perquè és l'última abans de les vacances i pot marcar el rumb de la protesta. El govern, a més, ha enviat ja uns 3.000 substituts a cobrir les baixes dels mestres. El recorregut de la gran manifestació de París ha canviat. Acabarà als Invàlids, un espai menys donat al xoc entre manifestants i policia. Una violència que el president Macron ha situat, en tot cas, al costat dels estudiants.
16: En cap cas no puc tolerar ni justificar cap mena de violència. I el que hem vist, tant entre els estudiants de secundària com entre els que no ho són, però que aprofiten l'ocasió per cremar, destruir o exercir la violència, és inacceptable.
15: Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I el canceller alemany Friedrich Merz anuncia una baixada del preu de l'electricitat en un gir d'estratègia després de les últimes derrotes del seu partit, la CDU, en les eleccions regionals. Anem cap a Berlín, Jordi Regàs.
17: Alemanya, després d'un cap de setmana en què la CDU ha analitzat els motius de les darreres derrotes electorals, el canceller ha anunciat una baixada del preu de la llum. Friedrich Merz, president federal de la CDU.
18: Die Stromsteuer für alle.
19: Rebaixarem l'impost a l'electricitat per tothom al mínim permès a Europa. Com vostès saben, és una promesa que fins ara no havíem complert. Així no només volem provocar un alleugeriment per tothom, també volem recuperar la credibilitat que vam perdre perquè no vam prendre cap decisió l'any passat.
17: A la República Federal, de fet, es paga el doble per cada quilowatt-hora del que es paga a Catalunya. Amb el descompte anunciat a Alemanya, al cap de tot un any, una família s'haurà estalviat uns 100 euros. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I el Fons Monetari Internacional millora la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any fins al 2,5%. Són 4 dècimes més del que es calculava anteriorment.
4: És més del doble del creixement previst per la zona euro, que se situa a l'1,1%. Espanya es manté així com la gran economia europea amb millors perspectives de creixement. Pel que fa al conjunt conjunt de l'economia mundial. L'FMI eleva una dècima la previsió fins al 2026, fins al 3,1%. Tot i això, alerta que la guerra a l'Orient Mitjà i l'encariment de l'energia pressionen l'activitat econòmica i la inflació. L'organisme també assenyala que el creixement d'Àsia supera el d'altres regions, impulsat en part per l'expansió de la intel·ligència artificial.
2: Mentrestant, l'OTAN treu les urpes davant de Rússia i amenaça amb una resposta contundent si el Kremlin decideix atacar Europa.
3: Si això passés, l'Aliança Atlàntica obre la porta a bombardejar territori rus per impedir que l'ajuda de la rereguarda arribés a l'exèrcit. Tot això forma part del nou manual de guerra dels aliats que posa el focus en la prevenció.
20: L'OTAN confia en la intel·ligència artificial per prevenir un hipotètic atac de Rússia. El comandant suprem de l'Aliança, Alexus Grinkevich, diu que podran anticipar moviments sospitosos de l'exèrcit rus gràcies a la recollida massiva de dades militars.
21: Això vol dir que és poc probable agafar l'Aliança per sorpresa. Si s'acosta un atac, ho veurem, i això ens donarà temps per avaluar i posicionar ràpidament les nostres forces.
20: I per desarmar l'exèrcit del Kremlin, estarien disposats a atacar territori rus.
21: Ningú hauria de confondre la nostra naturalesa defensiva amb debilitat o falta de determinació. Si algú és prou estúpid per atacar-nos, lluitarem.
2: Des de Brussel·les, Bruno Fortegamires pel Matí de Catalunya Ràdio. I també expliquem avui que el Papa serà hospitalitzat aquest migdia per operar-lo d'un nòdul al pulmó.
4: Lleó XIV, de 71 anys, va anunciar la intervenció diumenge des de la finestra del Palau Apostòlic després de l'Àngelus.
22: I medici mi hanno trovato un nòdulo.
23: Els metges m'han trovat un nòdul al pulmó. Està en una fase molt inicial i ben localitzat. Els metges creuen oportú intervenir-hi. Per tant, seguint els seus consells, he decidit operar-me per treure'l.
22: Ho deciso di operarmi per toglierlo.
4: El Papa ha cancel·lat totes les seves audiències fins al 20 d'octubre, el 6 i 7 de novembre. Té programat un viatge a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú, que té intenció de mantenir.
2: Mentrestant, el primer ministre britànic s'ha compromès que la cimera del Regne Unit i la Unió Europea del 20 de novembre serveixi per enfortir més la relació amb Londres i els 27 estats membre.
3: Sí, però ara per ara descarta un nou referèndum del Brexit.
2: Ho amplia des de Londres, Quim Olivares.
24: Andy Burnham demana el suport del Parlament de Westminster per negociar amb la Unió Europea en aquesta cimera acords immediats per controlar millor la immigració il·legal o reduir la burocràcia per sectors com el de l'alimentació. Però per ell també ha arribat el moment d'obrir un diàleg seriós per veure quina relació a llarg termini s'ha de tenir amb la Unió Europea.
25: Si ens prenem seriosament el foment del creixement, el control de la immigració i la defensa dels nostres valors i la nostra seguretat, és una conversa que hem de tenir. Mantenir l'estatu quo no és prou bo per a la Gran Bretanya.
24: L'oposició conservadora denuncia que el primer ministre només vol reobrir l'afer Brexit com a distracció, en lloc d'afrontar els problemes actuals del país. Quim Olivares des de Londres pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I també us expliquem que Seat admet que pot desaparèixer com a marca, però no com a companyia per l'impuls del Cupra. Ho ha explicat la direcció al Saló de l'Automòbil de París. Enviat especial a la capital francesa, Jordi Canal.
26: Segons el conseller delegat Marcus Haupt, Seat és una marca potent i continuen apostant per ella, però no hi ha plans per electrificar del tot cap model i és un escenari factible, diu, que desaparegui en funció de la regulació europea d'emissions i del mercat.
27: El comportamiento de cliente unido a regulación va a ser un poco quien dicte realmente qué pasará en el futuro y cuándo.
26: Una altra cosa, diu, és la part industrial i l'empresa, que marxen bé amb l'empenta de l'altra marca, Cupra. Els bons resultats del Cupra Raval, el primer elèctric que es fabrica a Martorell i ara amb una nova versió més esportiva presentada aquí a París, faran que la planta arribi a la capacitat màxima de producció l'any que ve. Des de París, Jordi Canal, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat.
28: Torna la Champions pel Barça, el partit al camp del Galatasaray, a partir de les 8, també avui Atlètic de Madrid, Manchester United, Villarreal, Nàpols, a segona divisió, el Girona empat a 1 a Tenerife. El comitè de competició podria examinar d'ofici unes imatges de Vinícius, en què empenta un treballador de la Lliga, el Madrid-Villarreal, mentre que l'Eurolliga de bàsquet avui, Barça-Maccabi de Tel Aviv, a partir de 8:45.
1: Al Matí de Catalunya Ràdio.

0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. La primera cançó que sentim és Where is Gone, un tema dels irlandesos Fontaines D.C. en col·laboració amb Rosalía. És una de les noves cançons que publicaran aquest proper divendres, una banda irlandesa que actuarà a Barcelona el proper 24 d'octubre i després repetirà el mes de juny al Primavera Sound.
0: La segona.
2: Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño.
1: I compta enrere per saber si Estopa treuen nou disc i surten de gira. A finals de setembre els germans Muñoz van començar una campanya viral a les xarxes alimentant tot de teories i en els últims dies han aparegut cartells amb una E enorme d'Estopa per ciutats com Barcelona, Madrid, Sevilla i València, i a les xarxes ja parlen d'una possible gira per grans estadis.
0: I la tercera?

0: Festa i Drama de Maria Jaume, perquè avui la mallorquina actua al CCCB dins la Bienal del Pensament, actua a la plaça de Joan Coromines a 2:15 del vespre i l'entrada és gratuïta.
1: Tot això avui, que és dimarts 13 d'octubre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Alegre amb 3 kg 430 g a l'Hospital Vitas d'Esplugues de Llobregat, i el Vall amb 3 kg 260 g a l'Hospital Universitari de Vic. Per tant, podríem dir que avui ha nascut una vall alegre.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio,
3: obrirem l'Àgora amb Marta Rosique, Anna Grau, Vicent Sánchez i Claudi Pérez. Analitzarem els pactes de les esquerres per les eleccions anticipades. Com queda el Front Ampli i en què consisteix el pacte Esquerra-Podem?
4: A 9:15 conversarem amb el Ramon Franquesa sobre el sistema públic de pensions. Hi ha risc que el PP i Vox el privatitzin?

0: d'arribar, de fet ahir gairebé a la mitjanit, però acaba d'arribar, i una de les persones que hi anava és la Laura. Bon dia, Laura. Què us ha passat? Com heu passat la nit?
1: Bon dia. Efectivament, jo també m'he vist afectada per aquest incident. Havíem de sortir a les 8:10 de Totxa i arribar aquí a les 11:30 d'ahir, i acabem d'arribar, que són les 6:30 del matí, i la veritat que ha estat bastant feixuc tot, perquè clar, primer ens deien que no viatjàvem, però finalment ens van dir que sí, i clar, hem hagut de passar tota la nit al tren. De fet, només ens han donat aigües, i tot el que volíem consumir de menjar ho hem hagut de pagar nosaltres en el bar, i quedava molt poca quantitat de menjar. I la veritat que ha estat una nit molt pesada, molt incerta, i la veritat que espero que almenys ens retornin els diners per tot aquest incident que ens han hagut de fer passar. I
0: tu anaves a passar el pont.
1: Exacte, jo anava amb la meva amiga, que anàvem al concert de la Shakira, i ens ha sortit car el concert, parlant així. Almenys l'hem pogut veure, ja que hi ha hagut molta gent que viatjava avui per veure l'avui, que era el seu últim concert, i no l'han pogut veure, així que nosaltres el vam poder gaudir, però hem estat afectades pel que ha passat, i és una llàstima perquè ara de cara a la feina doncs també ens afecta. Doncs jo hauria de ser ara a les 9:30 treballant com a mestra en una escola amb un gat, i arribaré tard o hauré de parlar a veure com ho fem.
0: Moltes gràcies, Laura. També hem parlat amb l'Edgar, que també viatjava al mateix tren.
2: Salimos de Madrid a los 10 minutos, se detuvo el tren, y mira la hora que llegamos, tenemos como 10 horas de trayecto, pero claro, todo el tiempo fue estancado.
0: També, d'altra banda, els viatgers que avui han d'anar cap a Madrid, molts giren cua perquè els estan dient que hi ha retards d'entre una i dues hores i ja no arriben al que tenien previst.
3: Gràcies, Maria. Això pel que fa a l'estació de Sants i l'incident amb l'AVE d'aquest cap de setmana, d'aquesta nit, d'aquesta última nit, que està afectant també a la mobilitat avui. Pel que fa a les carreteres, la situació és la normal d'un dia laborable. I pel que fa al temps, Eloi Cordomí...
4: Bon dia. Doncs mira, ara mateix tenim molts núvols a les comarques de Barcelona, a la Catalunya Central i a l'interior de Girona. Són núvols que durant el dia poden arribar a deixar algun petit ruixat al litoral i prelitoral, poca cosa. En canvi, avui farà molt més sol a l'Alt Pirineu, a les comarques de Ponent o fins i tot a molts llocs de la Costa Brava, amb unes temperatures que són altes a aquesta hora, amb un ambient xafogós fins i tot, i màximes de 23 a 26 graus a gairebé tot el país. Molt suaus.
3: Són les 6:25. I aquesta hora activa amb el satèl·lit des de Moscou, Cristina Solies. Priviet.
5: Priviet.
3: Des de Berlín, Jordi Regàs. Guten Morgen.
6: Guten Morgen.
3: I a Palma saludem la Caterina Carmany. Bon dia.
7: Bon dia.
3: Comencem per Rússia, perquè ha començat a substituir els escombriaires per robots. De moment, Cristina, per això s'estan fent proves a la ciutat de Samara.
5: Sí, són capaços de recollir més de 200 litres de deixalles, fulles i pols, es mouen a 5 km per hora sense fer soroll i poden arribar a treballar fins a 22 hores seguides. A més, tenen radars i càmeres per no xocar amb la gent. Les autoritats han demanat als veïns que no els molestin ni els facin malbé. Si va bé la prova, més, es plantegen que en un futur aquests robots també tallin la gespa o puguin treure neu. No són els primers robots que circulen per les ciutats russes. A Moscou, per exemple, és habitual veure'ls per la vorera portant comandes a domicili.
3: I a Berlín, les negociacions de cara al nou ajuntament de moment sembla que continuen endavant, tot i els intents de boicotejar-les des de les files de la CDU, el partit de Merz, però també de les de la CCU. Bavaresa, Jordi.
8: Doncs sí, Ricard, la campanya de desprestigi contra la guanyadora de les eleccions a l'alcaldia, Elifer Alp, no s'atura, però, mentrestant, dient que l'SPD i els Verds s'han posat d'acord en el tema de l'antisemitisme. Han decidit que si algú es permet un comentari fora de lloc, un comitè disciplinari podrà apartar-lo. I amb aquest acord han posat en marxa les negociacions per formar govern. Söder, el primer ministre bavarès, ha amenaçat que si aquest pacte prospera, ell abandonarà l'aportació econòmica acordada pels estats federals per compartir les despeses de la capitalitat de Berlín.
3: I acabem a les Illes Balears. Us expliquem que han retirat el primer niu de vespa asiàtica a Menorca gràcies a una aplicació de mòbil ciutadana que ha dissenyat a la Universitat de les Illes Balears. I per què és important aquesta retirada i com funciona el protocol, Caterina?
9: És important perquè la vespa asiàtica és una amenaça per la vella de la mel i per l'apicultura. Com es va detectar el niu de moho? Una persona que tenia l'aplicació InvasApp de la UIP va pujar una fotografia d'una vespa asiàtica amb la seva geolocalització. A partir d'aquí, la Universitat confirma que és una espècie invasora, en localitzen un exemplar i li col·loquen uns transmissors que van guiar els científics fins al niu. A Mallorca, en el darrer any, s'han trobat 5 nius de vespa asiàtica i a Eivissa, un altre.

0: d'Esports, el Barça torna a la Champions a les 8 del vespre al camp del Galatasaray.
1: Amb les baixes de Rafinha, Frenkie de Jong, Christensen i Bardaggi, Flick reconeix que superar l'ambient advers amb què es trobarà el Barça és un dels reptes del partit.
2: Hem d'estar preparats. No és un partit fàcil per nosaltres. És un privilegi estar on som ara mateix, però també sabem que en el futbol les coses poden canviar molt ràpid. Vull que l'equip, en aquest ambient, demostri que està preparat.
1: Aquest Galatasaray Barça a les 8, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio. També a la Champions, com a partits destacats, Atlètic de Madrid, Manchester United, Villarreal, Nàpols i Arsenal, Lilla. A segona divisió, el Girona empata una Tenerife, gol d'Esprilla. Els gironins són quarts a 3 punts del líder. A primera divisió, Llevant 3, Sevilla 3. Just about a mile on the
0: 109. No, polèmica amb Vinícius per haver empatat un treballador de la Lliga.
1: Unes imatges del partit de Vinícius contra el Villarreal delaten com el jugador del Madrid va empantar quan es dirigia als vestidors el director de partits de la competició, que es trobava al costat d'un monitor del VAR al Bernabéu. L'acte no va reflectir aquesta agressió de Vinícius, però el comitè de competició podria entrar d'ofici en aquest cas.
0: El Barça rep el Maccabi a Tel Aviv per l'Eurolliga de bàsquet.
1: Després de guanyar el València, la Lliga arriba a aquest compromís europeu. Transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio quarts de nou. També juga el Manresa a l'Eurocup a la pista del Başakşehir d'Istanbul a partir de les 6. A la FIBA Eurocup, Ostende Girona a 2:15.

0: En punt, 7:15. Comença ara el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a la Fatarella, a la Terra Alta, a les 8 i 7 minuts.
1: I es pondrà a les 7 i 21. Per tant, aquí el dia durarà exactament 11 hores i 14 minuts.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Santa Coloma de Farners 16 graus, a Vilanova i la Geltrú 18 i a Osta Balaguer 13.
0: Tot plegat en un dia mig ennuvolat a moltes comarques. Eloi?
3: Bon dia, sí, sobretot a les comarques de Barcelona, Catalunya Central, l'interior de Girona, és on els núvols seran més persistents i poden arribar a deixar petits ruixats a la costa i al prelitoral. La temperatura avui tornarà a ser molt suau i s'arribarà entre els 23 i 26.
0: Doncs seguirem aquest dia mig ennuvolat i ara mateix com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí des de l'estació de Sants, Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. Pel que fa al trànsit, hi ha les retencions habituals a totes dues rondes en sentit Llobregat i també a la C58 d'entrada a Barcelona. I pel que fa al transport públic i als trens, aquí a l'estació de Sants tot just ara acaba d'arribar un AVE amb 7 hores de retard que havia d'arribar ahir a la nit i els viatgers que arriben per agafar l'AVE o el Wigo o l'Irio cap a Madrid es troben amb retards d'una o dues hores. Recordem que encara se circula per via única a les vies d'alta velocitat a l'altura de Saragossa durant 25 quilòmetres.
0: Tot això avui, que és dimarts 13 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, AVE.
1: Ara ho sentíem, el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona continua avui alterat després de l'incendi en un tren que hi va obligar a tallar la circulació durant més de 5 hores fins a 9:45 del vespre.
0: El segon, la llei de Nets.
2: Finalment, els nacionalitzats per la llei de Nets no podran votar les eleccions del 29N. El Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió cautelar coincidint amb el dia que es tanca el cens electoral. El govern espanyol lamenta la decisió i estudia si la pot recórrer al Constitucional.
0: El tercer, els Reis.
1: Felip i Letícia arriben avui a Ceuta en una visita històrica. Feia 19 anys que cap d'estat espanyol visitava la ciutat autònoma. La corona vol expressar així el suport als seus habitants després de l'entrada massiva d'immigrants. Demà aniran a Melilla.
0: El quart, FMI.
2: El Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any. És més del doble del que calcula per la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb més bones perspectives.
0: I el cinquè, Lleó 14.
1: Serà hospitalitzat aquest migdia a l'Hospital Gemelli de Roma per operar-lo d'un nòdul al pulmó. El papa de 71 anys va anunciar la intervenció diumenge passat des de la finestra del Palau Apostòlic. Ha cancel·lat totes les seves audiències fins al 20 d'octubre.
0: I què més ens deixa la matinada? Abans del retorn de Frederic Vicent a l'antena de Catalunya Ràdio. Freddy, ben tornat.
5: Moltes gràcies.
0: A Brussel·les.
5: Doncs, a Brussel·les, el sector públic de Bèlgica s'ha aturat parcialment aquest dilluns per una vaga contra les retallades pressupostàries previstes pel govern. Això arran d'un estancament de l'acord pressupostari.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
5: Doncs déu-n'hi-do la guerra bruta que hi ha a la campanya electoral de Texas. Diversos republicans han esbombat a les últimes hores el rumor fals que el candidat demòcrata, James Talarico, ha estat ingressat diversos dies en un centre de salut mental. Talarico, que podria ser el primer demòcrata a obtenir escó per Texas en més de 30 anys, ho ha negat, diu que ha tingut la grip, però entre els que han esbombat el fals rumor hi ha Elon Musk o el seu rival, el rival de Talarico, que és el republicà Ken Paxton. Per cert, que el Wall Street Journal també ha explicat avui que Paxton va fer una festa de cap d'any a Dubai amb dos fugitius de la justícia acusats de frau.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: Doncs amb xips. Les empreses tecnològiques xineses han comprat més d'un milió de xips de l'empresa nord-americana Nvidia. Són xips en teoria destinats a jocs, però que d'alguna manera es poden fer servir per la intel·ligència artificial. Ho avança aquest matí el Financial Times, que diu que tot això és símptoma de l'escassedat de xips xinesos.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marta Viana, bon dia.
2: Bon dia.
0: Centrada sobretot en la llei de Nets i en les celebracions del 12 d'octubre.
2: Les celebracions de la Hispanitat les veiem pràcticament a totes les portades, tot i que en funció de la capçalera, el titular que l'acompanya és l'un o l'altre. La foto també varia i aquí se centra en la família reial i qui prefereix la imatge de Sánchez. Per exemple, La Vanguardia diu Sánchez i Feijó exhibeixen optimisme electoral el 12 d'octubre, en aquest cas la imatge és de la família reial, i l'Ara apunta una desfilada marcada pel 12 d'octubre i en aquest cas el pla que han triat és el de Pedro Sánchez. La llei de Nets també és l'altre gran destacat de les portades d'avui, ho veiem al País, al Mundo i l'ABC, i altres títols que ens han cridat avui l'atenció el veiem també al País, que destaca que entre els llibres més venuts hi ha rastres d'intel·ligència artificial.
0: I a la premsa comarcal llegim que la imminent operació del Papa pot afectar el futur del bisbe de Girona, Lara García.
6: Sí, el diari de Girona diu que la intervenció del pontífex afegeix incertesa al relleu de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i per tant també el futur del bisbe de Girona. Segons el diari, Octavi Vilà encapçala la llista de candidats per rellevar Omella, un procés que ara queda aturat a l'espera de com evolucioni la salut de Lleó 14. Mentrestant, el Segre destaca que les ocupacions del sector turístic de la província de Lleida han arribat al 85%. d'accident durant el pont. Els percentatges més alts s'han registrat als hotels del Pirineu, que han assolit un 90%. I cap al sud, el Diari de Tarragona explica que Reus enderrocarà el pont de l'Avinguda Tarragona després de 2 anys tancat. L'estructura ha estat batejada pels veïns com el Mamotreto i està situada a l'altura de la urbanització Mascarpa, en una de les principals vies d'accés a la capital del Baix Camp.
0: I en esports torna el Barça a la Champions, Robert Prat.
7: Al camp del Galatasaray a partir de les 8, també avui Atlètic de Madrid, Manchester United, Villarreal, Nàpols, a segona divisió, el Girona empata 1 a Tenerife. El comitè de competició podria examinar d'ofici unes imatges de Vinícius en què empenta un treballador de la Lliga al Madrid, val Villarreal, mentre que l'Euroliga de bàsquet Barça-Maccabi a partir de 8:45.
0: Ara passen 5 minuts de 6:45 del matí. Queden 21 dies per les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. I aquesta és l'anàlisi crònica que en fa el Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
8: Good morning, Catalunya. Una de les lluites claus pel domini del Senat es donarà a Kansas. Aquest és un estat molt republicà, on Trump ha guanyat sempre per 2 dígits i que no escull un senador demòcrata des de l'any 1932. Però això pot canviar per l'aparició d'un candidat molt peculiar, el demòcrata Adam Hamilton, que ara per ara es troba en un empat tècnic amb l'actual amo de l'escó, el republicà Roger Marshall. Hamilton és un pastor que es defineix com a conservador liberal, un home que, per exemple, pot afirmar a la vegada que només hi ha 2 sexes biològics, però que cal tractar els transsexuals com a fills de Déu, i que sap, en definitiva, que per guanyar l'estat haurà de convèncer a votants del seu partit rival. Per contra, Marshall és un simple ventríloc de Donald Trump, i les males decisions del president, com ara la pujada de preu de la benzina i els aranzels als productes agrícoles, estan massacrant l'economia dels pagesos de Kansas. Si Hamilton se'n surt, la victòria seria històrica. I, per cert, davant de l'auge de l'ultradreta a Europa, jo recomanaria i molt als polítics d'esquerra que s'escoltin els discursos d'aquest reverent.
9: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al GRA.
10: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
9: Recapta!
10: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre fes voluntariat al gran recapte dels bancs dels aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.
1: 6:45 del matí.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya es desperta amb la mirada posada en l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, que avui continua alterada després de l'incendi en un tren que hi va obligar a tallar la circulació.
2: Va estar aturada més de 5 hores fins a 8:45 del vespre i hi ha trens que estan arribant encara aquest matí.
1: Sapiguem com estan les coses a l'estació de Sants. Maria Fernández Noguera, bon dia.
12: Bon dia, doncs aquí a l'estació de Sants és un degoteig de persones que volen agafar el tren d'alta velocitat cap a Saragossa o cap a Madrid, però que se'n tornen perquè els estan dient que hi ha retards d'entre 1 i 2 hores i ja no els quadra, perquè potser tenien una reunió, havien d'arribar per feina, per un examen, però ja no arriben a temps, per tant, ja se'n tornen cap a casa. És el cas d'aquests usuaris amb què hem parlat.
13: Iba a coger el AVE porque tenía una reunión en Madrid a las 10 y nada, me vuelvo para casa porque me han avisado a las 3 de que mi tren lo acoplan a otro tren y sale a las 7, o sea, no, ya no llego a la reunión de Madrid.
14: Vam enterar de les notícies ahir que havien tingut problemes d'incendis o així a les vies, però per ara no ens havien dit res, o sigui, hem arribat pensant que el nostre tren seria a les 5:40 i ningú ens ha avisat.
12: També fa pocs minuts han arribat els últims trens que havien d'arribar aquí a Sants ahir abans de la mitjanit, però que han arribat ara amb unes 7-8 hores de retard. Escoltem l'Edgar, que era en un d'aquests trens.
15: Salimos de Madrid a los 10 minutos, se detuvo el tren y mira la hora que llegamos, tenemos como 10 horas de trayecto, pero claro, todo el tiempo fue estancado.
12: Ara mateix, l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid encara circula amb un tram per via única després d'aquest incendi que hi va haver ahir a Ricla, a l'Aragó.
1: Gràcies, Maria. L'altre gran titular del dia és que els nacionalitzats per la llei de nets no podran finalment votar les eleccions al Congrés del 29 de novembre.
2: El Tribunal Suprem ha decidit pràcticament per unanimitat mantenir suspès cautelarment el vot dels nets d'exiliats pel franquisme. El govern espanyol lamenta la decisió i avança que estudiarà si ho pot recórrer al Constitucional. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica.
16: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 en las elecciones europeas, y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
17: La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat havien demanat aixecar la suspensió del vot que es va decretar arran d'un recurs, entre d'altres, de Vox. Només una magistrada, però, els ha donat la raó i, per tant, no s'ha aixecat.
1: I en plena precampanya electoral, el president Salvador Illa arrenca aquesta tarda el seu tercer viatge oficial a Brussel·les.
17: A l'agenda no hi ha prevista cap trobada amb Carles Puigdemont, ara que té més encarrilat que mai el seu retorn a Catalunya. Illa sí que es veurà amb dirigents de les institucions comunitàries.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
18: El president Illa es reunirà amb l'exministre socialista Teresa Rivera. Tots dos van coincidir al govern espanyol, però ara Rivera actua com a número 2 de la Comissió Europea i és la màxima responsable de les polítiques ecològiques i de competència empresarial. Illa també es veurà amb el president del Consell Europeu, el portuguès António Costa, un altre socialista d'alt perfil polític a Brussel·les. Illa discutirà sobre polítiques d'habitatge amb eurodiputats i també abordarà les demandes dels pagesos i ramaders catalans preocupats per si es retallen les ajudes de la política agrària comuna. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Investiguen la mort violenta d'un home a la matinada de dilluns al districte de Nou Barris de Barcelona.
17: La víctima va ser localitzada al carrer Romaní i tenia ferides d'arma blanca. Els serveis d'emergència van arribar al lloc dels fets després d'haver rebut l'avís cap a les 2 de la matinada i van intentar reanimar l'home sense èxit. A hores d'ara, els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació per aclarir les circumstàncies de l'agressió i identificar els responsables.
1: I comença l'Audiència de Barcelona el judici contra una vintena de persones acusades d'assaltar i robar en cases de Barcelona i poblacions dels voltants entre el 2018 i el 2019.
17: Segons el fiscal, els processats formaven part d'un entramat criminal que preparava minuciosament els robatoris abans de cometre'ls.
1: Ana Alfonso.
19: Els acusats seleccionaven els pisos o cases on pretenien anar a robar. Preferien els blocs amb molts veïns per passar desapercebuts. Un cop triat l'objectiu, marcaven la porta i més tard tornaven per comprovar les rutines dels que hi vivien. Funcionaven de forma perfectament organitzada. Uns s'encarregaven de triar els habitatges, altres estudiaven tècniques per obrir els panys i altres cometien els robatoris. La gran majoria dels membres vivien a una escola abandonada d'Horta Guinardó, a Barcelona, i des d'allà van cometre més d'una desena de robatoris en habitatges de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa o Montcada i Reixac. El fiscal els demana penes d'entre 4 i 8 anys de presó. Ana Alfonso, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la crònica cultural avui la comencem a Sitges.
20: Tres pel·lícules amb participació catalana han entrat en competició ja al Festival de Cinema Fantàstic. Afortunadament no tindran com a rival Hope, la cinta coreana que hi va deixar atordit i entusiasmat el públic del festival.
1: Està seguint el festival per aquesta casa el Marc Garriga.
21: 11, Les Hijas i Upiro van des del terror en un cau excursionista a la crònica de vampirs del segle XVIII, passant per un segrestador en sèrie d'adolescents. Cintes que han generat conversa a Sitges, però que no poden competir amb la pel·lícula coreana més cara de la història. Un prodigi d'acció trepidant, persecucions incansables i ciència-ficció que alerta de la fi del món. El seu director, Na Hong-jin, ha rebut el Premi Màquina del Temps i ha avançat a Catalunya Ràdio que Hope continuarà.
22: La meva pròxima pel·lícula serà fosca i amb molta sang. Ahir vaig avançar força el guió aquí a Sitges i la rodaré l'any vinent. Sí que vull fer més parts de Hope, una segona, una tercera. Està tot planificat, però abans volia fer aquesta altra pel·lícula.
21: Des de Sitges, Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Joan Manuel Serrat apareix per sorpresa al Parc Güell durant l'homenatge del Festival de Jazz de Barcelona a TT Montoliu i Bebo Valdés. Paraules
20: El concert Blues for TT amb Bebo va reunir 1.800 persones i Serrat va pujar a l'escenari per cantar aquesta cançó que sentim, Paraules d'amor. A l'acte també hi va actuar Andrea Motis i Paquito de Rivera. Serrat també va entregar a títol pòstum la medalla d'or del Festival de Jazz a TT Montoliu, un reconeixement que va recollir la seva filla Núria Montoliu. El premi va posar en valor la trajectòria d'un dels pianistes catalans amb més projecció internacional i una figura clau en la història del jazz.
1: I ha mort als 34 anys l'actor nord-americà R.J. Mitte, conegut sobretot per interpretar el fill de Walter White a la sèrie Breaking Bad. Seriously,
20: kicking me out of my own house? Are you seriously? Mitte interpretava Walter White Jr., conegut com a Flynn, que com ell tenia paràlisi cerebral. A l'actor li van diagnosticar quan tenia 3 anys i es va acabar convertint en un activista pels drets de les persones amb discapacitat, creant fins i tot la seva pròpia fundació per lluitar per la seva representació. A banda de Breaking Bad, Mitte també va produir i protagonitzar diversos documentals, sèries i pel·lícules. L'última, aquest mateix any, Talking to Strangers, on també interpretava un jove amb paràlisi. A més, tenia diversos projectes pendents a estrenar. De moment no han transcendit les causes de la mort.
1: I Rosalía estrena col·laboració amb els irlandesos Fontaine's DC.

0: Així és com sona Where Is Gone, un dels temes que el grup irlandès ha avançat del seu nou disc, que es publicarà aquest mateix divendres. La cantant catalana s'acosta a l'univers post-punk de la banda formada a Dublín el 2017 i que en els últims anys ha anat guanyant reconeixement perquè els seus temes han aparegut en sèries com La Casa Guinness o Black Rabbit i també a la versió cinematogràfica de Peaky Blinders. És la primera vegada que la cantant catalana col·labora amb la banda, que actuarà a Barcelona el 24 d'octubre i repetirà el juny al Primavera Sound.
1: Són 6:45 del matí pel que fa al temps. Comencem el dia amb alguns núvols i temperatures molt suaus. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia, sí, temperatures gairebé de nit tropical, per exemple, a la ciutat de Barcelona, amb 21 graus de mínima. Hi ha hagut 19 graus a Reus, 17 a Artesa de Segre, en aquests moments tenen també 15 graus a Ripoll, 8 graus a Arties, en una de les més baixes, al Pirineu. Avui serà un dia variable. Amb aquests núvols que comentaves, es situen sobretot entre la Catalunya central, les comarques de Barcelona i l'interior de les comarques de Girona. S'hi poden mantenir pràcticament tot el dia. A la tarda poden arribar també en altres llocs de la Costa Daurada. I no descartem que arribin a deixar 4 gotes algun ruixadet al voltant del migdia, poca cosa. En canvi, a Ponent, a l'Alt Pirineu i a la Costa Brava, avui el temps serà força més assolellat, amb unes temperatures que en general arribaran entre els 23 o 26 graus, potser una mica més amunt en alguns llocs on faci sol, per exemple, a l'interior de les Terres de l'Ebre. I aquests pròxims dies encara tindrem aquest temps estable, potser de cara al cap de setmana arriben alguns ruixats i refresca.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
3: Pel que fa al trànsit, hi ha retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, també a la C58 d'entrada a Barcelona i també a l'AP7 al Papiol en direcció a Girona, on hi ha un carril tallat a causa d'una avaria d'un vehicle. I aquí a l'estació de Sants el que estem veient és que encara hi ha trens d'alta velocitat que tenen una hora de retard, diversos trens d'alta velocitat amb una hora de retard després de l'incendi que hi va haver ahir a la tarda a Ricla, a l'altura de Saragossa. Els trens, de fet, encara circulen per via única en un tram de 25 quilòmetres.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge d'Àlex Gallifa, paradista del mercat de Felip II a Barcelona. Explica que els darrers episodis de pluges han provocat situacions de risc al mercat, amb zones inundades molt a prop d'instal·lacions elèctriques. L'Ajuntament respon que l'afectació ha estat causada per una avaria al centre de transformació de la companyia subministradora d'electricitat, que ja ha estat solucionada. L'Àlex, però, insisteix que el problema se suma a afectacions prèvies i reclama seguretat.
6: Hi havia una piscina al sostre que s'havia reportat de que el desaigüe no funcionava bé i s'estava quedant l'aigua i hi havia filtracions. Aquestes filtracions estaven passant a un supermercat que ara mateix està abandonat. I després del supermercat, clar, al ser ja un espai obert, s'extenia tota l'aigua i anava filtrant, doncs, a tot el que tingués a sota.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. L'IBEX 35 lidera les pujades de les borses europees. Va tancar ahir amb una crescuda de l'1,33% fins als 19.285 punts. És la millor sessió des de finals de juliol. Els principals motius van venir del sector bancari amb una pujada mitjana de l'1,72%. Destaca el Santander, que va guanyar un 2%. El que no va també són les tecnològiques. Els primers resultats publicats no convencen els inversors. Els principals índexs on cotitzen aquestes companyies estan deixen de vermell. Als Estats Units, el Nasdaq cau un 0,44%, mentre que el Kospi de Seul s'estima un 6% i el Nikkei de Japó un 2%. Pel que fa al preu del petroli, avui se situa en $105 el barril de Brent. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet, he fet coses meravelloses. I quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
8: Entra a fundacio.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure després d'haver-ho viscut tot.
9: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
10: Amb Lidl Plus tria 6 búrguers de pollastre 2,99 i estalvia't un 20%. I 200 grams de nou sense closca 1,89 i estalvia't un 20%. Lidl, val la pena.
11: Màrius, dissabte 17 d'octubre vaig a una trobada presencial de British Summer amb escoles de tot el món. T'hi apuntes? Tu volies anar al Canadà, oi? Triarem on farem el quart d'ESO.
12: I tant que hi vinc. Ho diré als meus pares.
13: Recorda, trobada excepcional el 17 d'octubre al carrer Còrsega 286 de Barcelona de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació a britishsummer.com.
14: mal. Ja t'has menjat 9 panetones.
15: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
14: I ja l'has trobat?
15: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
14: Aldi.
15: Que poc que costa comprar bé.
14: Més info a aldi.es.
16: Entre la contemplació i l'abisme.
17: L'OBC presenta per primera vegada al país Chant of Gratefulness de Basks, una peça nova profundament meditativa.
16: I com a contrapunt, la quarta de Shostakovich, feroç, grotesca i sense concessions.
17: Entrades a auditori.cat.
1: 10 minuts i les 7 del matí. Avui ens preguntem per què s'estan invertint milions en els anomenats ordinadors quàntics. Frederic Vincent, bon dia.
18: Què tal, bon dia. 33.000 milions de dòlars hi van invertir l'any passat governs i empreses. És més del que es gasta el govern espanyol en prestacions d'atur. Són diners que de moment no tenen un retorn directe, és a dir, que no donen molts diners. Per saber per què es gasta amb això, primer mirem d'entendre què és un ordinador quàntic. Aviam, comencem per l'explicació tècnica. Els ordinadors convencionals treballen amb bits, i els bits poden ser només 0 o 1. És a dir, tot el que fem amb un ordinador, tot és en última instància una combinació de zeros i uns, absolutament tot. Per exemple, la lletra A, l'ordinador la representa com a 0110001. Ara bé, en un ordinador quàntic la cosa es complica, perquè hi ha un tercer punt. No només tot es tradueix en 0 i 1, sinó que també pot ser 0 i 1 alhora, al mateix temps. Per explicar-ho millor, imaginem que som dins un laberint. Per buscar la sortida, provarem un camí, després un altre, després un altre, després un altre, i així fins a trobar la sortida. Si tu li demanes a un ordinador que t'ajudi, anirà més de pressa, però farà el mateix que tu. Provarà els camins un a un fins a trobar la sortida. En canvi, un ordinador quàntic mirarà tots els camins possibles alhora. Absolutament tots els camins possibles alhora. Per tant, no és que sigui més ràpid, és que és milions de vegades més ràpid que un ordinador normal. A partir d'aquí, qui pot estar interessat en ordinadors que fan rapidíssim totes les combinacions possibles? Doncs, d'entrada, els bancs. Un estudi del BBVA ja deia que ordinadors quàntics podien ajudar a preveure el comportament dels mercats amb tot el que això suposa. O les farmacèutiques, AstraZeneca o Moderna, estan impulsant estudis perquè amb aquest sistema podrien simular interaccions moleculars i escurçar el temps per fer medicaments nous.

0: Per tant, traduït, diners i molts diners. Ara bé, el problema. Ordinadors quàntics són una qüestió més teòrica que pràctica. Sabem ara millor com programar-los, però encara no sabem del tot com construir-ne un de gran i fiable. Hi ha experts que diuen que és veritat que això que calcula totes les probabilitats, però que passa com amb la intel·ligència artificial. Hi ha tants errors que, de moment, cap sistema no pot corregir-los.
1: 7 minuts i les 7 del matí. Aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marta Viana, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Girona, Laia Claret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: I Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
5: Bon dia.
1: A Barcelona, Marta, avui pendents del judici contra una vintena de persones acusades d'assaltar i robar en cases de Barcelona i poblacions dels voltants entre el 2018 i el 2019.
2: Sí, segons el fiscal, els processats formaven part d'un entramat criminal que preparava minuciosament els robatoris abans de cometre'ls. Triaven els blocs amb molts veïns i anaven, marcaven la porta i més tard tornaven per comprovar les rutines i per saber a quines hores no eren a casa. La gran majoria dels membres de la banda vivien en una escola abandonada d'Horta Guinardó a Barcelona. Els que robaven ho venien i els diners anaven a una caixa comuna. El fiscal els demana penes d'entre 4 i 8 anys de presó.
1: A Tarragona avui es constituirà l'anomenat Consell de Participació dels Polígons Químics Nord i Sud. És una nova eina de participació ciutadana dins del PlaSecta, el Pla d'Emergència Química de Tarragona. Ricard.
3: Sí, mira, Protecció Civil diu que la idea surt dels municipis vinculats a la indústria química, Constantí, els Garidells, el Morell, els Pallaresos, la Pobla de Mafumet, Perafort, Vilallonga, la Canonja, Vilaseca i Salou. Serà un espai estable de comunicació i col·laboració per promoure, diuen, la sensibilització del risc químic i el desenvolupament del PlaSecta. La signatura d'aquest acord es farà aquesta tarda a l'edifici d'emergència 112 de Reus.
1: A Girona avui estarem pendents de música amb pianos al carrer, Laia.
4: Exacte, perquè a partir de les 10 del matí hi haurà pianos al Pont de Pedra i a la plaça Independència de Girona i també a la plaça de l'Església de Vidreres, una iniciativa cultural de la Fundació Ricardo Delgado Vizcaíno que promou en col·laboració amb l'Àctia Agroalimentària i l'Associació Concurs Internacional Maria Canals. S'havia de fer el dia 7, però es va cancel·lar per la pluja, per tant es farà avui i participaran estudiants del Conservatori, escoles de música i tothom qui vulgui delectar els vianants tocant el piano.
1: A Lleida pendents avui dels tribunals perquè declaren dos testimonis sobre el trossejament de les 8 plantes solars del Carràs, el parc solar més gran de Catalunya, Júlia.
5: Sí, fa uns dies parlàvem de la línia d'evacuació, avui parlem del parc mateix. S'està investigant si el fet que el parc es tramités com a 8 projectes separats que comparteixen infraestructures podria ser constitutiu d'un delicte de prevaricació o estafa. Segons els pagesos, quan denunciats, s'hauria fet així perquè si el parc produeix més de 50 megawatts, l'autorització la dona l'Estat, mentre que si es trossejava el projecte, ho podia tramitar la Generalitat. Els investigats, de fet, són tres càrrecs, el secretari de Transició Ecològica, la directora general d'Energia i la delegada de la Conselleria de Territori a Lleida, a més de dues empreses promotores. Avui haurem d'estar pendents de la declaració de dos testimonis.
1: I els esports, Robert Prat.
6: Torna la Champions pel Barça, el partit al camp del Galatasaray a partir de les 8. També avui Atlètic de Madrid, Manchester United, Villarreal, Nàpols, a segona, el Girona empata 1 a Tenerife. El comitè de competició podria examinar d'ofici unes imatges de Vinícius en què empenta un treballador de la Lliga, el Madrid, Villarreal, i a l'Eurolliga de bàsquet, Barça, Maccabi, a partir de quarts de 9.
1: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
7: Nagel Hayes Davis en unes declaracions al diari La Gaceta diu: em paguen molts diners per jugar a un joc de nens. Hi ha molta gent que passa per situacions de vida molt difícil. La meva feina consisteix en que el coach Obradovich em cridi i m'esbronqui durant 2 hores i després me'n vaig cap a casa a fer el que em doni la gana. Soc un privilegiat. Ell sap rebaixar la pressió recordant el seu propòsit filantròpic, un motiu superior que comparteix amb grans campions. Michael Jordan jugava per l'orgull de Chicago, la raqueta Billie Jean King per la igualtat de gènere, el tauler de Kasparov contra el sistema rus, Cathy Freeman pel poble aborigen i Mohamed Ali pels oprimits. Tots aquests campions i tants d'altres buiden la motxilla de l'ego, deixen de pensar en la por a fallar perquè tenen un motiu molt més gran, perquè quan jugues per una causa superior et tornes completament invencible.
1: Quan falten 3 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells, avui sobre la nova sèrie del cas Daniel Sancho, condemnat a cadena perpètua a Tailàndia.
8: Hi haurà una sèrie totalment innecessària sobre el crim de Daniel Sancho a Tailàndia. Ho farà Bambú, la productora que ja va fer el cas Assunta, i s'emetrà a Netflix. Vas veure l'anunci amb la imatge de Martiño Rivas, que interpretarà a l'assassí condenat a cadena perpètua, i el primer que vaig pensar va ser: no cal. És una història negra que no conta res més que la història en si, no ens diu res de la societat en la que vivim, ni aporta res al món. Potser podríem anar amb més cura en estos temps.
1: I a la recomanació del dia, avui que està previst que es dicti la sentència per l'assassinat del raper Tupac Shakur, la Cristina Bordes ens recomana la docusèrie Dear Mama.
9: Doblement nominada als Emmy, ens acosta la figura de la icona del hip-hop Tupac i la relació amb la seva mare, un activista de renom dels Panteres Negres. Amb documents i testimonis valuosos i descobrim les virtuts i les contradiccions del raper, que tot i la seva joventut va ser capaç de copsar i denunciar els abusos contra la comunitat negra a través de les seves cançons compromeses i aparicions als mitjans, però que també va topar amb la justícia i va ser detingut en diverses ocasions. Un carisma i un caràcter magnètic. No cal que en coneguis la història per gaudir d'aquesta docusèrie. Trobareu els 5 capítols de Dear Mama a Disney+.
1: I els altres, què diuen, Jovany?
10: A l'Assemblea de Madrid s'hi respira tanta crispació que el seu president, Enrique Osorio, té problemes per donar o retirar els torns de paraules dels diputats. No tiene la palabra. No tiene la palabra.
11: No. No tiene la palabra, señora Bergeron, no tiene la palabra, no tiene la palabra, no tiene la palabra, no tiene la palabra, no tiene la palabra, por favor, le llamo a...
10: Aquí al matí de Catalunya Ràdio donem la paraula a tothom fins al punt que els convidats els falla la veu.
1: Atencions, Montserrat Guillén, gràcies per acompanyar-nos avui. Montserrat.
12: Moltes gràcies.
10: I a Cornellà, l'entrenador de l'Espanyol ens va voler dir... No sé què ens va voler dir.
13: Entenc, no?, després de l'absoluta, com està i...
14: Bé, ha vingut guapo. A mi m'agradaria, si m'agradessin els homes, m'agradaria i tot, eh? Ha vingut bé.
10: A partir de 11:15, sentirem què diuen els altres avui.
1: Bon dia, Canalies.
15: Bon dia, què tal?
1: Per què ens despertes amb aquesta cançonassa?
15: Doncs mira, avui ens despertem amb el gran número de Sheryl Crow, All I Wanna Do, i és que tal dia com avui, un 13 d'octubre, però de l'any 2003, l'artista va presentar al món el seu disc de grans èxits titulat The Very Best of Sheryl Crow. El disc es va convertir en un èxit comercial, venent només als Estats Units 4 milions de còpies. Una curiositat, depenent d'on es comprés el disc, la llista de cançons variava. Per exemple, a l'edició del Regne Unit i Europa incluïa el duet Come On Come On amb The Corrs, mentre que aquesta versió no apareixia a l'edició estàndard dels Estats Units.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Un dels punts prioritaris d'atenció d'aquest matí és el servei d'alta velocitat. Després de l'incendi d'ahir, que no va deixar ferits, però sí que va tallar el servei durant diverses hores, avui de trens ni torna bé, però el servei no està al 100% normalitzat encara. De fet, a aquesta hora continuen arribant també a Barcelona els trens que haurien d'haver arribat ahir a la nit. Última hora des de l'estació de Sants. Joan Garcia, bon dia.
1: Bon dia. Matinada d'anar i venir de trens entre Barcelona i Madrid amb retards de més de 7 hores. 10 hores al tren per fer un trajecte que es fa des dels retards amb una mica més de 3. Entre 6 i 7 encara han arribat 3 trens. L'AVE de les 6 i 20 ho farà a les 7 i això fa que alguns usuaris es repensin fer el trajecte i tornin cap a casa.
2: Jo tenia l'AVE ara a les 6 i 20 del matí, el problema és que he arribat aquí i m'he trobat que com a mínim hi ha una demora de quasi 2 hores, tampoc saben si sortirà o no sortirà o a quina hora sortirà, doncs m'han dit tinc l'opció de tornar-te el bitllet o canviar-te'l per aquesta tarda. A les 12 a casa, treballo des de casa i a les 7 de la tarda vinc aquí a agafar el que en principi té que funciona.
3: El que teníem directe l'han juntat amunt que para totes les estacions, llavors no arribem a la reunió a Madrid i el pitjor és que hem de tornar, no sabem l'hora.
1: Això a les sortides, a les arribades. Fins fa poc encara han entrat viatgers que han explicat la matinada que han passat.
4: Primer ens deien que no viatjàvem, però finalment ens van dir que sí. I clar, hem hagut de passar tota la nit al tren. De fet, només ens han donat aigües. I tot el que volíem consumir de menjar ho hem hagut de pagar nosaltres en el bar. I quedàvem molt poca quantitat de menjar. I la veritat que ha estat una nit molt pesada, molt incerta. I la veritat que espero que almenys ens retornin els diners.
1: Tot això perquè encara hi ha un tram de via única de 25 quilòmetres entre Ricla i Plasencia, això és entre Calatayud i Saragossa, fins que no retiri el tren sinistrat ahir.
0: Gràcies, Joan. I aquest és un dels temes del dia que seguirem avui al matí de Catalunya Ràdio, que probablement reobrirà el debat sobre l'estat de la xarxa ferroviària. Avui, de fet, es reuneixen el govern i el Consell de Ministres, dues trobades que es faran aquest matí amb un marcat top preelectoral i l'endemà del Dia de la Hispanitat.
5: Hijo de puta!
0: Un 2 d'octubre que va ser crispat a Madrid amb aquests crits contra Pedro Sánchez i on, malgrat tot, tant el president espanyol com Alberto Núñez Feijóo van expressar optimisme de cara a les eleccions del 29 de novembre. Madrid, Dani Santeaja.
6: En una conversa informal amb periodistes, Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que el PSOE tornarà a donar la sorpresa. Creu que s'ha entès que les eleccions van d'habitatge i que per això el PP està nerviós. En canvi, Alberto Núñez Feijóo confia que Sánchez pagarà el seu fracàs en esta matèria i espera créixer en escons i per això assegura que no donarà cap vot per perdut. El clima preelectoral ha marcat la recepció oficial al Palau Reial, mentre que una vegada més la desfilada militar començava amb escridassades i insults cap a Pedro Sánchez.
5: ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta!
6: Una atenció que ha seguit després quan centenars de joves que marxaven de la desfilada amb banderes espanyoles han increpat els acampats de la Puerta del Sol i la policia ha intervingut per separar els dos grups. Des de Madrid, Dani Sainz-Beaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot plegat mentre de cara a aquestes eleccions espanyoles continua obert el front de l'esquerra i això després que l'anomenat Front Ampli hagi designat Ada Colau com a candidata. La candidatura segueix deixant la porta oberta a Podem, tot i que la formació ha tancat un acord amb Esquerra Republicana. Txell Vallespí.
7: Més Madrid, Moviment, Sumar, Esquerra Unida i els Comuns, les quatre formacions del Front Ampli aposten perquè Ada Colau sigui la seva cap de llista el 29N, perquè diuen és qui millor pot assumir lideratge en la situació política actual. I malgrat que l'acord d'Esquerra i Podem allunya la possibilitat que els morats assumin a la coalició d'esquerres, ni la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ni tampoc el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions a Televisió Espanyola.
8: Nosotros aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
9: Soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
7: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les. Txell Vallespí pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I com dèiem, aquestes últimes hores s'ha oficialitzat aquest acord també entre Esquerra Republicana i Podem. Frederic Vincent, bon dia.
10: Bon dia. Un acord per sumar esforços de cara a les eleccions del 29 de novembre. El partit d'Irina Montero no es presentarà a Catalunya, però Esquerra en principi sumarà les seves llistes per persones de l'òrbita de Podem. Això d'una banda. De l'altra, Gabriel Rufián i Irene Montero faran actes conjunts de campanya en ciutats espanyoles. En resposta a les acusacions dels comuns que sentíem ara de dividir les esquerres, Gabriel Rufián deia que intentarà fins al final arribar a un acord per una sola llista. Per cert, que la CUP sí que ha ratificat que no es presentaran aquestes eleccions generals.
0: I en aquesta precampanya no només és notícia a qui es podrà votar, sinó qui podrà fer-ho. I aquí és on tenim, atenció, tot l'enrenou al voltant de la llei de nets. El Tribunal Suprem ha decidit que els nacionalitzats per aquesta llei no podran votar el 29 de novembre.
10: Si recordem com ha anat aquesta història, l'anomenada llei de nets donava la nacionalitat espanyola als descendents dels exiliats del franquisme. Davant de les dificultats de demostrar qui és realment un exiliat o no, el govern espanyol va aprovar una instrucció on es va dir que pressuposaria la condició d'exiliat a tots els que van marxar del país entre l'any 36 i l'any 55. Això es va portar als tribunals, Vox ho va fer, per exemple, i el Suprem els ha donat en part la raó, ha dit que s'ho ha de mirar i, mentrestant, manté suspès cautelarment el dret a vot d'aquestes persones, que serien aproximadament unes 160.000.
11: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 en las elecciones europeas, y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
10: Així responia el ministre de Política Territorial. El Mundo avui dona gairebé per fet que el govern espanyol aniria al Constitucional per mirar de revertir aquesta situació. Per la seva banda, el Partit Popular i Vox mantenen que s'ha fet justícia. Tant els uns com els altres insisteixen a esbombar la tesi que l'executiu de Pedro Sánchez el que volia era alterar el cens en benefici propi.
0: Tot plegat demostra que, com dèiem, també tenim una de les precampanyes electorals més intenses que recorden. I encara no hem acabat, perquè falta Ceuta. L'endemà del Dia de la Hispanitat, els Reis d'Espanya avui visiten la ciutat autònoma.
10: Sí, Ceuta i Melilla. Felip VI i Letícia seran avui a Ceuta, demà a Melilla. Feia 19 anys que cap d'estat espanyol visitava les dues ciutats autònomes i, de fet, els Reis avui, aquesta nit, dormiran a Ceuta. L'últim rei que ho va fer va ser Alfons XIII. La visita, segons la Casa Reial, vol expressar el suport de la corona després de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta aquest passat estiu.
0: Avui a la hora del matí, Marta Rosique, Anna Grau, Vicenç Sánchez i Claudi Pérez. Benvinguts a un nou matí. Bon dia a Catalunya.
12: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
13: Avui és dimarts 13 d'octubre, el dia comença amb 22 graus a Castelldefels, 18 a Girona, 18 a Montroig del Camp i 16 graus a Juneda, a les Garrigues. Són temperatures altes, sobretot a causa dels núvols que hi ha molts llocs de la Catalunya central, comarques de Barcelona, de l'interior de Girona, i que es poden mantenir durant pràcticament tot el dia. No descartem fins i tot que arribin a deixar 4 gotes, algun ruixadet al litoral i prelitoral, tot plegat amb unes temperatures que es mantindran suaus per la banda alta.
14: Això pel que fa al temps. A les carreteres ens despertem amb retencions. A l'AP7, al Papiol, en sentit nord, per un vehicle avariat que talla un carril. De retruc, lentitud també a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7. També molta congestió a l'entrada a Barcelona, pel nus a la Trinitat, i a les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat.
0: Ara són les 7 i 8. I ampliant més titulars del dia, el que cal saber d'aquest dimarts 13 d'octubre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
15: Bon dia.
0: Millora.
16: Notícia d'aquesta matinada, el Fons Monetari Internacional augmenta la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any fins al 2,5%, 4 dècimes més que l'última estimació. Un creixement que és més del doble del previst per la zona euro, que se situa en un 1,1%.
17: Espanya es manté com la gran economia europea amb més bones perspectives. Pel que fa al conjunt de l'economia mundial, l'FMI eleva una dècima la previsió per aquest 2026 fins al 3,1%. Tot i això, avisa que la guerra a l'Orient Mitjà i l'encariment de l'energia pressionen l'activitat econòmica i la inflació.
0: Baixada general.
18: El canceller alemany Friedrich Merz ha anunciat una baixada del preu de l'electricitat en un gir d'estratègia després de les últimes derrotes del seu partit, la CDU, en diverses eleccions regionals.
0: Paraula de Trump.
19: El president dels Estats Units defensa la treva energètica que ell mateix va anunciar aquest cap de setmana entre Ucraïna i Rússia.
20: Well, they agreed, you know why? Because I said you agree. That's why.
19: Hi ha acord perquè jo dic que hi ha acord, afirmat davant dels periodistes. Això mentre el Kremlin fa equilibris. D'una banda, evita comprometre's a no fer més atacs, però tampoc desautoritza Donald Trump.
0: És que tres dies sense ràdio fa que tingui moltes ganes de... Més atacs.
16: Aquesta matinada, l'Aràbia Saudita, amb el suport del govern del Iemen, ha interceptat tres míssils balístics llançats contra Riad per part dels hutis. Els hutis, que compten amb el suport de l'Iran, han denunciat en les últimes hores la mort de 9 civils en atacs aeris saudites. Aquesta nit Trump ha avisat que els hutis s'estan portant molt malament.
0: Més protestes.
17: Nova convocatòria generalitzada avui dels estudiants francesos, quan ja fa quasi un mes que van començar les mobilitzacions. La d'avui arriba després que el govern hagi començat a moure fitxa, tot i que a l'horitzó hi ha el debat de pressupostos que preveuen importants retallades.
0: I a Brussel·les...
18: El president Salvador Illa torna aquesta tarda per tercer cop a la capital comunitària. Té previstes reunions amb dirigents de les institucions europees. A l'agenda no hi consta cap trobada amb Puigdemont ara que té encarrilat el seu retorn a Catalunya.
0: Sense nou referèndum.
19: El Regne Unit no es planteja, com a mínim per ara, una nova consulta als ciutadans per si volen fer marxa enrere del Brexit i demanar el reingrés a la Unió Europea. Això sí, el primer ministre britànic s'ha compromès que la cimera del 20 de novembre en Brussel·les serveixi per enfortir més la relació amb Londres i els 27.
0: Als tribunals.
16: El cap de la policia local de Ripoll ha denunciat als jutjats el consistori de Silvio Riols. Francesc Campayo fa 9 mesos que espera que se li reconegui la plaça d'inspector que va guanyar en un concurs. Segons El País, també s'ha presentat una queixa a la síndica de Greuges perquè considera que l'Ajuntament ha pres represàlies contra ell.
17: L'enfrontament entre el cap de la policia local ripollesa i la líder d'Aliança Catalana es produeix després de la polèmica per l'adjudicació a la filla d'Oriols per la via d'urgència d'una plaça d'interin a la policia local.
0: Motoristes veterans.
18: Atenció amb l'avís que llançava al Matí de Catalunya Ràdio. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, davant d'un augment de la sinistralitat, demana més formació per als motoristes de més de 50 anys.
15: La moto és un vehicle que hauríem de fer una reflexió general tots plegats, bàsicament des de l'àmbit formatiu. Formar més el motorista a partir d'una edat en les habilitats i en els coneixements de circular amb aquest vehicle.
0: Retallada dràstica.
19: La Unió Europea importarà un màxim de 350.000 cotxes híbrids xinesos a l'any. Això és menys de la meitat dels que importa actualment. Forma part de l'acord a què Pequín i Brussel·les van arribar divendres passat i que inclou el compromís del gegant asiàtic de reduir aranzels a l'oli d'oliva, d'oliva, els gelats i el calçat.
0: Ingressa.
16: El papa serà hospitalitzat aquest migdia per operar-lo d'un nòdul al pulmó. El papa cancel·la totes les seves audiències fins al 20 d'octubre. El 6 i 7 de novembre també té programat un viatge a l'Uruguai, l'Argentina i al Perú que té intenció de mantenir.
0: I tot això genera incertesa.
17: Arran d'aquesta operació del papa queda ple d'interrogants al calendari de relleu del cardenal Joan Josep Omella com a arquebisbe de Barcelona. L'actual bisbe de Girona, Octavi Vilà, encapçala totes les travesses.
0: I avui també destaquem aquesta nova col·laboració de Rosalia.
18: La que ha fet amb els irlandesos Fontaines D.C. es diu Where Is Gone i és un dels nous temes que sonaran al nou disc que publiquen divendres.
19: La banda actuarà a Barcelona el 24 d'octubre i repetirà el juny al Primavera Sound.
0: I Serrat, homenatge a Tete Montoliu. Paraules
16: ho ha fet en una actuació sorpresa al Parc Güell durant l'homenatge del Festival de Jazz de Barcelona. Tete Montoliu i Bebo Valdés. El concert va reunir 1.800 persones i Serrat va entregar a títol pòstum la medalla d'or del Festival de Jazz de Barcelona a Tete Montoliu, un reconeixement que va recollir la seva filla.
0: I pel que fa als esports, en Robert Prat avui torna a la Champions.
10: Galatasaray Barça a partir de les 8. Pau Cobercer.
21: Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
10: També avui Atlètic de Madrid, Manchester i Villarreal Nàpols a partir de les 9. El comitè de competició podria analitzar d'ofici una empenta de Vinícius a un treballador de la Lliga a l'Eurolliga de bàsquet Barça Maccabi a quarts de 9.
0: Un minut serà un quart de 8 del matí.
22: Us saludem des del quios del costat de la ràdio, ara mateix 19 graus de temperatura i les portades d'avui llegim dos grans temes, la llei de nets i les celebracions del 12 d'octubre. Per exemple, La Vanguardia titula Sánchez i Feijó exhibeixen optimisme electoral el 12 d'octubre i ho acompanya amb una fotografia de la família reial. L'Ara apunta a una desfilada marcada pel 12 d'octubre, però en aquest cas el pla que han triat és de Pedro Sánchez, mentre que el periòdico titula La llei de nets i Ceuta marquen el 12 d'octubre amb una fotografia, en aquest cas, del rei Felip VI i la princesa Eleonor. Com dèiem, la llei de nets és l'altre gran destacat de les portades d'avui. Ho llegim, per exemple, al País, al Mundo i l'ABC. I els diaris també recullen l'incendi d'ahir a l'AVE que estem explicant des de primera hora del matí, que va afectar més d'11.000 persones, i un tema propi al País que destaca que entre els llibres més venuts hi ha rastres d'intel·ligència artificial.
12: El matí de Catalunya Ràdio. A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
2: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
3: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofar i manta. Dies per cuinar quelcom de bo, per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. I hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. Dos dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
4: Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Clara Chavarría Domingo per les comarques de Tarragona i l'Ebre. A aquesta hora tenim 18 graus a Tarragona i Tortosa, 19 a Reus i 15 al Vendrell. El bus a demanda es consolida a la Terra Alta. Durant l'últim any l'ha utilitzat 3.000 persones en una comarca de poc més de 12.000 habitants. El principal repte ara és millorar les connexions amb les grans ciutats de l'entorn. Tortosa, Jordi Barranca.
23: El primer que es farà és aguantar fins a 6 les freqüències diàries amb Reus i Tarragona. Més endavant es treballa per crear una línia fins a Lleida. Joan Obanell, president del Consell Comarcal.
24: Hi ha molts estudiants de la nostra comarca que estudien a la Universitat de Lleida. Els pisos de lloguer o d'alquiler per tal de poder estudiar són més barats i a part de la possibilitat de connexió que tenim amb l'alta velocitat, la mateixa estació de busos està al costat de l'estació de tren.
23: Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I els viticultors del Priorat confien que la seva producció limitada els ajudarà a superar la crisi mundial del sector. Una crisi provocada per la caiguda de consum del vi i l'acumulació d'estocs a nivell global que ha fet que els preus hagin baixat. La DEO Priorat i la DEO Montsant esperen que aquesta situació no els afecti tant perquè, com deien, tenen produccions reduïdes i uns productes valorats pel mercat. La presidenta de la DEO Montsant, Pilar Just, i Jaume Balaguer de la DEO Priorat reflexionen sobre aquesta qüestió.
25: Sí, es nota, però jo poso damunt de la taula que no només és a dir aquests hàbits, no, de que es consumeix menys alcohol i menys vi, sinó també amb aquests hàbits que l'economia no està com estava. Per molt que diguin que l'economia del país va bé, el que és la classe mitjana, que és normalment qui és el gran gruix de consum de vi, doncs s'ho pensa dues vegades a l'hora de comprar en vi.
26: Realment, el Priorat, per la zona que és, no té excés de producció. Això hauries d'analitzar a nivell global d'Espanya, que hi ha zones que estan produint, doncs, per exemple, si aquí el màxim que poden produir per hectàrea és uns 6.000 quilos, estan produint 15-20.000 quilos per hectàrea, i que, a més, un raïm de baixa qualitat i que no aporta res al mercat. És bo que hi hagi una regularització.
4: A Tarragona, el refugi antiaeri del Serrallo passa a formar part de la xarxa d'espais de la guerra i de la repressió franquista de la ciutat. Una iniciativa municipal per recuperar i dignificar espais representatius des del 1931 fins la transició democràtica. El refugi es va construir en 1937 sota la direcció de Ramon Oliver Alegret. En parla el seu net Carles Ventura Oliver.
27: Venia d'una família de paletes. En aquella època, la família de paletes es deia Maestros Albañiles. Tota la vida, doncs, que a casa ho hem comentat. Penseu que en aquella època el meu avi tenia potser 20 treballadors.
4: A més dels treballadors de l'empresa d'Oliver Alegret, també van comptar amb la col·laboració de pescadors serrallencs. I amb Albert Cots al control de so, hem arribat gairebé a un quart i cinc minuts de vuit. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
28: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
29: El 3 de març del 1955.
28: I el número de la sort, el...
29: 4.
28: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
12: El Sons del matí.
1: Aquí a l'estació de Sants hi ha dos trens que havien d'arribar ahir a quarts de 12 de la nit.
5: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere i al final ens han fet baixar.
6: Les quatre formacions del Front Ampli aposten perquè Ada Colau sigui la seva cap de llista el 29N.
7: Nosotros aspiramos una lista única que integre también a Podemos. No podemos decirlo más claro.
8: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
9: Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel to Robert E. Hall and Michael Woodford.
0: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia amb Francesc Soler. Net.
18: El fill o filla del fill o de la filla d'una persona. Els nets de la Guerra Civil Espanyola són els qui sovint, després d'una generació marcada pel silenci o l'oblit, recuperen la memòria històrica i reclamen desenterrar, de vegades literalment, els avis. Parlo dels nets dels vençuts, esclar, dels nets ara en parla tothom, perquè el Suprem manté que els nacionalitzats per la llei de nets finalment no votaran a les eleccions del 29N.
0: Incendi.
18: Foc violent no controlat i d'efectes destructius que es propaga per espais que no estaven destinats a cremar-se. En sentit figurat, també pot referir-se a revoltes, protestes o conflictes que es propaguen ràpidament i generen un gran enrenou. Ahir un incendi a l'AVE va tornar a encendre els ànims dels usuaris del tren. Veurem si acaben incendi.
0: Gemelli.
18: El Policlínic Universitari Agostino Gemelli és un dels hospitals més prestigiosos de Roma i d'Itàlia i freqüentment utilitzat pels papes. Històricament, els papes eren atesos dins els murs del Vaticà, però quan el 1981 Ali Akka va atemptar contra Joan Pau II a la plaça de Sant Pere, van decidir traslladar el papa, que va rebre diversos impactes de bala, al Gemelli. Des d'aleshores, aquest hospital és el que tenen els papes.
0: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 2,5%.
6: El Fons Monetari Internacional millora la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any fins al 2,5%, 4 dècimes més del que calculava anteriorment. És més del doble del creixement previst per la zona euro. Espanya es manté així com l'economia europea amb més bones perspectives de creixement.
0: 350.000.
6: És el nombre màxim de cotxes híbrids xinesos que importarà l'any la Unió Europea. Són menys de la meitat dels que importa actualment. Ho estipula l'acord comercial anunciat divendres entre Brussel·les i Pequín. La Xina també s'ha compromès a reduir els aranzels a l'oli d'oliva, als gelats i al calçat.
0: I 147.
6: Són els nens que han sigut traslladats a un altre país de manera unilateral per un dels dos progenitors el 2026. Aquests casos de sustracció internacional de menors han augmentat un 46% des del 2022, sobretot arran de l'increment de matrimonis mixtos formats per espanyols i estrangers.
0: I ara veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig unes persones vestides d'època, en primer pla una parella. Ella porta un barret amb una flor i darrere hi veig un grup de gent amb vestits que criden l'atenció perquè no són gens del 2026. Damunt d'ells, el que hi veig és l'avió del Tibidabo.
17: És una imatge que veiem a l'ara i que és un dels moments que es va viure ahir al parc, i és que el Tibidabo ha fet 125 anys i ahir van organitzar una festa d'aniversari per recordar les 5 generacions que han passat per aquest espai tots aquests anys. El que veus de vestits d'època són de l'Associació de la Garriga Modernista, que hi van posar color i

0: El Palau de Fira s'ha omplert d'estants de tota mena, amb prop de 40 autors de més d'una quinzena d'editorials i un centenar d'activitats, com ara tallers, jocs, conferències o, per exemple, balls amb coreografies de K-pop.
1: Al matí de Catalunya Ràdio.
2: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
3: Sabies que, per reduir el colesterol alt, és important triar bé? I aquí hi ha una cosa clau, l'eficàcia dels esterols vegetals, uns dels responsables de la baixada dels nivells de colesterol. Per això, Danacol conté una combinació única d'esterols vegetals amb la màxima eficàcia demostrada. Així que, si has de triar, tria eficàcia. Tria Danacol.
4: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
5: Avui a La cara B del temps parlem de tornados, riuades, de l'aurora boreal i d'esperits vermells. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Si ha estat un cap de setmana farcit de fenòmens inusuals, el primer que vull destacar és aquest tornado que es va produir divendres a Sicília. En realitat eren dues mànegues marines que van tocar terra i es van convertir en tornados a l'oest de l'illa. 11 persones van quedar ferides, 15 edificacions destruïdes per aquest tornado que es calcula que va tenir categoria entre 2 i 3 en una escala de 5, cosa que serveix una intensitat insòlita en aquesta illa. Ara viatgem al Nepal, on aquest cap de setmana, diumenge, hi ha hagut una nova riuada sobtada. La causa va ser una esllavissada de terra que va bloquejar un riu. Hi ha 5 persones desaparegudes, però una alerta primerenca va servir per evitar mals encara més greus. I aquest cap de setmana també s'ha vist, o s'ha fet viral, vaja, una imatge d'un fenomen que es coneix com a esperits vermells. La imatge es va fer des de Còrsega. Són unes descàrregues elèctriques que tenen lloc a la part alta de la tempesta i viatgen cap a l'alta atmosfera. Són vermelles, amb un aspecte com si fos una medusa, i duren mil·lisegons. La fotografia s'ha fet pública aquest cap de setmana, però en realitat va passar el 16 de setembre. Es va fotografiar el 16 de setembre. I aquí a Catalunya sí que aquest cap de setmana s'ha pogut veure una llum tènua vermella la nit de dissabte a diumenge. Era un fenomen semblant a l'aurora boreal provocat per una gran tempesta solar. El fenomen va ser fotografiat des de Prades i van ser molt poques les persones afortunades que el van arribar a veure.
4: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Divendres, l'Enigmàrius feia de la part de dins de la mà del pescador. I la resposta era palmar. Palmar és relatiu al palmell de la mà. I el pescador, doncs, pot pescar palmar o la mar. Avui dimarts, un Enigmàrius triple. Pot ser una cinta, un filó o un torrent d'aigua de quatre lletres. Pot ser una cinta, un filó o un corrent d'aigua. Quatre lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
5: Atenció a aquest titular que circula. El Parlament Europeu exposa una estàtua daurada de Donald Trump despullat amb un pal de golf. Marc Amorós, bon dia.
8: Bon dia. La notícia mostra la imatge de l'estàtua. Fa 2 metres i mig d'alçada. És completament daurada i veiem un home que sosté Donald Trump assegut sobre les seves espatlles. Trump està completament nu i porta un enorme pal de golf. Diu la notícia que l'estàtua es titula La plaga taronja, que està recoberta amb or de 23 quirats i que és obra d'un escultor danès. També explica la notícia que l'artista que ha fet l'escultura s'ha inspirat en el conte El vestit nou de l'emperador, de Hans Christian Andersen. L'artista ha explicat que l'escultura és d'or perquè Trump es pensa que l'or l'engrandeix, així que exhibir-lo despullat només fa que brilli amb més intensitat.
5: Però això és real o fals?
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
11: I pot ser tot això sent professional.
10: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingoan fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.

0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que el Parlament Europeu exposa una estàtua daurada de Donald Trump despullat amb un pal de golf és una notícia real. L'escultura s'ha pogut veure al Parlament d'Estrasburg, a França. Es va exhibir fins al 8 d'octubre, però es podrà tornar a veure aquest mes de novembre a Turquia durant la celebració de la Conferència Climàtica Mundial COP31.
2: I avui pot ser un bon dia, sapiguem per què, amb Laura Calçada.
3: Avui fa 10 anys que Bob Dylan va rebre el Nobel de Literatura. La seva música, com la de tants altres, té un poder. Atura el monòleg interior mentre sona i en un concert ens fa cantar amb desconeguts com si fossin germans. Iris Murdoch en deia desagotització, el moment en què la bellesa ens treu de nosaltres mateixos. Això té a veure amb la convivència. Per escoltar algú, cal que el nostre jo no ho ocupi tot. Aquest cap de setmana, amb el comiat d'Oques Grasses, n'hem tingut un exemple. La bellesa ens pot entrenar a escoltar-nos millor i potser estimar-nos més. Els osonencs canten que queda amor en aquest món. Només podem continuar treballant perquè aquest venci la por.
2: Són 7:45. I avui és dimarts 13 d'octubre, ens despertem amb 15 graus a la Quar, 18 a l'Hostalets de Pierola i 14 a Gandesa. I això el dia en què entrevistarem a les 9 del matí al porteu de la Marea Pensionista, Pere Franquesa. Tornem per això abans a Sants, on des d'ahir a última hora tornen a circular aquests trens AVE, però ho fan amb retard i alguns viatgers han passat tota la nit per ser al tren. Hi ha un clàssic també en aquestes situacions que s'està vivint ara mateix, que és que moltes queixes dels usuaris són per falta d'informació. Joan Garcia, bon dia.
4: Bon dia. L'AVE de les 6:20, l'AVE de les 7, l'AVE de 7:45, tots aquests sortiran amb retard, retard no especificat. Alguns retards, alguns usuaris que necessiten aquestes connexions que vagin a l'hora per anar a treballar, ja comencen a buscar alternatives.
5: Sortim a les 7:27, són les 7:10, no hi ha via ara mateix i posa que està demorat, o sigui que anirem a veure què passa, si podem sortir perquè anem a treballar, llavors anem a l'aeroport a agafar un avió perquè hem de treballar sí o sí.
4: Sí que s'anuncia la sortida ara d'un Ouigo, tot això després d'una matinada d'anar i venir amb trens de retards de fins a 7 hores, perquè es manté a l'Aragó, recordem, el tram de 25 quilòmetres de via única, on hi va haver el tren sinistrat. Com sempre, aquí Sants també, amb un ull a l'alta velocitat, però l'altre a Rodalies, us hem de dir que destaca una hora de retard a un mitja distància de Barcelona a Valola Nova.
2: I què més hem de saber, gràcies, Joan, del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
6: Bon dia. Avui es reuneix el Consell de Ministres després que el Suprem hagi sentenciat que els nacionalitzats, per la llei de nets, no podran votar les eleccions del 29N. La Moncloa estudia recórrer ara al Constitucional.
7: Els reis Felip VI i Letícia visiten avui Ceuta, les platges de la ciutat autònoma. No hi queden ja immigrants malvivint, però la crisi humanitària, dos mesos i mig després, continua lluny de resoldre's.
6: El Front Ampli escull Ada Colau com la candidata a les eleccions del 29N i manté la porta oberta a Podem, tot i que no consten ara mateix avenços en les negociacions.
7: El Fons Monetari Internacional augmenta les previsions de creixement de l'economia espanyola fins al 2,5%, 4 dècimes més que l'última estimació i més del doble que la mitjana de la zona euro.
6: Nou dia de protestes estudiantils a França, que ja fa quasi un mes que s'arrosseguen. El govern ha començat a atendre algunes de les seves demandes.
7: El president Salvador Illa comença avui el tercer viatge oficial a Brussel·les. A l'agenda hi consten reunions amb dirigents de les institucions comunitàries, però cap trobada amb Puigdemont.
6: I el Papa Lleó XIV ingressa avui a l'hospital per operar-lo d'un nòdul al pulmó. Estarà una setmana sense agenda, però el pontífex vol mantenir el viatge a Sud-amèrica a principis del mes que ve.
8: En esports, torna la Champions pel Barça, el partit del camp del Galatasaray a partir de les 8. També avui, Atlètic de Madrid-Manchester, Villarreal-Nàpols, a segona el Girona empata 1 a Tenerife, mentre que el comitè de competició podria examinar d'ofici unes imatges de Vinícius en què empenta un treballador de la Lliga al partit entre el Madrid i el Villarreal.
2: Avui esperem un dia mig ennuvolat en algunes comarques de Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Són núvols baixos que afecten a les comarques de Barcelona, a la Catalunya central i a l'interior de Girona, i que podrien arribar a deixar algun petit ruixat molt puntual. En canvi, avui serà un dia assolellat a la Costa Brava, a l'Alt Pirineu, a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquí, per cert, podrien arribar als 28 o 30 graus.
2: I a les carreteres, retencions a l'AP7, al Papiol, sentit nord, per un vehicle avariat. Clàudia Serra.
10: Sí, com a conseqüència també hi ha lentitud a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb la P7, i a la mateixa B23 també hi ha retencions a Molins de Rei, direcció Barcelona, en aquest cas per un accident. Un altre punt complicat a aquesta hora és l'entrada i sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat, per un accident a la Ronda de Dalt, sentit Trinitat. Fora de l'àrea de Barcelona, destaquem les retencions a la C58, de Terrassa a Sabadell, sentit sud, C60 a la Roca, direcció Granollers, i la P7 i la C17 a Parets, en sentit Barcelona.
2: Ho rebatem també amb les portades dels diaris del dia. Marta Viana.
7: Unes portades on avui destaquem dos temes, la llei de nets i les celebracions del 12 d'octubre. La Vanguardia titula Sánchez i Feijóo exhibeixen optimisme electoral el 12 d'octubre i ho fa acompanyat amb una fotografia de la família reial. L'Ara apunta una desfilada marcada pel 29 de novembre, però en aquest cas el pla que han triat és el de Pedro Sánchez somrient, mentre que el periòdico titula La llei de nets i Ceuta marquen el 12 d'octubre amb fotografia del rei Felip VI i la princesa Eleonor. Com dèiem, la llei de nets és l'altre gran destacat de les portades d'avui. Ho veiem al País, El Mundo i l'ABC, i els diaris també recullen l'incendi d'ahir a l'AVE, que estem explicant des de primera hora del matí, que va afectar més d'11.000 persones.
2: I avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem a Marta Rosique, Anna Grau, Vicent Sánchez i Claudi Pérez. Quan són les 7:35... I obrim la redacció al matí. Comencem per les opinions destacades. Pau Foradada, bon dia.
11: Bon dia.
2: Avui trobem articles d'opinió sobre aquesta precampanya electoral, sobre el 12 d'octubre i sobre la visita dels Reis a Ceuta.
11: La Vanguardia destaca que el Suprem manté la suspensió del dret a votar a part dels acollits a la llei de nets, i això vol dir que 160.000 persones que ja són espanyoles no podran votar, una suspensió que el Mundo considera que preserva les garanties electorals. Encara sobre eleccions, l'escriptor Sebastià Alsamora diu a l'Ara que Rufián ha acabat convertint-se en una mena de candidat a mitges entre Esquerra i Podem. El periòdico ressalta que Ceuta va planar sobre el 12 d'octubre i lamenta que els que s'omplen la boca amb la nació sense conèixer-la en la seva integritat no estan legitimats per donar patents d'espanyolitat. El País considera que la visita dels Reis a Ceuta i Melilla és oportuna i necessària i destaca que totes dues ciutats representen com pocs llocs una Espanya en què conviuen religions i cultures. I, per últim, a La Vanguardia, un article de l'exconseller d'Economia, Andreu Mascolell, sobre habitatge, destaca que cal modificar normatives, tramitar projectes, edificar i també millorar rodalies.
2: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
12: I així és el País, la darrera ocurrència de Milei. Com que els números no li surten, fa una oferta. Vol vostè convertir-se en ciutadà argentí per la via ràpida? Pagueu 312.000 euros i obtindreu la nacionalitat automàticament. Ah, i hi ha també oferta especial per a grups familiars per només 450.000. El jurista li han advertit que va contra l'esperit de la Constitució, però ni cas, perquè ell ha de treure diners de sota les pedres. A molts països funciona un règim d'accés a residència pagant, però no el directe a la ciutadania, tret d'Argentina, on aquest dret està en venda.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
14: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
15: Peugeot.
16: Com estàs? Bé? Segur? És curiós, sempre contestem abans de pensar-hi, però potser fa dies que no descanses prou bé o que no et sents com t'agradaria. Ens hem acostumat a no escoltar-nos, però pots donar resposta a allò que el teu cos et demana amb el Gèmica, complements alimentaris basats en el rigor científic. El Gèmica, com estàs?
17: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
18: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam, amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
17: Una maravilla és poder viajar.
19: Per tu, que per fi has posat la manta al llit. I per tu, que estàs tan a gust que no vols sortir. Gaudeix a Capravo del suavitzant blau Eroski, ampolla de 80 dosis, per 1,80 €. Vols estalviar amb mi? Capravo.
20: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
21: Mm-hmm.
20: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
21: I des de 16.400 euros.
20: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
22: Citroën.
20: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
23: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
24: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a BBVA.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem? BBVA.
13: El matí Catalunya Ràdio.
2: Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital quan són les 7:38. Ho fem amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Per què és notícia Reus?
6: Doncs perquè enderrocarà el pont de l'Avinguda Tarragona després de 2 anys tancat. L'Ajuntament ha decidit que no repararà les escales de l'estructura precintades pel seu mal estat. L'estructura ha estat batejada pels veïns com el Mamotreto i està situada a l'altura de la urbanització Mas Carpa en una de les principals vies d'accés a la ciutat des de les T11. Ho recull el Diari de Tarragona.
2: El preu dels lloguers també acaba amb una pastisseria centenària de Mallorca.
7: En concret, a Sóller, Can Tambora, de tradició pastissera des del 1845. Llegim el Diari de Mallorca, que tanca les seves portes els pròxims dies després de no aconseguir renovar el contracte al local del port perquè el preu podria superar els 6.000 euros al mes.
2: I una altra manera de passar la nit.
6: A Calafell ha començat els tràmits urbanístics per construir un hotel de 5 estrelles on abans hi havia la discoteca Louis Vega. La idea és que tingui 450 habitacions i que es creïn més de 300 llocs de treball directe. Incorporarà també un palau de congressos amb la idea de generar activitat econòmica més enllà del turisme. Ho llegim al Diari Més.
2: Qui està en ratxa?
7: La Universitat de Manresa, que registra un nou rècord amb més de 2.700 alumnes. És la xifra més alta d'estudiants en la història d'aquesta institució. Aquest any s'han estrenat el grau en dret, odontologia i un nou cicle formatiu de grau superior de transport i logística. Ho veiem al Regió 7.
2: I recta final de la temporada d'observació de la brama del cèrvol.
6: Les sessions guiades van acabar ahir a la reserva de caça del Cadí, per on han passat, segons la CERA, unes 1.300 persones, i a la resta del Pirineu també queden molt pocs dies per observar aquest fenomen. El punt estrella d'observació és a Castellà de Nuc, perquè hi ha més densitat de cèrvols i, per tant, més competència entre mascles.
2: I aquesta hora expliquem també els destacats en internacional i economia amb Frederic Pincer i Lara García.
8: Falta menys un mes per les eleccions de mig mandat als Estats Units, el Congrés i el Senat, i un dels escons clau pot ser Texas. Per primera vegada en més de 30 anys, un demòcrata té opcions de guanyar. Es diu James Talarico, el candidat, que ha estat uns dies sense efectes de campanya, i arran d'això, diversos republicans han esbombat el fals rumor que ha estat ingressat en un centre de salut mental. Avui, això ho explica el New York Times, que diu que entre els que han ajudat a escampar aquesta mentida hi ha Elon Musk, o el poderosíssim assessor de Donald Trump, Stephen Miller. Talarico ho ha negat, diu que només ha tingut la grip i que per això s'ha absentat dels actes de campanya. El rival de Talarico en aquestes eleccions a Texas és el republicà Ken Paxton, que també és notícia. El Wall Street Journal avui avança que Paxton va fer una festa per Cap d'Any a Dubai amb dos fugitius de la justícia, són dos homes acusats de frau, i una dona que no era la seva parella. La premsa francesa també destaca la nova tongada de protestes d'estudiants avui mateix. Ho ressalten en portada Liberación, que entrevista la líder del sindicat CGT, que acusa el pressupost públic de girar l'esquena al jovent, i també el conservador Le Figaro, crítica amb les protestes, que de fet qualifica d'absurdes i confuses, i avui en el seu editorial demana un retorn a l'autoritat.
10: I avui l'Economia publica que durant la darrera dècada les administracions públiques catalanes han adjudicat contractes vinculats a l'habitatge per valor de 377 milions d'euros. Una desena d'entitats s'emporten la gran majoria dels recursos. Lidera la llista l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona amb 104 milions d'euros. Cinco Días titula Lupa sobre la cistella de la compra. La CNMC es prepara per vigilar el preu dels aliments. El diari destaca que en un decret llei que s'ha de convalidar aquesta setmana, el govern espanyol encarrega competència la supervisió de com s'està traslladant la pujada de l'energia en el preu de la compra. I l'Economista avui avisa que els acomiadaments del sector tecnològic han crescut un 40% entre el gener i el setembre per culpa de la intel·ligència artificial. Més de 130.000 treballadors d'empreses tecnològiques d'arreu del món han perdut la feina per l'automatització i la digitalització accelerada en els últims mesos.
2: I a la premsa esportiva, Robert Prat destaca la tornada del Barça a la Champions.
8: El diari Esport diu que el Barça busca la seva desena victòria consecutiva avui a la Champions al camp del Galatasaray, amb el gran hàndicap de superar l'ambient infernal del camp de l'equip turc a Istanbul, un dels pitjors escenaris per jugar de tot el món. Mundo Deportivo parla d'aquest repte a l'infern, en aquest ambient que intimida. És un partit amb molta pressió, destaca l'Esportiu. Per la Vanguardia, Istanbul eleva l'exigència i significa l'estrena pel Barça d'una sèrie de partits de primer nivell. El diari Ara parla de l'equip d'Istanbul com un rival amb múltiples escàndols al llarg de la seva història, esquitxat per dos casos relacionats amb apostes il·legals l'últim any. El periòdico apunta que el vestidor del Madrid es distancia de Mourinho, que les estrelles i diversos futbolistes no combreguen amb l'histrionisme i l'afany de protagonisme del portuguès. L'Esport afegeix que Mourinho no té cap ascendència sobre el grup i que les estrelles continuen fent de les seves. L'equip li ha perdut el respecte a l'entrenador. Per la Vanguardia, els àrbitres estan amoïnats pel clima que crea Real Madrid i creuen que cada partit pot ser un judici a l'àrbitre. El Mundo Deportivo parla d'una guerra total del club contra els àrbitres, el club blanc hi veu una conspiració arbitral contra el Madrid i pel diari El País ha tornat el vell mourinyista, tirant del seu antic manual escènic en temps de crisi.
2: I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Caralia, Gerard Jubany, bon dia.
0: Bon dia.
2: Una parella es desperta en un hotel de Mallorca amb un desconegut borratxo ficat al llit.
1: El jove de procedència alemanya va explicar a la Guàrdia Civil que ho havia fet seguint un repte proposat per una aplicació al seu telèfon mòbil. Va entrar a l'habitació per la porta que donava a la terrassa i un cop dins es va estirar sobre la dona, que va reaccionar ràpidament i se'l va treure del damunt. Els agents han explicat que el discurs del jove era incoherent i que costava d'entendre. Ho hem vist al Diario de Mallorca.
2: Abandonen el cotxe després d'accidentar-se al mig de Roda.
3: El 9-9 explica que el vehicle va xocar amb dos cotxes i va acabar impactant contra una casa a la via principal de Roda de Ter, moment en què els dos ocupants van decidir fugir del lloc dels fets i deixar el cotxe abandonat a la carretera. Finalment, una grua el va haver de retirar.
2: I un agent de l'UME demana matrimoni a la seva nòvia en plena desfilada del 12 d'octubre.
1: Sí, podem confirmar que ella va dir que sí. Si t'ho demana un home armat, també, què s'ha de fer, no? Va passar ahir a la glorieta de Carles V, quan, per sorpresa, la gent de l'UME va demanar matrimoni a la seva parella. En les imatges es veu la gent molt nerviós i al seu costat, la que serà la seva futura esposa, que no va poder evitar plorar d'alegria. Les imatges es van publicar al compte d'X del Ministeri de Defensa i se n'ha fet ressò 20 minuts.
2: I qui fa anys avui, Caralies?
3: Avui fa anys l'actor Luis Tosar, en fa 55. També en sumo més la cantant Índia Martínez, que arriba als 41, i acabem felicitant el músic Paul Simon. Oh. Avui celebra els 85 anys.
2: I Sant Oral?
3: Doncs mira, avui és Sant Eduard, Sant Faust i Sant Teòfil.
2: I acabem el repàs a la premsa en el quios vintage amb Albert Tom.
5: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
15: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
25: 13 d'octubre de 2006, queden 15 dies per a les eleccions catalanes i un DVD titulat Confidencial.cat ha alterat la campanya. Convergència distribueix 1 milió de còpies d'un documental que ataca el govern tripartit. A la portada, les cares de Maragall, Carot i Saura i la frase «Quan el preu de la lluita pel poder és un país». El DVD reparteix encartat amb els diaris 2 diumenges abans de les eleccions. Artur Mas necessita una victòria molt àmplia si no vol que repeteixi el tripartit, ara amb Montilla al capdavant. L'eslògan del candidat socialista el 2006 era «Fets, no paraules», i el mateix Montilla reconeixia que no era l'alegria de la huerta, però per una feina seriosa, deia, el que s'ha de ser rigorós. Acabo amb una altra polèmica electoral. Míting del PP a Martorell amb Àngel Acebes i Josep Piqué. Un grup de manifestants intenta rebentar l'acte de males maneres. El secretari d'organització del PP s'hi torna i agredeix un d'aquests joves. El 2006, aquest secretari es deia Xavier García Albiol.
26: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
27: Cada any, milers de turistes visiten Barcelona per veure les seves creacions.
28: La seva obra ens sorprèn i ens deixa al·lucinats amb cada detall.
27: Cada un dels seus edificis crea un món únic i singular.
28: Mirem on mirem, els colors i la forma ens recorden lo bonica i variada que és la natura.
27: Parlem d'Antoni Gaudí, arquitecte.
29: Els secrets de Gaudí. Estrena el dissabte 17 d'octubre al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 7:47. Repassem aquesta hora els titulars en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Alteracions al servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
6: Hi ha retards d'entre 1 i 2 hores després de l'incendi d'un tren que hi va obligar a tallar la circulació durant més de 5 hores fins a 9:45. Hi ha un tram de fet que encara es fa per via única.
30: Jo tenia la meva hora a les 6:30 del matí. El problema és que he arribat aquí i m'he trobat que com a mínim hi ha una demora de quasi 2 hores.
31: El que teníem directe l'han juntat amb un que para totes les estacions. Llavors no arribem a la reunió a Madrid.
32: L'hem hagut de passar tota la nit al tren. De fet, només ens han donat aigües.
2: Els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar a les eleccions del 29 de novembre.
7: El Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió cautelar coincidint amb el dia que es tanca el cens electoral avui. Es reuneix el Consell de Ministres i estudia si ho pot recórrer al Constitucional.
2: I Felip i Letícia arriben avui a Ceuta.
6: Feia 19 anys que cap d'estat espanyol visitava la ciutat autònoma. La corona vol expressar el suport als seus habitants després de l'entrada massiva d'immigrants. Demà aniran a Melilla.
2: Salvador Illa comença avui el tercer viatge oficial a Brussel·les.
7: A l'agenda hi consten reunions amb dirigents de les institucions comunitàries, però cap trobada amb Puigdemont.
2: I el Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any.
6: És més el doble del que calcula per la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb més bones perspectives.
2: Lleó 14 serà hospitalitzat aquest migdia a l'Hospital Gemelli de Roma per operar-lo d'un nòdul al pulmó.
7: El papa de 71 anys va anunciar la intervenció diumenge passat des de la finestra del Palau Apostòlic, ha cancel·lat totes les seves audiències fins al 20 d'octubre.
2: I en esports torna la Champions.
6: Amb un Galatasaray Barça a partir de les 8 a l'Euroliga de bàsquet, Barça Maccabi 8:45.
2: Ara fem una ronda per tot el país. Comencem per Girona, Laia Claret, bon dia.
0: Hola, bon dia.
2: Des de Lleida, Pere Joan Albrecht, bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
9: Hola, bon dia.
2: I Barcelona, Marta Viana, bon dia.
11: Què tal, bon dia.
2: Comencem per les comarques gironines perquè estem pendents del Top Manta Roses, Laia.
0: Sí, perquè segons l'Ajuntament s'ha reduït gairebé la meitat on es posen el passeig de roses a l'Alt Empordà en 3 anys. Creuen que ha estat determinant la possibilitat que poguessin intervenir judicialment material a domicilis que feien servir com a magatzem. Però també tenim un rècord per als amants del còmic, i és que el Giro Còmic, la fira del còmic que s'ha fet a Girona aquest cap de setmana llarg, ha superat els 10.000 visitants per primera vegada. Tot una efemèride pels organitzadors. S'ha fet al Palau de Fires en la desena edició d'aquesta trobada.
2: I els viticultors del Priorat confien que la seva producció limitada els ajudarà a superar la crisi mundial del sector, Clara.
9: Sí, una crisi provocada per la caiguda de consum del vi i l'acumulació d'estocs a nivell global que ha fet que els preus hagin baixat. En aquest sentit, des de les deus Priorat i Montsant esperen que això no els afecti tant perquè tenen, com deies, produccions reduïdes i uns productes valorats pel mercat. A la Terra Alta ens fixem en el servei de bus a demanda que s'ha consolidat. Connecta diversos municipis amb la capital de comarca, Gandesa, i en pocs mesos en Tarragona i Reus. Però el repte és aconseguir connexions amb Lleida, i és que força joves terraltencs estudien allà. I d'altra banda, es facilitaria la connexió amb els trens d'alta velocitat.
2: I avui a Lleida parlarem també de la plaga de coloms que afecta Balaguer, Pere Joan.
4: I és que la plataforma veïnal que reclama actuacions per acabar amb la plaga ha fet un pas endavant i ha fet arribar una queixa a la síndica de Greuges de Catalunya. Denuncien que l'Ajuntament va aprovar per unanimitat en sessió plenària el febrer del 2024 actuar sobre la plaga després d'una iniciativa ciutadana que va recollir més de 700 signatures. Doncs bé, malgrat això, els denunciants asseguren que el consistori no ha executat aquest any cap actuació material per reduir-ne la població. L'Ajuntament diu que comparteix la preocupació per la plaga, que estimen uns 1.300 coloms, amb una densitat de 550 coloms per quilòmetre quadrat, per sobre del llindar de sobrepoblació.
2: I a Barcelona, avui pendents també del judici contra una vintena de persones acusades d'assaltar i robar en cases de Barcelona entre el 2018 i el 2019.
7: Sí, segons el fiscal, els processats formaven part d'un entramat criminal que preparava minuciosament els robatoris abans de cometre'ls. Els fiscals, en aquest cas, els demana penes d'entre 4 i 8 anys de presó. També avui estarem pendents si coneixem nous detalls de la mort violenta d'un home la matinada de dilluns al districte de Nou Barris. I acabem amb tres previsions destacades de cultura. La primera, l'Auditori de Barcelona, en Gustavo Dudamel repeteix concert amb la Filarmònica de Nova York i l'Orfeu Català. També avui torna Pere Arquilluer a la Heartbreak Hotel amb el muntatge coral romput, i Maria Jaume, que actua al CCCB a la Bienal del Pensament a 9:45 del vespre.
2: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona, que tingueu un bon dia. Adéu-siau.
7: Adéu, bon dia. Adéu.
12: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I si heu de sortir de casa ara, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui tindrem sol en algunes comarques i molts núvols en unes altres. Eloi Cortomí, bon dia.
14: Bon dia. Sí, un temps partit amb dos. Tenim la meitat est de Catalunya, comarques de Barcelona, de Girona, Catalunya Central, amb molts núvols que poden arribar a deixar petits ruixadets, sobretot al litoral, prelitoral, més de cara al migdia, més probables. En canvi, la resta de Catalunya, en general, el temps serà força assolellat, sobretot a les comarques de Ponent, a l'Alt Pirineu i en alguns racons de la Costa Brava. Avui en temperatures suaus, de 23 a 26 graus, potser els llocs amb sol poden enfilar-se una miqueta més, per exemple, a l'interior de les Terres de l'Ebre, fins als 28 o 30 graus. I en pròxims dies, en general, farà més sol, la temperatura tornarà a remuntar una miqueta i de cara al cap de setmana sembla que arribarien alguns ruixats i tornarà a refrescar.
2: I pel que fa al trànsit, diverses incidències compliquen la circulació aquesta hora. Clàudia Serra.
1: Sí, a banda de les retencions que ja són habituals a aquesta hora, diversos punts complicats. A l'AP7, al Papiol, hi ha retencions en sentit nord per un camió avariat que talla un carril. Com a conseqüència, lentitud a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7. A la mateixa B23 també hi ha retencions en Molins de Rei en direcció Barcelona, en aquest cas per un accident. Un altre punt complicat és l'entrada i sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat per un accident a la Ronda de Dalt en sentit Trinitat. I fora de l'àrea més propera a Barcelona, destaquem les retencions a la C58 de Terrassa-Sabadell a sentit Barcelona, a la C60 a la Roca, direcció Granollers, i a la C17 a Parets en sentit Barcelona.
8: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
15: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
10: Avui hem rebut el missatge d'Àlex Gallifa, paradista del mercat de Felip II a Barcelona. Explica que els darrers episodis de pluges han provocat situacions de risc al mercat, amb zones inundades molt a prop d'instal·lacions elèctriques. L'Ajuntament respon que l'afectació ha estat causada per una avaria al centre de transformació de la companyia subministradora d'electricitat, que ja ha estat solucionada. L'Àlex, però, insisteix que el problema se suma a afectacions prèvies i reclama seguretat.
11: Hi havia una piscina al sostre que s'havia reportat de que el desaigüe no funcionava bé i s'estava quedant l'aigua i hi havia filtracions. Aquestes filtracions estaven passant a un supermercat que ara mateix està abandonat, i després del supermercat, clar, al ser ja un espai obert, s'extenia tota l'aigua i anava filtrant pues, a tot el que tingués a sota.
15: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: I aquesta hora al matí repassem el preu de les coses. Avui parlem del peix, Lara.
1: Sí, hem contactat amb diverses peixateries que ens expliquen que el que més es ven aquestes dates és el calamar i el rap. A Reus, al Baix Camp, la peixateria Bernat té el calamar a 27 euros el quilo i el rap a 20. Compren el producte a la llotja de Cambrils.
16: El rap de platja sencer, se'n anem als quasi 19, 20 euros, sencers. La cua grossa, els 30 i pico d'euros, 33, 34. La gent sap molt de peix aquí a Reus. Llavors se saben en cada època de l'any que és bucallà. Vull dir, ara, per exemple, ja la gent sap que és l'època del calamar, que és l'època del llagostí, a Cambrils.
1: A Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, la peixateria Joan Rimbau té el rap entre 22 i 35 euros al quilo i el calamar, més car que la Costa Daurada, a 35 euros al quilo. Ens expliquen que també venen molta gamba.
17: Un rap sencer està a uns 22 euros. Si lo vols sense el cap, sol estar entre 35 i 39. I la cua de rap, la grossa, que és lo més car, està a uns 45. La gamba oscil·la entre los 40 i 45, la petita. La gamba grossa està ara a uns 150 euros, la mitjana entre 70 i 80...
1: I si anem cap al Vallès Oriental, el peixater Francesc Comas, del mercat de Sant Carles de Granollers, té el rap a 20 euros al quilo. Explica que el peix en general ara és més car perquè n'hi ha poc per les restriccions de pesca que tenen els pescadors. I avisa que a finals de novembre el peix i el marisc s'encariran encara més perquè la gent comença a comprar-ne ja per congelar-lo i no quedar-se sense peix de cara a les festes de Nadal.
18: Hi va haver-hi bon preu fins al 25 de novembre, que casualment és quan cobren el jubilat i cada any passa el mateix. I cobren jubilats, puja tot el peix ja, i després ja està tot perdut. Repuja tot, congelat, el peix viu, tothom fa el mateix, compren abans per congelar.
2: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dimarts, què costen els monitors de menjador a l'escola infantil? Ot Serra, bon dia.
19: Bon dia. La Llar d'Infants La Llavor, a Badia del Vallès, vol contractar el servei de monitoratge per a l'hora de dinar i la migdiada. És una franja horària d'una mica més de 3 hores. Cada persona es pot encarregar de 15 infants i, si són D0, de 8. La licitació preveu la contractació de 4 monitors o monitores que cobrarien uns 16 euros l'hora. El preu total, doncs, és de 38.450 euros anuals.
2: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
20: Bon dia, doncs mira, Marta Sánchez, demostrant un cop més que si fa que no amb el cap sona una maraca. Això va dir ahir al concert per la hispanitat.
21: Estar un dia com hoy, celebrando con vosotros, el día que en 1892 se cumplió y se celebró
3: El primer dia de la hispanidad.
20: Ai, 1892, hauria de repassar història aquesta noia. Bé, la cosa no va acabar aquí, Ricard. Més tard, posseïda per un esperit nacionalista de tricorni i carajillo, va dir això.
3: ¡Viva España, coño!
20: Aquí. Bé, fonts properes al matí de Catalunya Ràdio afirmen que la van treure de l'escenari mentre cridava Viva Ceuta i dejad que toré la vaquilla. A veure amb què ens sorprèn l'any que ve la bona de la Marta.
2: Gràcies, Elisenda.
20: A tu.

aquesta hora dediquem cada dia una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui per als aficionats al futbol, que després de 3 setmanes llarguíssimes d'aturades de seleccions, heu pogut gaudir del vostre equip a la Lliga. I per als que sou del Barça, sapigueu que aquest vespre tenim una cita amb la Champions, perquè un dia de partit sempre comença bé. Bon dia, Catalunya!

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimarts 13 d'octubre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: La maquinilla de Calafell celebra 100 anys d'història. L'antic mecanisme que ajudava els pescadors a treure les barques de l'aigua s'ha tornat a posar en marxa aquest passat dissabte en una exhibició amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni. Ara mateix en parlem, abans tenim altres notícies del dia. Són els titulars. Calafell acollirà la inauguració del Festival de Cinema Ambiental Sant Cine el 7 de novembre. Vacuna contra la grip sense cita prèvia a Calafell. Els centres cívics del municipi acolliran diverses jornades de vacunació. Només cal portar la targeta sanitària. Calafell acollirà la feina al forn de la Continental Cup d'hoquei patins. El pavelló Joan Ordoll reunirà el 14 i 15 de novembre al Porto, al Barcelona, al Pons Lleida i al Club Patí Calafell en una gran cita europea. Els nens del Vendrell repeteixen l'excel·lent actuació del concurs a la Diada de Santa Teresa en el seu centenari. El Vendrell ha recuperat el bus gratuït que connecta el centre amb l'hospital. 8 detinguts acusats de robatoris amb força en habitatges de Catalunya i la Comunitat de Madrid. Una quarta part de les estacions del Meteocat ja han superat la mitjana anual de precipitacions aquest any.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: La maquinilla de Calafell, l'antic mecanisme que ajudava els pescadors a treure les embarcacions de l'aigua i arrossegar-les fins a la sorra de la platja, ha tornat a posar-se en funcionament aquest passat dissabte amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni. Una exhibició que ha permès mostrar com funcionava aquest giny centenari, que forma part del patrimoni mariner del municipi. L'activitat s'ha fet a la confraria, al Centre d'Interpretació del Calafell Pescador, on es conserva aquesta màquina que enguany compleix 100 anys. El Gremi de Pescadors de Calafell, precedent de l'actual confraria, la va adquirir l'any 1926 per facilitar les operacions de varada de les embarcacions. En aquella època, Calafell no disposava de port i les barques havien de quedar a la platja quan els pescadors tornaven de feinejar al mar. Treure-les de l'aigua i arrossegar-les fins al lloc segur era una tasca que requeria un esforç considerable. La maquinilla va permetre mecanitzar aquesta operació i alleugerir així la feina dels pescadors. El giny incorpora un motor de la marca britànica Garder i funcionava amb un mecanisme que permetia estirar les embarcacions a través d'un sistema de tracció. Va estar en servei des dels anys 20 fins la dècada dels 50, quan va ser substituït per un motor elèctric. La màquina s'ha conservat fins avui dia gràcies a la cura de la comunitat pesquera i després de ser restaurada es pot veure l'espai de la confraria, dedicat a preservar i divulgar la història marinera de Calafell. La seva importància patrimonial també queda reflectida en la catalogació com a bé singular. La posada en funcionament d'aquest passat dissabte ha servit per recuperar la memòria d'un element que explica com era la vida quotidiana dels pescadors calafellencs i com la tecnologia va contribuir a transformar les condicions del treball al litoral. La regidora de promoció de la ciutat a l'Ajuntament, Lluïsa Lastra, ha parlat de la posada en marxa de la maquinilla.
2: El que és la maquinilla ja té 100 anys i llavors de tant en tant, evidentment, com a qualsevol motor, no? Doncs se li han d'anar fent diferents postes a punt, vale? I llavors avui ens ha vingut a agafar, a fer aquesta posada i hem volgut agafar i aprofitant que eren les portes obertes de patrimoni, doncs agafar i que tothom que vingués doncs, pogués tenir també aquesta experiència. Una miqueta és això.
0: La regidora ha recordat que tant la maquinilla com tot el que s'explica sobre el passat mariner de Calafell a la confraria es pot visitar durant tot l'any. A més, l'entrada és gratuïta per tots els calafellencs i calafellenques empadronats.
2: Els usuaris que no ho coneixen es poden acostar a la cofreria, que la tenim oberta durant l'hivern tots els caps de setmana, durant la temporada alta tots els dies. Tothom que s'ha empadronat a Calafell té entrada gratuïta i podran agafar i podran veure una mica una projecció que tenim, que aquesta projecció a més està explicada en primera persona des de la maquinilla. I veuràs, és molt maco, és molt visual, val? I pots veure doncs, la feina que feia, perquè canvia molt la manera de treballar dels pescadors quan arribaven de mar, arribaven a terra i tenien de tenir, de fer, treure tot el que era les barques, tots els bots cap a fora, i en canvi quan va haver l'arribada de la maquinilla que va venir cap aquí, doncs clar, tota aquesta feina va ser molt més fàcil.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell acollirà la inauguració del Festival de Cinema Ambiental Sencine el pròxim 7 de novembre. El municipi tornarà a ser una de les seus presencials oficials de la 33a edició d'aquest Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient. L'acte d'obertura tindrà lloc al Teatre Calafellenc Joan Colet a les 7 de la tarda, consolidant Calafell com un dels referents del cinema sostenible i de la conscienciació ecològica a Catalunya. Sota el lema d'enguany, deixa la teva empremta, el festival pretén impulsar la reflexió sobre l'impacte de l'activitat humana a la Terra mitjançant produccions audiovisuals d'arreu del món. Escoltem el director del festival, en Jaume.
3: Tenim preparada aquest any una programació. Si l'any passat ja va ser una programació de gran qualitat, aquest any jo crec que fins i tot l'arribem a superar. Tenim produccions que venen avalades per grans premis, per grans festivals, produccions independents. Tornem a tenir dues produccions del Leonardo DiCaprio un altre cop, que es podran veure en primícia aquí, bueno, només a Calafell, de moment. És una programació molt variada, intentem que sigui una... No, com deia el Claudio, no? Deixar empremta, i aquestes pel·lícules jo crec que deixen empremta en moltes diferents situacions i reptes ambientals que tenim, no?
0: El director del Festival Sencine ha parlat de que a vegades no som conscients de les conseqüències que fem als humans amb el medi ambient.
3: No, pel tema dels residus, no? Que aquest any tenim un petit focus doncs, parlant sobre aquests residus invisibles. No? Clar, el bo d'aquestes pel·lícules, no? Com deia ara amb The Lake i tot això, és que moltes vegades no som conscients de les conseqüències, no?, que significa que un llac doncs quedi sense aigua, que un riu quedi sense aigua, dels residus que llancem però que no es veuen, no? Aquestes conseqüències està molt bé conèixer-les perquè no, de vegades no en som conscients. Ah, bueno, s'està assecant, sí,
0: clar,
3: bueno...
0: Se sent molt a parlar, no, d'això, sí, però
3: sí,
0: no
3: sí, però
0: a l'acció, no?
3: Què significa? Què pot significar, no?
0: La sessió inaugural estarà dedicada de forma molt especial a visibilitzar una realitat que sovint passa desapercebuda, la problemàtica dels residus invisibles que ens envolten. Com és habitual, en el certamen les sessions oferiran continguts d'alta qualitat centrats en la biodiversitat, el canvi climàtic i la protecció planetària. A més de les projeccions presencials a Calafell, l'esdeveniment mantindrà el seu característic format multipantalla, permetent que els continguts també es puguin seguir en línia per arribar a un públic encara més ampli. Si voleu més informació sobre reserves i la graella completa, es pot consultar al lloc web oficial de Sencine.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Vacunat contra la grip sense cita prèvia a Calafell. Els centres cívics del municipi acolliran diverses jornades de vacunació. Només cal portar la targeta sanitària. El centre cívic de Segur, el Montse Civit, al port de Segur de Calafell, els dies 26, 27 i 28 d'octubre, d'11 del matí a 1 del migdia. El centre cívic a Cinema Iris, al carrer Vilamar de la platja de Calafell, els dies 1, 2 i 3 de novembre, d'11 del matí a 1 del migdia. També pots demanar cita al teu centre de salut a través de l'aplicació de La Meva Salut. Calafell serà aquest novembre l'escenari d'una de les grans cites de l'hoquei patins europeu. El pavelló Joan Ortoll acollirà la Final Four de la Continental Cup, que reunirà 4 dels principals clubs del continent els dies 14 i 15 de novembre. La competició comptarà amb la participació del Porto, el Barcelona, el Pons Lleida i el Club Patí Calafell, que tindrà l'oportunitat de disputar aquesta gran cita europea davant de la seva afició. La Final Four tindrà més un significat especialment important pel municipi. Coincidirà amb la celebració dels 75 anys d'història del Club Patí Calafell i es convertirà en el primer gran acte commemoratiu d'aquest aniversari. L'any 2026, un any històric per al Club Patí Calafell, perquè el club celebra, com dèiem, 75 anys d'història. Una trajectòria estretament vinculada a l'esport i a la vida social de Calafell. Que el primer gran acte de celebració d'aquest aniversari sigui precisament una Final Four europea disputada al Joan Ortoll i amb el Club Patí Calafell entre els quatre participants, converteix la cita en un esdeveniment especialment simbòlic. Durant tres quarts de segle, l'hoquei patins ha format part de la identitat esportiva de Calafell. Ara, el municipi pot celebrar aquesta trajectòria acollint una competició que reunirà algun dels millors equips europeus. La Continental Cup és una de les competicions amb més tradició de l'hoquei patins europeu. La seva primera edició es va disputar la temporada 1980-1981 i des d'aleshores ha reunit els grans clubs del continent. L'edició de 2025, la 44a de la història, es va disputar a Barcelos, Portugal, on es va proclamar campió després de derrotar el Porto. La cita que acollirà Calafell serà, per tant, la 45a edició de la Continental Cup, segons el recompte oficial de World Skate Europe. L'arribada de la Continental Cup reforça el posicionament de Calafell com a municipi de referència per a l'organització de grans esdeveniments esportius. El pavelló Joan Ortoll tornarà a ser l'escenari d'una gran competició internacional i permetrà que milers d'aficionats i aficionades puguin viure a Calafell un cap de setmana d'hoquei patins d'alt nivell. L'esdeveniment també contribuirà a projectar el nom de Calafell més enllà del municipi i a generar activitat al voltant de la competició, amb la presència d'equips, aficions i visitants durant tot el cap de setmana. Per a l'Ajuntament de Calafell, l'organització d'aquesta Final Four representa una aposta per l'esport com a element de projecció de ciutat, al mateix temps que permet posar en valor la trajectòria d'un club estretament vinculat al municipi. 75 anys d'història del Club Patí Calafell, 45a edició de la Continental Cup, quatre grans equips europeus i un Joan Ortoll preparat per tornar a viure una gran festa de l'hoquei. Per tant, Calafell, el proper mes de novembre, serà una de les capitals europees de l'hoquei patins.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Els nens del Vendrell han viscut una gran diada de Santa Teresa, la de la celebració del seu centenari. Els vermells han repetit amb l'autoritat l'excel·lent actuació del concurs de Castells de Tarragona de la setmana passada, amb el 3 de 8, 5 de 8 i 7 de 8 descarregats en contundència. D'altra banda, la colla Joves Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassà han fet actuacions idèntiques descarregant el 2 de 9, Castell en gamma extra en primera ronda. Les dues colles s'han acomiadat amb el pilar 8 de la Festa Major, amb els Joves de Tarragona descarregant-lo i els Malves carregant-lo. Els Malves han superat així l'actuació de la Diada de la Mercè de Barcelona, una de les millors de la temporada. Els nens del Vendrell han celebrat la jornada de Santa Teresa del centenari de la colla amb una actuació rodona a la plaça Vella. En la seva diada, els vermells han obert plaça amb més que segur 3 de 8, que han resolt amb confiança i que ha servit per treure els nervis d'una jornada molt especial, en què el propòsit era repetir l'actuació del concurs de Castells de Tarragona. El moment clau ha arribat a la segona ronda, en la qual els anfitrions han afrontat el 5 de 8, un castell que no descarregaven a la seva plaça des de l'any 2017. Tot i que l'execució ha estat exigent i molt treballada, han pogut completar la construcció gràcies a la rapidesa de la canalla i han aguantat la pressió de jugar a casa. Ha estat el moment més celebrat pels vermells per qui era important ratificar l'actuació de Tarragona a la plaça Vella. Finalment, els nens del Vendrell han arrodonit la diada amb el 7 de 8 que han resolt amb pausa i tranquil·litat.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Volem fer un recordatori, l'informatiu d'avui. La xarxa Santa Tecla, en col·laboració amb l'Ajuntament del Vendrell, ha reprès el servei gratuït d'autobús que connecta el nucli urbà del Vendrell amb l'hospital. La línia funciona com una alternativa de transport davant dificultats per estacionar vehicles privats als voltants del centre sanitari, provocada sobretot per l'actual fase de les obres d'ampliació de l'Hospital Vendrellenc. El servei està pensat tant per la ciutadania com també pels professionals del centre. L'autobús fa una ruta circular amb tres parades, el tanatori, l'estació d'autobusos i l'Hospital del Vendrell. La freqüència de pas és de 30 minuts. Les dues parades, situades al nucli urbà, es troben al costat de zones àmplies d'aparcament i de l'estació de tren, fet que permet utilitzar el servei també a persones que es desplacin fins l'hospital des d'altres municipis. El servei funciona de dilluns a divendres, excepte els festius, amb dues franges horàries. Al matí l'autobús circula de dos quarts de vuit del matí a dos quarts de 5 de la tarda, mentre que a la tarda i al vespre ho fa a 3 quarts de 8 de la tarda i a 3 quarts d'11 de la nit. Es tracta d'un servei provisional que es va posar en marxa durant el semestre, el primer del 2025, coincidint amb els treballs inicials de les obres d'ampliació de l'hospital, amb l'objectiu de facilitar l'accés al centre assistencial amb el transport públic.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat dos grups criminals especialitzats en robatoris amb força a l'interior de domicilis, segons ha informat la policia catalana en un comunicat. En total s'han detingut 8 persones, 6 homes i 2 dones, d'entre 28 i 54 anys, a qui se'ls atribueix delictes de robatori amb força, pertinença a grup criminal i falsedat documental. Se'ls acusa de cometre robatoris a Catalunya i a la Comunitat de Madrid. Els dos grups actuaven de manera itinerant i podien arribar a cometre fins a 4 robatoris en un mateix dia. La investigació va començar el passat mes d'agost arran de l'increment de robatoris en habitatges unifamiliars a Catalunya i a la Comunitat de Madrid. Les primeres gestions dels investigadors van identificar un patró d'actuació comú en diversos fets denunciats. Els cossos policials van poder identificar els presumptes autors, els vehicles que utilitzaven per desplaçar-se i un immoble de Madrid que utilitzaven temporalment. Durant l'agost, la Guàrdia Civil va detenir 4 persones a Madrid i van escorcollar el domicili on residien. Es van recuperar els objectes sostrets en diversos robatoris atribuïts al grup. A Catalunya, a aquest primer grup se li atribueixen també 8 robatoris amb força a diferents localitats. Aquesta investigació va permetre identificar un segon grup criminal integrat per 4 persones més, també especialitzat en la comissió de robatoris amb força. Els presumptes autors van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra a Sitges. Segons els Mossos, els dos grups actuaven de manera itinerant i estaven altament especialitzats. Els seus integrants es desplaçaven habitualment per diversos punts de l'Estat i en alguns casos també per diversos països europeus. Els detinguts planificaven campanyes delictives de 3 o 4 dies de durada i seleccionaven urbanitzacions amb habitatges unifamiliars, segons la policia catalana. Actuaven principalment durant les franges horàries de matí i tarda, aprofitant l'absència dels propietaris i podien arribar a cometre fins a 4 robatoris en una mateixa jornada. També hi havia distribució de funcions. Els homes accedien als habitatges mentre les dones romanien els vehicles fent tasques de vigilància. Per entrar als domicilis, la policia detalla que els detinguts saltaven els tancaments perimetrals i forçaven finestres o altres punts vulnerables de la casa. I robaven efectiu o també joies, rellotges, bosses de mà, telèfons mòbils, perfums i diners. Els detinguts acumulen antecedents per delictes contra el patrimoni. La investigació continua oberta i la policia no descarta noves detencions.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: Ho hem avançat en els titulars. Al voltant d'una quarta part de les estacions automàtiques del Meteocat ja han superat la mitjana anual de precipitacions aquest any, malgrat que li faltin gairebé 3 mesos per acabar. Segons dades de la pròpia institució, fins al 8 d'octubre, l'episodi de pluges dels últims dies han contribuït a convertir aquest any en un dels més plujosos a diverses zones. L'Observatori Fabra Barcelona suma 734 litres des de l'1 de gener, un 80% més que la mitjana d'aquest segle fins al 8 d'octubre, i també ja per sobre dels 567 litres de mitjana en 12 mesos de l'any. Granollers, el principal epicentre del temporal amb 361 litres, ha registrat més pluja aquesta setmana que en el 2023 i també el 2022, dos anys afectats per la sequera. Així, 44 estacions del Meteocat ja han superat aquest any les precipitacions mitjanes anuals des de principis de segle, o en les més noves des de l'any següent a la posada en marxa de cada punt de mesura, destacant en especial les zones més afectades pels aiguats de principis de mes, com ara les Terres de l'Ebre. A les Cases d'Alcanar, els 622 litres des de principis d'any ja són més que els habituals, 499. Diversos punts de l'àrea metropolitana també han superat el que s'esperava pels 12 mesos de l'any, com ara Barcelona. També cal destacar, per exemple, altres comarques, en aquest cas, pel que fa a la nostra, al Camp de Tarragona. Les precipitacions han estat molt significatives al Camp de Tarragona i altres comarques. De fet, doncs, s'han registrat molts litres per metre quadrat al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. La capital tarragonina situa en els 525 litres, uns 200 més que habitualment. No és el cas, però, de comarques centrals, especialment de Ponent, on, de moment, el 2026 està portant pluges similars a les mitjanes o, fins i tot, inferiors. Lleida, ciutat, per exemple, suma 244 litres, un volum similar als darrers anys. Pel que fa a les estacions d'alta muntanya, les casuístiques són diverses i hi ha diferents registres, depèn del punt.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: L'onzena edició de la campanya Fa 6 anys, tria un llibre, arriba enguany a 63.045 infants. Segons ha explicat el Departament de Cultura, la iniciativa es fa del 15 d'octubre al 30 de novembre i compta amb 535 llibreries d'arreu del territori, una xifra que encara pot créixer. La campanya vol estimular la creació d'hàbits de la lectura en els infants de 6 anys i durant totes les etapes de la vida, tal com recull el Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Es pretén que els infants creïn la seva pròpia biblioteca personal. Els infants rebran a casa una targeta que els convidarà a anar a la llibreria més propera. Allà podran bescanviar-la pel llibre infantil que més els agradi, sempre amb l'assessorament del llibreter o llibretera. Els més de 63.000 infants que aquest 2026 facin o hagin fet 6 anys rebran a casa una targeta que els convidarà a anar a la llibreria més propera. Per tant, en cas que l'import del llibre triat sigui superior al valor de la targeta, que és de 14 euros, la persona que acompanyi l'infant haurà d'abonar la diferència de preu. L'any 2025, la campanya ja va arribar a més de 66.200 infants de 6 anys de tot Catalunya, dels quals 34.920, un 52,73%, van bescanviar la seva targeta per un llibre infantil. Des de que es va engegar la campanya per primera vegada l'any 2016, el percentatge d'infants participants ha augmentat des del 38,3% fins al prop d'un

0: l'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
1: El Festival Internacional de Fotografia Scan de Tarragona celebrarà la 13a edició amb una programació centrada a les transformacions del món contemporani. Se celebrarà del 16 d'octubre al 29 de novembre amb el marc conceptual de la metamorfosi de Francs. Els postuals també, Saimun, sobre la modernitat líquida. Scan també planteja la mutació de fotografia com una construcció algorítmica, un flux, un simulacre i una possibilitat múltiple. El festival convertirà el moll de la costa en epicentre de la fotografia emergent internacional. Oferirà exposicions, projectes artístics, publicacions, tallers i activitats de mediació. L'exposició central del festival serà la Metamorfosis de Talent Talent. De fet, doncs, la mostra reuneix els projectes de 10 artistes seleccionats entre 1.013 propostes rebudes d'una cinquantena de països. Els treballs aborden els mecanismes de dominació i control institucional, la pressió social i emocional d'una societat hiperexigent i la metamorfosi íntima de l'àmbit familiar. La proposta més internacional és Alineacions, comissionada per Xavier De Luca, amb obres de Felipe Romero, Randa, Miquel, Samia, Abdo i Agnès. La mostra parteix del pensament de Franz, del concepte de conscienciació de Paulo i aborda estructures d'opressió i les seves transformacions sobre els cossos i els territoris. Al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona hi haurà una nova edició, enguany amb el Paradís com a destí, comissariada per Enric Montes. La mostra reuneix una selecció de fotollibres que exploren transformacions físiques, socials, tecnològiques, emocionals, climàtiques i culturals del nostre temps. La trobada professional Full Contact, Premi Fundació Privada Mútua Catalana, es farà al Teatret del Serrallo i es presentarà amb un gran espectacle. El projecte, produït específicament per al festival, aborda les ferides socioambientals i la memòria extractiva vinculada al riu Tinto, a Huelva. La programació incorpora diverses propostes vinculades a la memòria i al territori amb ejercicios taxonómicos sobre una mitologia clàssica. També s'estarà a Reus amb dues exposicions, empaquetats fotomatèrics d'Oriol Teixidor, a la Galeria d'Ara Quins, una proposta que transforma fotografies de viatge a través de la combinació amb altres materials. I un llindar de poca memòria i horitzó breu de Jorge Condé amb el comissariat de Màrius Domingo a l'Espai 1009. Aquest projecte aborda territoris litorals i ecosistemes sotmesos a processos de transformació per l'activitat humana i el canvi climàtic. El programa d'Escan Tarragona 2026 combina projectes de participació, formació i professionalització com Bloc, Escan Llavor i Escan Mediació, una àmplia oferta d'activitats obertes a la ciutadania amb tallers, visites, rutes fotogràfiques i propostes intergeneracionals.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
1: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
3: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
0: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
0: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
3: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
0: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
3: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen...

0: totes les novetats musicals i les cançons més recents les podràs escoltar de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda al Surfing Safari.
1: Els serveis.
2: Molt bon dia, són 8:45 del matí.
1: Calafell Ràdio. El temps.
2: Continua el temps anticiclònic, dia de cel variable i ambient suau aquest migdia. El dia, per tant, doncs, està amb bon temps, temperatura en lleuger ascens fins i tot. De cara demà, l'anticicló continuarà dominant amb una tònica del temps molt semblant. Núvols baixos, més compactes al matí, que es combinaran amb el sol. Valors de temperatura de demà dimecres molt similars a les d'avui. Molt bones a totes i a tots. Què tal, com esteu? Avui és dimarts 13 d'octubre. Anem a repassar les portades dels diaris. La Vanguardia parla de la celebració de la Hispanitat. Sánchez i Feijóo exhibeixen optimisme electoral en el 12 d'octubre. Els pronòstics sobre els comicis del 29 de novembre centren la recepció dels Reis. La desfilada comença un any més amb escridassades al president i l'absència de Pascal. La princesa Eleonor acompanya Felip VI amb l'uniforme de la tinent de l'exèrcit. El periòdico, la llei de Nets i Ceuta marquen el 12 d'octubre. El Suprem manté suspès el vot d'uns 160.000 nacionalitzats. Sánchez exhibeix optimisme. Feijóo marca distàncies amb Vox durant la celebració. El rotatiu ara parla d'eleccions generals en portada. Revés del Suprem a la llei de Nets. El tribunal manté el 29N la suspensió del dret de vot als descendents dels exiliats. El govern espanyol calcula que 163.020 persones perden així el dret de votar als comicis. I ara les portades dels diaris esportius. El Mundo Deportivo parla del partit de Champions entre el Galatasaray i el Barça aquesta nit a les 9. I titula Repte a l'infern. El Barça afronta un dels ambients més intimidatoris d'Europa. I el diari Esport diu a part la dècima. El Barça torna a la Champions amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries. Aquesta nit a les 9, Galatasaray Barça. Titulars destacats que ja podeu trobar a les portades dels diaris avui dimarts. Fins les 9 del matí us informem de tot el que passa en aquest espai informatiu de Calafell Ràdio. Estem repassant l'actualitat política. El Tribunal Suprem entra en precampanya el 12 d'octubre amb la llei de Nets. Sánchez i Feijóo marquen perfil per a unes eleccions a tot o res. El Suprem manté la suspensió del vot al 29N per a milers de nacionalitzats, llei de Nets. El govern espanyol ha lamentat la decisió i acusa PP i Vox de tornar a ensopegar amb la pedra del franquisme. El Front Ampli proposa Ada Colau com a presidenciable i crida Podem a sumar-se a la seva llista. Vaixells de guerra marroquins van entrar a Ceuta coincidint amb l'arribada massiva de migrants. Pedro Sánchez ha confirmat que Espanya va enviar una fragata per frenar la incursió marroquina. La gestualitat política marca un 12 d'octubre escalfat per la precampanya i amb escrida Sada a Sánchez. Ell assisteix a l'acte com els últims dos anys després de 14 d'absència de presidents catalans. L'acord d'Esquerra Republicana de Catalunya Podem per al 29N indigna els comuns. Rufián fa tot el possible per dividir les esquerres, han dit. I és que Esquerra Republicana de Catalunya ha tancat un acord amb Podem que no es presentarà a Catalunya i Rufián farà campanya a Espanya. Esquerra Republicana ha confirmat aquest diumenge que Gabriel Rufián serà el seu cap de llista a les eleccions generals del 29N. Areu serà el candidat del Partit Socialista de Catalunya a les eleccions del 29N. L'exalcalde de Barcelona i ministre d'Indústria i Turisme des del 2023 serà el cap de llista dels socialistes a les eleccions generals. La militància de la CUP ratifica la decisió de la direcció de no presentar candidatura al 29N. Seguim repassant l'actualitat política. Carlos Prieto reivindica el paper de la Guàrdia Civil a Catalunya i destaca la seva tasca contra el crim organitzat. El cos ha desarticulat 36 organitzacions criminals aquest 2026.

El Partit Popular afirma que el 29N s'haurà de triar entre la reconstrucció nacional o el PSOE de les clavegueres i les joies. Muñoz aclareix el govern de sacrificis de Feijó. Urtasun alerta sobre el 29N. El portaveu de Suma critica que Feijó ja demani sacrificis a la ciutadania. Puigdemont torna a reclamar l'amnistia i l'acusa de rebel·lia contra la llei. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea i el Tribunal Constitucional. L'expresident de la Generalitat recorda que fa quasi 3 mesos de la sentència europea. Feijó promet un govern de reconstrucció nacional després del 29N. Ayuso, d'altra banda, torna a posar en dubte el vot per correu. Sánchez assegura que la política d'habitatge no té data de caducitat i promet reforçar els decrets després del 29N. El dirigent socialista acusa la dreta d'escampar mentides sobre el vot per correu perquè té por de perdre.

I de la política, la plana social del dia. La menopausa és un precipici fisiològic que causa canvis abruptes a l'organisme, segons un estudi. La recerca també apunta que els canvis en múltiples sistemes de l'organisme comencen a produir-se fins i tot més de 10 anys abans que la desregulació hormonal.

gir històric dels testimonis de Jehovà. Ja permeten rebre transfusions de sang. L'organització flexibilitza la norma després de dècades de prohibició, mentre les víctimes reclamen explicacions i que es faci justícia.

Tres motoristes morts en el cap de setmana al llarg del 12 d'octubre. La C-16 ha concentrat les principals retencions de l'operació Tornada. Tres detinguts per robatoris en domicilis de futbolistes i en altres habitatges de luxe. Segons la investigació policial, els detinguts dedicaven dies a fer vigilàncies i s'asseguraven que els domicilis hi trobarien objectes de molt de valor. L'incendi d'un tren d'alta velocitat Barcelona-Madrid deixa 13.000 afectats per retards.

Seguim repassant l'actualitat social dels últims minuts. La crisi climàtica augmenta el risc de nous plans urbanístics en zones inundables. Els experts asseguren que els paràmetres per estudiar el risc d'inundació utilitzats fins ara estan obsolets.

Detectats 16 cavalls infectats amb la febre del Nil Occidental a Catalunya. Han donat positiu del virus 11 èquids al Segrià i 5 a l'Alt Empordà. ...1.500 nenes en risc de mutilació genital a Catalunya. Dones africanes reclamen més recursos. Alliberades 25 dones a Eivissa que eren obligades a prostituir-se per una organització criminal. La Covid, un virus més d'estiu que d'hivern que fa posar en dubte el calendari de vacunació. El primer estudi sobre 18 virus respiratoris a Catalunya demostra que el SARS-CoV-2 circula més a l'estiu i qüestiona el calendari de vacunació. Massa ultraprocessats encara i massa preocupació. Com ensenyar els fills a menjar sa? Especialistes expliquen com educar per una alimentació saludable, respectant la gana, el plaer i el bon vincle amb el menjar.

Seguim repassant tota l'actualitat de les últimes hores. Està sintonitzant Calafell Ràdio en el 107.9 de la FM. També ens pot seguir online a calafell.tv. El Parc d'Atraccions del Tibidabo celebra els seus 125 anys amb una festa. És el parc en actiu més antic de l'Estat i el segon d'Europa. Desarticulen un grup criminal especialitzat en robatoris amb força a domicilis de tot Catalunya. El setembre va ser el segon més càlid del registrat i el planeta encadena dos mesos per sobre d'1,5 graus. Copernicus avisa que el fenomen del Niño serà dels més intensos de l'històric. Els boletaires del Berguedà confien que la temporada agafi força en els propers dies. La producció de bolets no acaba d'arrencar, malgrat les pluges dels últims dies. El papa Lleó anuncia que superarà d'un nòdul el pulmó detectat en unes revisions. La Generalitat estrena 5 serveis culturals i de lleure per acostar Catalunya als ciutadans residents a l'exterior. L'oferta inclou clubs de lectura virtuals, comunitats i estades de lleure arreu del territori. Les unitats d'atenció integral a persones trans registren 9.858 primeres visites des del 2012. Més de la meitat de les consultes són de joves que tenen entre 15 i 24 anys. Justícia estudia crear un equip per a incidents d'alt risc a la presó de Brians 2. Els 21 membres actuaran en casos d'emergència i perill.

amplien els programes de benestar emocional i salut mental d'alumnat i docents a infantil, primària, secundària i FP. També es publicarà la guia d'actuació en cas de sospita de trastorn de la conducta alimentària a les escoles. El canvi climàtic implica que les vinyes catalanes produeixin un raïm amb més sucres i un vi més difícil de conservar. Un investigador emèrit de l'IRTA planteja reduir la producció i cultiva només varietats autòctones. Una quarta part de les estacions del Meteocat ja han superat la mitjana anual de precipitacions aquest any 2026. Treball ha fet 66 inspeccions relacionades amb salut mental a centres de moderació de continguts de xarxes socials. El veïnat de les botigues de Sitges reclama convocar una nova consulta per annexar-se a Castelldefels.

300 persones participen en una sessió de protecció civil per informar d'ajuts a municipis afectats per les pluges. S'ha remarcat la importància de demanar els ajuts dins de termini, que sol ser d'un mes un cop passada l'emergència. Trump sanciona el Tribunal Penal Internacional després que una exjutgessa guanyi el Nobel de la Pau. El govern dels Estats Units prohibeix les transaccions econòmiques amb el tribunal i busca aturar la seva capacitat d'operar. Els psicòlegs reivindiquen la integració al sistema de salut i una xarxa pública accessible, equitativa i suficient. L'òrgan col·legial reconeix que el protagonisme actual del benestar emocional és una oportunitat. El Consell de l'Advocacia i la Universitat Autònoma de Barcelona demanen un control més ètic de la població de senglars. Alerten que l'estratègia de batudes per la pista porcina africana no és sostenible ni efectiva a llarg termini. El recompte de sense sostres de Tarragona s'amplia a cotxes, tendes de campanya i edificis abandonats i aparcaments. L'Ajuntament tarragoní vol obtenir una fotografia més completa i s'adhereix al projecte de recomptes nocturns de drets socials.

Entra en funcionament el primer centre integral de salut mental de Catalunya, ubicat a Vilanova i la Geltrú. L'edifici reuneix el servei de rehabilitació, els hospitals de dia, infantil i adults.

Les inundacions causen més pèrdues a un sector agrari abrenc que agonitza i Unió de Pagesos reclama ajuts urgents. Us estem posant al dia de tot el que passa ara en economia. Acord entre la Unió Europea i Pequín per reduir les importacions de cotxes híbrids fabricats a la Xina. A partir del desembre en podran entrar 350.000 cada any, amb un increment del 6% anual durant 3 anys, menys de la meitat dels 800.000 actuals. Un ciberatac malmet el producte fresc i congelat de diversos supermercats de França. Ha estat dirigit contra els sistemes de refrigeració de 4 cadenes que s'han reunit i es protegiran perquè no torni a passar. Cada cop més acomiadaments individuals. No totes les reestructuracions d'empresa es fan a Mero. Les empreses opten per fer reduccions de plantilla més quirúrgiques i sostingudes en el temps, que acaben afectant molts més treballadors.

Anthropic revela que la IA va enviar pistes falses d'un homicidi a la policia. Deltebre té el primer i únic obrador públic per fer cosmètics de proximitat de tot el país. El Fons Monetari Internacional eleva al 2,5% la previsió de creixement d'Espanya aquest 2026 i manté les perspectives de l'economia mundial. Els fons atribueix les bones xifres al canvi de rutes del subministrament energètic i al boom de la inversió en IA. SEAT admet que podria desaparèixer i vincula el futur de la marca a la regulació europea d'emissions. Es descarten nous models 100% elèctrics i rebutgen l'entrada de l'administració pública en la governança. Von der Leyen vol un pacte europeu per frenar la sobreregulació nacional i eliminar traves a les empreses. La presidenta de la Comissió Europea insta els estats membres a reduir la burocràcia i facilitar l'activitat empresarial. Brussel·les rebutja la retallada d'un 8% del pròxim pressupost europeu que planteja la presidència del Consell de la Unió Europea. Populars, socialdemòcrates, liberals i verds de l'Eurocambra també critiquen la proposta feta per Irlanda. El sector turístic del Pirineu i les Terres de Lleida tanquen el pont del Pilar amb ocupacions que arriben al 90%. El bon temps ha permès superar les previsions i els hotels són els establiments amb percentatges més alts. Agricultura investiga 50 contractes per la possible compra de raïm per sota del preu de cost. Sindicats agraris critiquen alguns elaboradors de vi per pagar per sota dels 53 cèntims al quilo de referència. El primer Saga Barcelona Game Fest tanca portes amb més de 21.000 assistents. El Saló ha reunit professionals, indústria i aficionats als videojocs per al sector.

El Banc d'Espanya eleva les previsions, com dèiem, del creixement del producte interior brut i també de la inflació pels anys 2026-2027. L'organisme apunta que el consum i el creixement de la població compensen el context internacional advers. El Banc d'Espanya adverteix que la capacitat de construir nous habitatges està sent inferior a l'esperada. L'organisme calcula que caldran uns 3 anys per construir el 1 milió de pisos que calen a l'Estat. I ens aturem a donar un cop d'ull a la premsa internacional. Putin es prepara per atacar Europa? Així veu Rússia l'escalada amb l'OTAN. El Kremlin utilitza l'agressivitat com una eina de dissuasió perquè els governs europeus deixin d'armar Ucraïna. Troben una nova llar a 8 orangutans de Borneo que vivien en boscos calcinats pels focs forestals. Les autoritats d'Indonèsia han traslladat els primats que estan en perill d'extinció a un altre espai protegit. L'aeroport de Riyadh, amb 17 morts, objectiu dels atacs houtis a l'Aràbia Saudita aquest passat cap de setmana. L'ofensiva dels rebels del Iemen, aliats de l'Iran, contra infraestructures aeroportuàries, deixa una vintena de morts i 300 ferits en menys d'una setmana. Mor un home atacat per un tigre de Sibèria en una reserva natural al Regne Unit. Els serveis d'emergència no han pogut salvar-li la vida per la gravetat de les ferides després que l'home entrés al recinte dels tigres d'aquest zoo, on l'ha atacat el felí. Trump sorprèn Zelensky amb una treva energètica, mentre Kiev diu que Rússia continua els atacs. Zelensky ha parlat del possible alto el foc amb el secretari de l'OTAN i reclama garanties reals a Moscou que respectarà la seva. La víctima de la violació múltiple a la Universitat Cornell denuncia amenaces i assetjament. En teoria, la seva identitat està protegida, però diversos incidents indiquen que algú ha descobert on viu i ha engegat una campanya per atemorir-la. Acusen una parella de Califòrnia de maltractar 14 fills, alguns nadons i nascuts, de ventre de lloguer. La Unió Europea aprova el paquet de sancions contra Rússia més gran fins ara, amb la inclusió de 1.600 persones i entitats. Els ministres exteriors dels 27 s'encallen en la proposta per prohibir els visats per turistes russos. La Unió Europea i el Regne Unit celebraran la segona cimera des del Brexit el pròxim 20 de novembre a Brussel·les. I ara donem un cop d'ull a la cultura. La gossa sorda diu adéu als escenaris davant de 20.000 persones, on tot va començar a Pego. Maria del Mar Bonet torna a actuar a l'Olímpia de París 51 anys després. Diu que ha estat preciós. El Festival de Sitges uneix Peter Jackson amb els fans i premia Amenábar i Bàrbara Rey.

El Parc Güell acull la cloenda de la gira del 20è aniversari dels Amics de les Arts. El concert ha estat gratuït i adreçat al veïnat de l'entorn. Els nens del Vendrell repeteixen l'excel·lent actuació del concurs en la Diada de Santa Teresa en el seu centenari. I ara repassem els esports. El Girona no sap rendibilitzar un altre gol d'Esprilia a Tenerife amb empat a 1. Cubarsí es torna a citar amb l'Ariet, que li va canviar la vida. El nigerià és l'amenaça principal dels turs després d'un mes lesionat. És, per tant, una visita important al Galatasaray i al PSG a la Champions.

moment de l'efemèride musical del dia. Avui compleix 85 anys Paul Simon, músic i compositor nascut a Nova Jersey, un dels grans compositors pop del segle XX.

0: Bon dia, bona hora, família. Són les 9 en punt del matí. Us saludem en directe des de Calafell Ràdio, calafell.tv, a través del 107.9 de la FM. També a través de la nostra emissió online. Som l'emissora municipal de Calafell i aquest és el programa que fins la 1 en punt del migdia i al llarg de 4 hores combina espais d'actualitat, d'entreteniment, sempre amb bona música. Salutacions al Ferran Boque, en nom dels companys dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Gràcies també a tots vosaltres per estar a l'altre costat, a l'altre costat de la ràdio i connectar amb la nostra proposta. Doncs vinga, som a dimarts, dia 13 d'octubre de 2026, malgrat que avui sembla dilluns, doncs no, ja hem avançat una miqueta més en la setmana. I tot a punt per acompanyar-vos, si us quedeu aquí amb nosaltres. Després d'aquest sumari arribaran les dades del dia, les celebracions d'aquest 13 d'octubre, les efemèrides musicals, el temps amb Josep Miró i l'actualitat de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. Avui dimarts, a partir de 2:15 del matí, Baix Penedès al dia. És aquest espai radiofònic que elaborem des de les 6 emissores municipals de la comarca del Baix Penedès i que... doncs us dona a conèixer el Consell Comarcal del Baix Penedès. Avui parlarem des de Ràdio L'Arboç amb la consellera Núria Güell. Serà a partir, com dèiem, de 2:15 del matí. A partir de les 10, l'Espai de Català, amb el Moisès Albuixec de l'Escola de Català des del Consorci per la Normalització Lingüística, amb alumnes participants dels diferents cursos que també jugaran avui amb nosaltres. A 2:15, aquí llegim clàssics per descobrir amb la Rosana Rion i també amb la Roser Ribas. A les 11 ens actualitzarem amb el temps, amb la crònica d'en Josep Miró i tot seguit Sota el Blau amb la Berta Marcet. Astroteva, que arribarà també avui dimarts a partir de 11:45. I a les 12 avui no tindrem la Pepa Barretines, que la tenim mig de vacances. Tindrem amb altres ulls l'espai d'opinió, la mirada a Calafell amb la Sàbil Gàmers. I abans d'arribar a la 1, agenda cultural, agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Doncs vinga, tot a punt. Gràcies, com sempre, per la confiança. Benvinguts, ben trobats. Som-hi, comencem el Calafell Matí.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
0: Doncs vinga, anem a conèixer el que celebra en aquest 13 d'octubre de 2026. Som a dimarts. I avui celebra el Dia Internacional per la Reducció del Risc de Desastres. Una jornada impulsada per Nacions Unides per conscienciar sobre la importància de prevenir i reduir els efectes de les catàstrofes. Fenòmens com les inundacions, els terratrèmols, els incendis forestals i les tempestes extremes poden tenir conseqüències devastadores. Per això, la preparació, els sistemes d'alerta i la planificació són essencials per protegir la població, reduir els danys i construir comunitats més segures i resilients. Avui es celebra el Dia Internacional per la Reducció del Risc de Desastres, però també és el Dia Mundial de la Trombosi. Se celebra cada any el 13 d'octubre i vol conscienciar sobre aquesta afecció. Es produeix quan es forma un coàgul de sang dins d'un vas sanguini. Aquest coàgul pot dificultar la circulació i pot provocar complicacions greus, com una trombosi venosa profunda o una embòlia pulmonar. La jornada destaca la importància de conèixer els factors de risc, reconèixer els possibles símptomes i consultar els professionals sanitaris per prevenir complicacions. També es celebra avui el Dia Internacional del Llenguatge Clar. Es commemora cada 13 d'octubre una iniciativa que defensa una comunicació senzilla, directa i fàcil d'entendre. L'objectiu és que tothom pugui comprendre documents, tràmits i informacions, especialment en àmbits com l'administració pública, la salut i els serveis jurídics. Utilitzar un llenguatge clar ajuda a evitar malentesos, facilita l'accés a la informació i contribueix a una societat més accessible i inclusiva. I molta atenció, perquè avui es celebra el Dia Internacional d'Ada Lovelace. Què és això del Dia Internacional d'Ada Lovelace? Doncs és una jornada que reconeix les aportacions de les dones a la ciència, a la tecnologia, a l'enginyeria i a les matemàtiques. Ada Lovelace va ser una matemàtica britànica del segle XIX que va treballar sobre els dissenys de la màquina analítica de Charles Babbage i va descriure un algoritme considerat un dels primers programes informàtics de la història. Aquesta commemoració també vol fomentar la participació de les dones en els àmbits científics i tecnològics. Encara tenim dues celebracions més, perquè avui és el dia sense sostenidor, el Nobre Day. El dia dels sense sostenidor, sí, sí, el 13 d'octubre, també es relaciona amb el Nobre Day, una iniciativa de conscienciació sobre el càncer de mama i la importància de tenir cura de la salut mamària. La jornada convida a parlar de la detecció precoç, les revisions mèdiques i el suport a les persones afectades. Cal recordar que no portar sostenidor no prevé ni detecta el càncer de mama. La prevenció i el seguiment mèdic s'han de basar en les recomanacions dels professionals sanitaris. Per últim, avui celebrem el Dia Internacional de Posar-se un Vestit. Sí, sí, són celebracions curioses. El Dia Internacional de Posar-se un Vestit és una efemèride informal que anima a les persones a vestir-se elegantment i a donar protagonisme a aquesta peça clàssica de la moda. La jornada convida a sortir de la rutina, a experimentar amb l'estil personal i recuperar el vestit com una opció per a diferents ocasions. És una celebració curiosa, com dèiem, i desenfadada, que posa l'accent en la moda i l'expressió individual. Doncs déu-n'hi-do, quantes celebracions, que tenim en aquest 13 d'octubre. Algunes de molt curioses. Anem per les efemèrides musicals.

La primera de les efemèrides ens porta al 1941, perquè el 13 d'octubre d'aquell any va néixer Paul Simon, cantant, guitarrista i compositor nord-americà, conegut sobretot per formar part de Garfunkel, un dels duets més importants de la història de la música. Simon and Garfunkel. Doncs el Simon era el Paul Simon, sí. Junts van aconseguir grans èxits amb cançons com The Sound of Silence, Mr. Robinson o Bridge Over Troubled Water. Després de separar-se, Simon va desenvolupar una destacada carrera en solitari amb temes com You Can Call Me Al. I aquest 2026, Paul Simon compleix 85 anys.

Vinga, tenim més efemèrides, més celebracions. El 13 d'octubre del 1947 naixia Sammy Hagar, cantant i guitarrista nord-americà, conegut per la seva trajectòria en solitari per haver estat vocalista de Van Halen entre el 1985 i el 1996. Avui, Sammy Hagar compleix 79 anys.

Vinga, canviem totalment d'estil musical. Perquè el 13 d'octubre del 1934, és a dir, fa 92 anys, va néixer Nana Mouskouri. Cantant grega que es va convertir en una de les artistes internacionals més populars de la seva generació. Amb la seva veu característica i un repertori que combina pop, música tradicional i cançó francesa, va registrar temes en nombrosos idiomes. També va vendre milions de discos arreu del món. Avui, Nana Mouskouri celebra, compleix 92 anys.

Aquesta podríem dir que és la veterana de les nostres efemèrides musicals. I el més jove és... Jimin. Perquè el 13 d'octubre del 1995 va néixer Jimin, cantant sud-coreà i membre dels BTS, un dels grups de K-pop més populars del món. Jimin ha triomfat també en solitari cançons com Like Crazy, que van arribar al número 1 de la llista del Billboard Hot 100 dels Estats Units. Un estil personal, gran capacitat de ballar i interpretar, s'ha convertit en una de les figures més destacades de la música pop internacional. Recordant aquest Dynamite dels BTS, celebrem els 31 anys de Jimin.

0: De dilluns a divendres de 9 a 1, Calafell Matí. I els dissabtes d'11 a 1, amb els millors moments de la setmana. A Calafell Ràdio.
1: Arribant a un quart de 10 del matí.
0: Calafell Matí. El temps.
1: Vinga, anem per la meteorologia, la crònica d'en Josep Miró, amb el temps que ens espera per avui dimarts, també per demà dimecres. Josep, hola, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable. Amb domini del sol a la primera hora, sí que hi ha alguns núvols. Aniran a més amb el pas de les hores, poden créixer nuvolades al centre del dia, en principi sense precipitacions, tot i que alguns models no ens descarten que pugui caure alguna goteta, poca cosa en conjunt, amb un cel més ennuvolat al centre del dia, però aclarint-se a la tarda amb més estones de sol i amb unes temperatures que han pujat, s'han situat entre els 18 i 19 de mínima, mentre que la màxima continuarà sent alta per l'època i voltarà als 24 o de 24 a 25 graus amb una humitat que serà moderada al centre del dia, vents en conjunt febles en forma de brises amb domini del Garbí al centre del dia i amb marejol a la mar. De cara a demà continuem una situació anticiclònica dominada pel sol amb alguns intervals de núvols baixos, sobretot fins a mig matí i a partir de mitja tarda, i amb més sol al centre del dia, amb unes temperatures que no han de variar gaire i continuarien estant entre els 18 i els 25 graus amb una humitat força alta, especialment de nit, i una miqueta més moderada al centre del dia. Vents febles amb terrals fins a mig matí i marinades especialment de Garbí al centre del dia, i fent que la mar hi hagi una miqueta de marejol, però poc destacable.
1: Gràcies, Josep, per la crònica. Doncs ara mateix, bonança meteorològica aquí a Calafell, amb aquests canvis que es poden produir de cara a mig matí. La temperatura ambient aquí a la zona de l'Estany de Calafell, a la zona de la platja de Masmel, on es troba Calafell Ràdio, calafell.tv, és de 20 graus centígrads.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Els titulars del dia.
1: Doncs vinga, anem pels titulars que repassen els diferents diaris digitals comarcals en les últimes hores. Començarem a diari de Tarragona.com, a la secció Costa. Parlen en mobilitat del mòdul per aparcar bicicletes al costat de l'estació de Segur de Calafell, que ja està operatiu. El bici tancat té capacitat per 58 bicicletes i funciona tot l'any. Aquest és un servei que vol impulsar la mobilitat sostenible i també la intermodalitat en el transport, de manera que els usuaris puguin arribar a l'estació en bicicleta per agafar el tren. Aquest servei, impulsat per la Generalitat, ja s'ha implantat al costat de diverses estacions de la xarxa de Rodalies. Assegut a Calafell, el mòdul està situat a la plaça Lola Boronat, just davant de l'entrada de l'estació. Té capacitat per 58 bicicletes i es pot utilitzar les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Per fer ús del servei, cal descarregar-se l'aplicació gratuïta P-Verde o accedir al web www.parkingverde.com per registrar-s'hi, donar-se d'alta, també la bicicleta, i obtenir un codi personal. En plena de successos, un nou atropellament a la C-31 a Cunit fa necessàries mesures urgents per millorar la seguretat. Aquest diumenge, un home de 82 anys va ser atropellat i va patir una fractura de fèmur. Els veïns denuncien els atropellaments reiterats i reclamen solucions. I la xarxa vendrellenca denuncia que l'ultimàtum per retirar les escombraries dels carrers del Vendrell no ha funcionat. La xarxa vendrellenca assegura que els residus continuen acumulats en molts carrers. Anem a isdiari.cat, a la seva secció del Baix Penedès. Una quarta part de les estacions del Meteocat ja han superat la mitjana anual de precipitacions aquest any. Barcelona suma 734 litres, un 80% més que la mitjana, i Granollers registra més pluja en una setmana que durant tot l'any 2023. I l'Arbós renova els mecanismes de les campanes del rellotge de la vila. L'actuació, amb un cost de 6.000 euros, ha permès substituir els martells avariats i instal·lar una nova centraleta de tecnologia GPS per millorar la precisió horària. I de la Fira de Santa Teresa, els nens del Vendrell repeteixen l'excel·lent actuació del concurs de la Diada de Santa Teresa del seu centenari. La Jove de Tarragona i els Minyons de Terrassa repliquen actuacions idèntiques en tres castells de 9 i el Pilar de 8 amb folre i manilles. I en eleccions, l'abstenció va ser la gran guanyadora de les darreres municipals al Vendrell. Ho explica avui Eix Diari. A les darreres municipals del Vendrell, la majoria de la població censada no va votar. Només ho va fer un 48,42% de la població. Estem parlant de 13.322 vots d'un cens de 27.481 persones. Anem a diarimés.com, a la seva secció del Baix Penedès, el poble de Tarragona, on una discoteca abandonada es convertirà en un hotel de 5 estrelles. El pla preveu conservar la pineda i l'edifici de l'antiga discoteca i crear més de 300 llocs de treball. Estem parlant de Calafell, perquè l'Ajuntament ha iniciat els tràmits urbanístics per fer possible la construcció d'un hotel de 5 estrelles als terrenys de l'antiga discoteca Louis Vega. Ho explica avui diarimés.com. Anem a la ciutat.cat, la ciutat del Penedès. Els nens del Vendrell celebren el centenari amb una gran diada de Santa Teresa. Els vermells es carreguen el 3 de 8, el 5 de 8 i el 7 de 8, mentre joves i minyons signen una actuació de gamma extra amb el 2 de 9 amb folre i manilles i el 5 de 9 amb folre. Un hotel de 450 habitacions i 500 pisos. Així vol canviar Calafell als terrenys de la Louis Vega. El complex tindrà 450 habitacions, un palau de congressos i preveu crear més de 300 llocs de treball directes. El projecte urbanístic inclou també 500 habitatges i prop de 40.000 metres quadrats en zones verdes. Ho explica avui la ciutat del Penedès. I el Vendrell renova el conveni per la custòdia i dinamització del gegant Salvador i Teresa. L'Ajuntament i l'Associació Grup de Gegants i Nans del Vendrell formalitzen l'acord per garantir la conservació dels gegants municipals declarats Bessil i la seva participació en els actes festius del municipi. I acabarem a la fura del Penedès.cat. També parlant del rellotge del campanar de l'Arboç, ja toca quarts i hores. A principis d'aquest mes d'octubre, l'Ajuntament de l'Arboç ha fet una intervenció amb un cost de 6.000 euros que ha permès resoldre aquests problemes que tenia fins ara. I a l'estació de tren de Segur de Calafell estrena el Visitancat. També ho explica avui la Fura del Penedès.cat. És l'actualitat de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell. I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Les tardes de Calafell Ràdio tenen tots els èxits del moment. El Surfing Safari.

0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: 5 minuts, arribem al punt de 2:15 del matí. Moment de conèixer en titulars les notícies més destacades d'aquest dimarts 13 d'octubre. Notícies que ens expliquen avui des dels serveis informatius de Calafell Ràdio amb la Mireia Romaguera. Endavant, Mireia, molt bon dia.
2: Molt bon dia. La maquinilla de Calafell celebra 100 anys d'història. L'antic mecanisme que ajudava els pescadors a treure les barques de l'aigua s'ha tornat a posar en marxa aquest passat dissabte en una exhibició amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni. Calafell acollirà la inauguració del Festival de Cinema Ambiental Sancine el 7 de novembre. El municipi tornarà a ser una de les seus presencials oficials de la 33a edició del Sancine al Teatre Joan Colet de Calafell. Vacunat contra la grip sense cita prèvia a Calafell. Els centres cívics del municipi acolliran diverses jornades de vacunació. Només caldrà portar la targeta sanitària. Calafell acollirà la feina al forn de la Continental Cap d'Hoquei Patins. El pavelló Joan Ortoll reunirà el 14 i 15 de novembre els millors equips en una gran cita europea. Els nens del Vendrell repeteixen l'excel·lent actuació del concurs a la Diada de Santa Teresa en el seu centenari. El Vendrell ha recuperat el bus gratuït que connecta el centre amb l'hospital. Circula de dilluns a divendres amb una freqüència de 30 minuts. 8 detinguts acusats de robatoris amb força en habitatges de Catalunya i la Comunitat de Madrid. En parlarem a l'apartat de successos dels informatius. També parlarem que una quarta part de les estacions del Meteocat ja han superat la mitjana anual de precipitacions d'aquest any 2026.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Ara mateix, 3 minuts, arribem a 2:15 del matí. En un moment, Baix Penedès al dia. L'espai que elaborem conjuntament les 6 emissores de la comarca del Baix Penedès. Arribem al punt de 2:15 amb música, amb una cançó nova que estrenem aquesta setmana amb BK84. La cançó es diu Say Yes. Doncs en un moment, Baix Penedès al dia. Avui elaborat, fet des de Ràdio L'Arboç. Tornem de seguida. No marxeu de la nostra sintonia. Fins la una. Això és el Calafell Matí. A Calafell Ràdio, bon dia.

0: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania. Hola, molt bon dia. És dimarts 13 d'octubre. Ara mateix passen segons de 2:15. Us donem la benvinguda a una edició més del Baix Penedès al dia. Un programa que s'emet en cadena a través de les emissores del Baix Penedès i que us apropa aquesta administració, el Consell Comarcal del Baix Penedès, on convidem a representants d'aquesta entitat gestionadora i també els seus tècnics. I avui com a convidada tenim a la Núria Güell, consellera comarcal d'Educació del Consell Comarcal. Parlarem de menjadors escolars, malbaratament alimentari, transport escolar, beques menjador i millores dels serveis educatius. Doncs avui al Baix Penedès al dia parlem d'educació, un àmbit especialment important en una comarca com el Baix Penedès, que continua creixent en població i, per tant, també en necessitats educatives. El Consell Comarcal gestiona serveis essencials per a moltes, moltíssimes famílies, com el transport escolar, les beques menjador i els menjadors de diversos centres educatius. A més, també aquest curs ha posat en marxa noves iniciatives per fer aquests serveis més sostenibles i eficients. I per parlar-ne, ens acompanya Núria Güell, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, consellera comarcal d'Educació. Benvinguda a l'Arbós.
1: Igualment, gràcies.
0: I acostuma a venir aquí a l'Arbós?
1: Sí, acostumo a venir, sí.
0: Doncs avui un dia esplèndid, després d'una setmana
1: de pluges.
0: Inestabilitat i pluges, sí. Que en alguns llocs ha fet mal, malauradament, i aquí doncs ens va caure amb calma.
1: Sí, tranquil·litat.
0: Acabem de començar fa poquet, com es diu, fa 4 dies, un nou curs escolar, el 2026-2027, comencem amb aquesta pregunta més bàsica, que és quin balanç feu d'aquestes primeres setmanes i quins són els principals reptes que teniu al davant aquest curs d'enguany?
1: Bueno, comencem ara, però nosaltres ja fa temps que treballem, ja fa mesos que treballem, perquè al setembre podem començar bé. I, bueno, hi ha més nens, hi ha més beques, i hi ha més transport, i hi ha més de tot. Però, bueno, anem tirant endavant, estem parlant de moltes línies de transport, moltes. Després també estem parlant de transport adaptat, diverses coses.
0: La població creix exponencialment.
1: La població creix i, per tant, sí. El transport també creix, les beques menjadors creixen
0: arreu.
1: I tot creix.
0: El Baix Penedès és una comarca amb un creixement demogràfic important. Ho diuen les dades, les estadístiques, i com es tradueix aquest increment de població en els serveis educatius que gestiona el Consell Comarcal? Per això depèn també de diners?
1: De diners. Bueno,
0: de partides pel Consell.
1: Estem parlant de que... Bueno, has de pensar que solament a l'àrea d'educació jo tinc un pressupost de 7,5 milions d'euros. Doncs llavors ja t'ho estic dient tot amb el tema de que és un dels més alts del Consell. Home, estem parlant de transport, de 43 o 44, no t'ho dic exactament, de línies de transport de tota la comarca. Estem parlant de 16 menjadors escolars, d'escoles més grans, més petites, de tota la comarca. I, per tant, això té una envergadura bastant gran.
0: És una maquinària diària.
1: És una maquinària
0: diària.
1: L'únic que, bueno, la gestió, o sigui, els diners, ja com sabem tots, això ja ve de la Generalitat de Catalunya, el tema de beques i el tema del transport. El transport estem parlant de que és un transport obligatori, que és parlant de l'ESO, principalment. Llavors hi ha el batxillerat, que no és obligatori, que nosaltres aquí ja hi ha la lluita perquè puguin pujar els busos, i si no hi ha places han de quedar... S'han d'espavilar, que això és un altre tema. Estem parlant de que no hi ha bus públic a la comarca que tingui els horaris escolars, i per tant els nens doncs ho tenen una mica difícil, sobretot en pobles petits, per anar a estudiar batxillerat.
0: És una anomalia, això?
1: Molt. Fa molts anys jo que estic al Consell i és una de les lluites meves.
0: Perquè altres comarques sí que ho han sincronitzat d'alguna manera.
1: Sí, però aquí encara no estamos en ello. I, per tant, això, per un nen de batxillerat, que teòricament ja costa que estudiïn, això se'ls hi complica. Llavors, hem de valorar i hem de mirar de que amb els busos de l'ESO puguin entrar també els de batxillerat. Però clar, la població va creixent, per tant, primer sempre és l'ESO.
0: La canalla de batxillerat no té vehicle. Depèn del transport públic o de que els progenitors, el pare i la mare, el portin, i això també significa un trasbals en els horaris laborals dels pares.
1: Aquest any ja s'han trobat pobles que s'han hagut d'espavilar una part de l'Ajuntament. Els ajuntaments no hi tenen res a veure amb aquest tema i no tenen per què fer-se càrrec. Hi ha algun ajuntament que ho ha de fer. I això és, per mi és greu, que a la comarca no tinguem busos, transport públic,
0: amb
1: horari escolar, i després a l'hora de plegar, que també és altra cosa. Pleguen les dues o les tres, ara exactament. També hi hauria d'haver els busos transport públic.
0: I a més amb aquell caos circulatori que també representa una mica la sortida dels centres educatius.
1: Sí.
0: Parlem dels menjadors escolars, que abans anomenava, amb una segona oportunitat pels aliments que no es consumeixen. Un dels projectes més interessants que heu posat en marxa al Consell aquest passat setembre és una prova pilot per reduir el malbaratament alimentari dels menjadors escolars. Una iniciativa que té una doble vessant ambiental i social i d'estalvi.
1: Mira, això és una de les coses que estic orgullosa d'haver tirat endavant, perquè no es fareu creus del menjar que arriba a tirar als menjadors escolars. Menjar, no estic parlant de lo que sobra als plats, estic parlant de lo que sobra, diguéssim, a la cassola o a l'olla. Llavors nosaltres vam tenir una iniciativa conjuntament amb l'empresa que gestiona els menjadors, que és Set i Tria en aquest cas,
0: sí.
1: I Set i Tria es va dir que això doncs, ells no tenien cap problema per donar aquest menjar, o sigui, el sobrant, en aquest cas, de la cassola de l'olla, perquè no estem parlant de plats, Això, evidentment, el que sobra plat, que sobra molt poc, perquè ja hi ha unes directrius a dintre dels menjadors escolars per acabar tot el plat. Vam començar a fer prova pilot. I en aquest cas, aquest any, al setembre, han començat, que ha costat un any d'aconseguir això, solament en el tema burocràtic.
0: En dos, dos municipis.
1: En Bellver i Santa Oliva. Llavors, vam començar tots dos a la vegada, després al setembre, i la veritat que està donant molt bons resultats, però molt bons, perquè es tira a menjar.
0: Se'n tirava molt?
1: Bastant. A raó de 13 o 14 quilos diaris.
0: Diaris.
1: Cada escola.
0: Del baix de la olla.
1: El que
0: del menú major,
1: diguem. Sí, el que sí que vull deixar clar és que, a veure, quan estem parlant de menjadors que hi ha 180 nens, en aquest cas, Sant Oliva o Bellvei, 160, 100, ja no estic parlant de menjadors de 300, sempre hi ha nens que falten perquè estan malalts, o perquè aquest menú hi és. Aquest menú hi és.
0: Sí, sí.
1: Nens becats que tenen beca de 50, de 70 o 100%, aquest menú hi és fet. O sigui, llavors, què fem? Això m'agrada explicar-ho perquè els papes i les famílies ho tinguin clar de com ho fem.
0: S'ha d'explicar bé.
1: S'ha d'explicar bé. Llavors, vam fer una roda de premsa i vam sortir a les medis per explicar-ho, perquè com era. Aquest menú sobre a la cassola o l'olla o la bandeja, el que sigui, hi ha menús, que hi ha coses, menjar que no es pot congelar, aquest malbaratament, que no s'ha de tirar, vull dir que no, però hi ha menús, hi ha menjar que es poden...
0: Que es pot portar congelació.
1: Com ara cigrons, mongetes, peix, pollastre, tot aquesta classe de coses. La senyora de la cuina, la cuinera, agafa, hi ha un tàper, que ja es van posar d'acord amb tots els ajuntaments, han pagat els tàpers, amb un etiquetatge que posa el dia que aquest menjar... perdó. Aquest menjar entra al tàper, es posa el dia que es tanca aquest tàper i es posa al congelador, directament.
0: Traçabilitat total.
1: Sí. Llavors, aquest menjar, cada ajuntament el passa a buscar... quan ells veuen que tenen que repartir, com en aquest cas Bellvei, que reparteix Càritas, o Sant Oliva, que reparteix el mateix ajuntament. Llavors, quan han de donar aquestes famílies vulnerables que se'ls ha de donar menjar de Càritas, doncs també se'ls dona aquests tàpers.
0: I com ha anat aquestes primeres setmanes?
1: Molt bé, molt bé, perquè estem parlant de que la primera setmana ja n'hi havia 60 o 70 de tàpers. Són tàpers que són d'una ració o una ració i mitja. més no. Per tant, es poden donar 4 o 5 tap, depèn de lo que sobrat.
0: Que s'imaginem és que si anem a 2 mesos ens anem a una tona de menjar.
1: Pues sí.
0: Una tona, eh?
1: Llavors, nosaltres jo particularment vaig dir, això no podem deixar perdre perquè no es pot tirar menjar d'aquesta manera.
0: Anava a l'orgànic i ja es perdia.
1: Anava a l'orgànic i per tant no. Llavors, per exemple, l'altre dia hi havia molts cigrons, o llenties, o fesols, o peix, o carn,
0: el que sigui.
1: Jo crec que les famílies que van a recollir Càritas, això ho agraeixo molt perquè jo ho he preguntat, se'ls dona el menjar fet.
0: Sí.
1: No han de cuinar, han d'escalfar solament.
0: Està congelat.
1: Van amb unes càmeres després,
0: sí.
1: Van a l'altre congelador de Càritas, o sigui, això ho porten amb una d'aquelles de suro de...
0: No es trenca la cadena de fred.
1: Sí, que no es trenca la cadena de fred. Per tant, de moment va bé. Si la cosa ja comença a rodar, tornarem a anar per un altre poble.
0: Haureu de presentar les dades per...
1: Sí, es presentarem...
0: Per ampliar que les teniu, perquè...
1: Sí, sí.
0: És una barbaritat, una tona de...
1: No, és
0: dimensual.
1: Que estira. Sí. Clar, el menjador, l'empresa no pot calcular el just. No pot, de cap manera.
0: No, hi ha aquest
1: perquè
0: marge.
1: Perquè hi ha els nens becats, però també hi ha els nens que s'apunten el mateix dia... Privat, o sigui, paguen el menú,
0: sí.
1: I hi ha nens que no han assistit a classe o no assistit perquè estan malalts o qualsevol cosa. Per tant, això són racions que ja estan fetes. I per tant, això s'ha de valorar. I els dos pobles que han començat bé, doncs ara anirem per un altre poble. Sempre anirem primer pels petits i després ja anirem als grans, que en aquest cas són Calafell, Vendrell i Cunit, que això
0: que
1: ja és otro hablar, eh?
0: Es treballa en conscienciar el malbaratament entre la mainada.
1: Es treballa.
0: Això s'ha d'acabar, el plat de cada net.
1: El plat de cada net. El plat, cada escola
0: s'ha d'escurar.
1: Sí, no. Hi ha un encarregat a les taules. És que això també s'ha d'explicar.
0: Sí, és pedagogia pura.
1: Un encarregat a les taules que demana les racions, si volen una ració i mitja o dues. Però si ho demanen, s'ha d'acabar. Si no, no surten al pati, tampoc.
0: No, clar.
1: I als més petitons els hi costa més i als més grans els hi costa menys, però s'ha d'acabar el dinar.
0: Seguim amb Núria Güell, consellera comarcal d'Educació del Consell Comarcal. Volem parlar del transport escolar. Línies, cobertures, millores d'enguany. Una comarca amb municipis dispersos, urbanitzacions, nuclis que estan... on Déu va perdre la gorra, com es pot dir, eh?
1: Pues sí.
0: Aquest servei fonamental, quantes línies de transport escolar gestiona el Consell Comarcal?
1: Em sembla que eren 43, ara no t'ho dic exactament, perquè les coses tècniques ja cada vegada canvien, i 43 o 44 línies segur, eh?
0: Que això treu d'alumnes...
1: D'alumnes? Un munt, 2 o 3 mil, vull dir, és que és un...
0: Dia a dia.
1: Llavors, a veure... El transport escolar sempre estem partint que és l'obligatori, que és l'ESO. També hi ha les línies de primària, que llavors és quan hi ha els ajuntaments que van d'un... on està l'escola, clar, però els de primària tampoc no és transport obligatori, en el sentit de que és l'ESO la que té el volum més gran.
0: No acabeu més.
1: Que és on els instituts,
0: sí.
1: Clar, hi ha pobles que no tenen instituts i hi ha pobles que sí. Com a la Bisbal hi ha institut, al Vendrell hi ha instituts i aquí a l'Arbós també hi ha institut,
0: sí.
1: Però hi ha altres pobles que no en tenen, per tant han de fer...
0: Han d'anar al poble del municipi.
1: El que tu has dit abans, les urbanitzacions, aquí hi ha el problema, que hi ha autocars que ni passa, no poden. Han d'anar a les parades més a prop de que pugui passar el bus.
0: Que són molt cops carreteres o...
1: Són carreteres molt complicades.
0: O camins, algun altre boca camí.
1: Clar, són autocars molt grans, per tant... A veure, quan estem engegant ja tot el que és les sol·licituds de transport, que això ja es comença el mes de maig, això és una bogeria quan entren, eh? Igual que les beques menjador, vull dir, això és una bogeria.
0: És un trencaclosques, determinar recorreguts, parades, horaris...
1: Després parades, després hi estem parlant dels transports adaptats, perquè aquí estem també transportant nens amb problemes i grossos, nens que s'han d'anar a buscar un taxi adaptat a alguna urbanització, nens que van al Garbí, que també tenim el menjador, que també són transports que han d'anar molt acondicionats amb monitoratge i tot. Tot això és molt complicat.
0: I car.
1: I car. I car. Molt car. Molt car. Has de pensar que el transport de l'ESO és gratuït, això ja ve de la Generalitat de Catalunya, el transport. El transport del batxillerat, els que poden pujar, els que tenen transport, paguen 30 euros cada mes, que això tampoc no és... Fa molts anys, molts, i tenen un transport. I després estem parlant dels transports adaptats per aquests nens. Llavors, que per mi aquests haurien de ser els prioritaris, perquè també tenen dret, a tot el sant dret, a anar a les escoles que tinguin que anar. Per tant, han d'estar en totes
0: altra.
1: Les millors condicions.
0: I quines mesures de seguiment i de control teniu per garantir puntualitat, bon funcionament del servei?
1: Bueno, quan fem ja les licitacions del transport, ja saben els monitoratges, els monitores, el transport, quina hora ha de ser a cada parada. Jo sempre acostumo que quan començo el curs, al meu poble, que és Bellvei, sempre em presento allí per veure els autocars si han arribat a l'hora. Arriben superpuntuals, els autocars. I els nens que pugen a l'autocar saben que tenen que arribar puntuals, perquè si no l'autocar no espera ningú, eh? Vull dir, quan és l'hora, marxa.
0: I entrar puntuals a classe.
1: I entrar puntuals a classe.
0: Altra,
1: que això és altra...
0: Que la puntualitat també és... Una formació,
1: eh? El tema és, clar, transports, hi ha transports que duren una hora de viatge, d'anar recollint.

0: això també...
1: És que més que la canalla pugui apreciar impuntualitat, això també, d'una forma, també els...
0: La canalla s'han d'acostumar els nens a arribar puntuals. No que els esperaran.
1: El dia a dia després serà així.
0: No, però l'autocar ja sap perfectament que ha de marxar a l'hora que ha de marxar. Si no, no arriba a l'escola.
1: Llavors, coordinació del transport escolar adaptat per alumnes que requereixen una atenció específica.
0: Bus són molts diners.
1: Bus amb rampa, desplegable...
0: És una inversió molt alta.
1: A cota de carrer, clar. És que són caríssims aquests vehicles.
0: Llavors, quan nosaltres sol·licitem, costa molt trobar. Fins ara feia molts anys que ho portava la Creu Roja, però la Creu Roja ara ja aquestes, això ja no ho fa. Fa altres serveis, però aquest no. Llavors, per trobar licitacions, per trobar una empresa que tingui els dos, tres autocars o transport adaptat de taxis. Taxis cada vegada, alguna vegada, algun ja en posen més, però costa molt. Clar, aquests nens necessiten un cuidado molt explícit, perquè hi ha nens que tenen amb dues monitores, vull dir...
1: I l'altra és una flota que, en cas d'avaria, pugui suplir, sí, aquell vehicle del dia a dia amb
0: aquí
1: el desgast que té, no funcioni.
0: Després també, en general, els teníem acostumats que el bus arribava quasi davant de la porta perquè fa aquest nen o nena, i ara, si poden caminar o poden adaptar-se d'arribar a la parada, ja no es van a buscar davant de casa, si és que poden caminar. Coses que hagin d'anar en cadira de rodes. Això ja és diferent. Hi ha molèsties, sí. Es pot segur de parlar amb les famílies de que tot ja no pot ser com abans, m'entens? I això també... Les famílies a vegades també s'enfaden, no? Però és que, esclar, ho has de fer. És que no hi ha més.
1: I perquè també ho estan assimilant.
0: No hi ha més.
1: Per aquí s'hi troben. Beques menjador. Moltes sol·licituds. Moltíssimes.
0: Moltes, 4.000 i pico, ja no dic.
1: Gairebé
0: 4.500, una cosa així. Sí.
1: Volum creixent, molts més en aquest curs 2016-2017.
0: No, molts més.
1: O se'n manté...
0: Més o menys, no n'hi ha una mica més, però no d'això. Però de totes maneres, n'hi ha unes quantes més del 100%.
1: 4.400 sol·licituds per aquest curs.
0: Bueno, però és que això és matrícula oberta de tot l'any,
1: sí, sí.
0: Això no te la tanco, aquesta matrícula, jo.
1: 3.571 havien estat otorgades i 575 denegades per criteris econòmics.
0: Sí, bueno, hi ha un límit, clar, per accedir.
1: Unes xifres que encara podien créixer, però perquè continuaven entrant noves peticions.
0: No, és que és tot l'any que entren peticions.
1: És un degoteig.
0: Tot l'any. Bueno, i també et diré... Tenim des del mes de maig que ja fem la convocatòria que els papes poden sol·licitar per internet o el que sigui la sol·licitud. Però hi ha papes que se'n donen compte que quan comencen a l'escola que no han demanat la beca menjador o no han demanat la sol·licitud del transport.
1: I això és el maig, el mes abans d'acabar el curs.
0: Clar, ja tenen 3 mesos i mig per fer-ho.
1: Quins són els principals criteris per accedir a una beca de menjador?
0: Bueno, principals criteris, a part de que hi ha les famílies numeroses, que això ja entra per si mateix, no és el mateix tenir un fill que tenir en 3 o 4, això, per descomptat. Depèn dels salaris, també, dels pares,
1: sí.
0: Si treballa un o treballen els dos, hi ha un tope. I llavors, si passes el tope, s'acabó el rotllo.
1: Moltes famílies es fan la pregunta... Què passa quan amb la família, que tot i tenir dificultats econòmiques per arribar a final de mes, queden doncs fora dels límits?
0: Home, fora dels límits, és que si passes 25 euros ja et queda fora dels límits. No podem distanciar, aquest s'ha passat 30 i aquest... No, quan passa aquell tope, és aquell tope. Però això no ho determinem nosaltres, ho determina el Departament d'Educació de la Generalitat.
1: Sí.
0: Per tant, això, aquest criteri el tenim a tot Catalunya, no és aquí sol.
1: No s'hauria d'augmentar? Perquè la classe mitjana ja no és tan mitjana com abans, ara és més...
0: El que no és una...
1: mutant, no? I això
0: sí.
1: És... Sí, però no arribo al final de mes, però clar, em podrien ajudar una mica. Una proporció.
0: Sí. Jo t'entenc, això. Però també hi ha molta economia submergida, eh?
1: Ja. Sí, sí. Sempre hi ha hagut, eh? És molt llatí,
0: això. I els que som de pobles petits els coneixem tots. Els coneixem tots.
1: Sí, sí, sí.
0: Entens? I penses, com pot ser que hi hagi bec aquí si és que... M'entens? I això no pot ser.
1: Com es treballa per agilitzar els tràmits i evitar que les famílies s'hagin d'esperar massa temps?
0: Ara són més ràpids.

0: rellotge.
1: Sí?
0: Ara som més ràpids. Perquè
1: per saber que la tenen concebuda.
0: Mira, quan tenen ja la beca concebuda, la tenen abans d'entrar a l'escola. O sigui, aquella setmana que falta per entrar a l'escola, ja tenen per un missatge, ja
1: la confirmació.
0: La confirmació. Aquest nen, quan entra, ja pot dinar.
1: Les famílies que no hagin encara presentat la sol·licitud o que hagin experimentat doncs, un canvi en la seva situació econòmica, pel que sigui, quines opcions tenen?
0: No poden presentar-ho directament. Per la pàgina web pots entrar directament a fer-ho,
1: 24/7.
0: Sí, ho pots fer. L'únic que el tema està que avui per demà no serà, Almenys pot passar 4 o 5 dies, perquè entre que es mira agenda, com està el tema econòmic, això és el principal, com està, quina família són, amb el sentit de si són 3, són 4, hi ha un punt, hi ha 2, hi ha 4, això va així.
1: A través de la pàgina web, del portal web del Consell Comarcal.
0: Està molt ben acreditat. Vull dir que
1: sí, que a més es van robar la pàgina i és molt accessible, tant sigui per ordinador i per telèfon, que hi ha època d'incompatibilitats, ara no.
0: No, i a més també es pot anar allà al Consell i...
1: Al Vendrell,
0: si t'han de rellenar la sol·licitud perquè no ho tens... Home, hi ha gent... hi ha gent emigrant que no encara l'idioma no el té per la mà, el català i tot, pues, també s'ajuda a fer la sol·licitud.
1: Doncs pàgina web del Consell Comarcal.
0: Pàgina web del Consell Comarcal.
1: O Consell Comarcal directament. Al Baix Penedès, a Google ja surt la primera pàgina.
0: Sí.
1: Hem parlat de menjadors, de transport escolar, de beques, tres serveis que tenen una incidència i directa importantíssima al dia a dia de milers de famílies de la comarca, però el creixement de la comarca també obliga a planificar i adaptar recursos a les necessitats futures. Més enllà dels projectes que hem comentat, Núria, quines altres millores o iniciatives esteu pensant o impulsant des de l'àrea d'educació?
0: Mira, estem impulsant, no, ja fa anys que impulsem. El tema és que no fan cas, però bueno...
1: A veure.
0: No és el cas que no faci cas a la Generalitat, és que no hi ha personal. Tenim un problema amb balladors i balladores. El ballador, ho explico, o balladora, és una persona que està al costat d'un nen que té problemes. O el nen no està bé, o té alguna cosa que no pot estar... menjant sol. Per tant, això és manca de personal d'això. Llavors, la Generalitat contínuament estem demanant, falten balladors i balladores per aquests nens. La inclusió és, jo ho trobo perfecte, perquè el nen ha d'estar al lloc on estan tots els nens. La inclusió ha de ser el 100%, però hi ha d'haver recursos. I aquesta és una de les meves reivindicacions de molts anys. Llavors, aquests recursos és el que costa. Després tenim la població ha crescut, que ja ho hem dit, manca d'espai de menjadors. Hi ha nens que estan menjant a les aules. I això, jo soc... no crítica, però tant sigui qui governi, és igual. Això s'ha de reivindicar. I una de les causes és que educació hauria de ser una de les prioritats màximes del país.
1: És el futur.
0: És un futur.
1: És que som nosaltres de petits.
0: I també, sempre també m'agrada dir, el que es menja al menjador, sempre dir el mateix, al menjador es menja una dieta, a part de mediterrània, equilibrada, que a vegades hi ha papes que es queixen que si hi ha massa cigrons o masses llenties o massa... Però és una dieta equilibrada, marcada per sanitat, i que està tota controlada al 100%. El que sí que demanaria és que els papes a la nit també miressin de fer una dieta equilibrada i que ja se'ls hi passa el menú que tindran tota la setmana, saben el què i el quan. Perquè, clar, també a vegades ens trobem que hi ha nens que no volen menjar res de tot el que hi ha allà i tot això també s'ha de mirar. Reivindicau les famílies que ajudin amb això també.
1: Dinar bé, sopar lleuger.
0: Lleuger.
1: Per tenir gana pel dinar que ve.
0: I un esmorzar equilibrat també.
1: Si haguessis de destacar una prioritat del departament per aquest curs, quina seria?
0: Balladors i balladores.
1: Balladors i balladores.
0: I després arreglar menjadors i ampliar menjadors que no hi caben.
1: I des del Consell Comarcal com treballeu per reduir les diferències entre el territori
0: i garantir... Jo sóc una persona que ha d'aixecar i a parlar i vinga i vinga hasta que ho aconsegueix. Jo també puc entendre que la Generalitat, que educació, no estem parlant del Baix Penedès-Sol, és de tot Catalunya. És així, vull dir, l'únic que han de mirar que hi hagi prioritats, i una de les prioritats és això, mancança de balladors i balladores i mancança d'espai.
1: Núria Güell, se'ns acaba el temps, que som mitjoreta en aquest espai del Baix Penedès al dia. Vols afegir alguna coseta?
0: Bueno, simplement, mira, he hagut fa dues setmanes o així demanar disculpes perquè el Consell Comarcal per al Departament d'Educació hi ha hagut temes personals amb baixes i tot i les ajuntaven totes les trucades i tot, he hagut de traslladar-ho, però quan es posen malalts o cop...
1: Són persones que es posen malaltes.
0: Demanar disculpes, però ja comencem altra vegada el ritme, i menys mal que ja ho teníem tot engafat, ja fet, oi, amb altres ports. Però jo estic molt contenta de treballar tot aquest tema, el que passa que, bueno, doncs necessitem, és el que diem, més ajudes i més recursos.
1: Recursos.
0: I per això és a tot arreu que ho demanem, oi? Però l'educació és principal.
1: Moltíssimes gràcies per venir a la ràdio a explicar-nos quina tasca i quins projectes i com funciona l'estructura del Departament d'Educació. Núria Güell, gràcies per venir a l'Arbós i ens trobem en un altre Baix Penedès al dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I bona setmana. És curtet.
0: Sí.
2: Agenda de serveis del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: Doncs seguim ara amb l'agenda i parlem del nou horari d'atenció presencial pels tràmits d'ensenyament. A partir del dilluns 21 de setembre, els tràmits presencials relacionats amb l'àrea d'ensenyament del Consell Comarcal s'atenen a les oficines d'atenció a la ciutadania en horari de 10 del matí a 1 del migdia. Aquest horari s'aplicarà a gestions presencials com sol·licituds i tràmits de beques menjador, transport escolar i altres gestions relacionades amb els serveis d'ensenyament. També recomana del Consell Comarcal tenir en compte aquest nou horari abans de desplaçar-se a les oficines. També ja està en funcionament l'àrea única del taxi del Baix Penedès per a millorar la mobilitat de tota la comarca. Aquest nou servei incorpora una aplicació mòbil, una aplicació Taxi Més Baix Penedès i un número de WhatsApp al 608 48 30 02. 608 48 30 02. Un moment. I també codis QR per facilitar la sol·licitud del taxi. També el Consell Comarcal del Baix Penedès ha impulsat la creació de l'àrea única del taxi, un nou model de gestió que permetrà oferir un servei de transport més eficient, coordinat i accessible a la ciutadania dels municipis de la comarca. També des del Consell Comarcal del Baix Penedès se'n recorden i informen que és obert el termini ordinari per presentar les sol·licituds de servei de transport escolar per a l'alumnat d'educació infantil, primària, ESO i estudis postobligatoris. La presentació es pot fer telemàticament a través de l'enllaç de la pàgina web del Consell Comarcal al web baixpenedès.cat. I també de forma presencial a l'oficina de registre del Consell Comarcal del Baix Penedès, que està situat a la plaça del Centre 5 del Vendrell. De dilluns a divendres, en horari de matí, de 9 de matí a 2 de la tarda. Els alumnes de batxillerat i cicles formatius no podran fer ús del primer dia. Han d'esperar que el Consell Comarcal els informi del dia que poden començar a fer-ne ús. Sí, seguim a l'agenda amb una nova edició del programa Consolida't, adreçat a persones autònomes de la comarca. La segona edició del Consolida't 2026 segueix actiu i s'adreça de manera gratuïta a persones treballadores autònomes, i l'objectiu d'aquest programa és ajudar a consolidar l'activitat empresarial, oferir assessorament especialitzat en àmbits com la gestió econòmica i financera, la millora digital, l'economia circular i la sostenibilitat, els plans d'igualtat i la prevenció de l'assetjament sexual, així com un ampli ventall de formacions temàtiques. Les persones autònomes interessades poden posar-se en contacte amb l'àrea d'ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès a través del correu de l'email ocupacio@baixpenedes.cat, ocupacio@baixpenedes.cat, o del telèfon 977 157 167, 977 157 167. I per últim, Parlem del servei de recollida de denúncies in situ al Baix Penedès amb els Mossos que es desplacen als ajuntaments. Aquest servei permet millorar l'eficiència i la proximitat de l'atenció policial, permetent a qualsevol ciutadà o ciutadana que hagi patit un fet delictiu adreçar-se al seu ajuntament per posar-ho en coneixement. A partir d'aquí, els Mossos es posaran en contacte amb la víctima i una patrulla dels Mossos es desplaçarà fins al municipi per recollir la denúncia. L'objectiu és optimitzar el servei i guanyar rapidesa en la resposta i facilitant també que les denúncies es puguin formalitzar sense necessitat de desplaçar-se fins a una comissaria. Tota aquesta informació i més novetats es poden consultar al web oficial del Consell Comarcal de Baix Penedès. Recordin al web baixpenedès.cat i també a les seves xarxes socials. I fins aquí el Baix Penedès al dia d'aquest 13 d'octubre. Hem tingut a Núria Güell, consellera comarcal d'Educació del Consell Comarcal del Baix Penedès. Cordials salutacions a totes les emissions de la comarca. I us ha parlat el Xavi Lleó des de Ràdio L'Arboç.
3: Han escoltat Baix Penedès al dia, un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
2: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música. Veus la pista. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
2: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

0: Ara mateix, les 10 i 6 minuts al matí. I malgrat que sembli que som a dilluns, avui ja dimarts, dia 13 d'octubre de 2026, després d'aquest dilluns festiu, nosaltres hem tornat a la normalitat després del cap de setmana del Pilar, d'aquest pont més llarg. I els dimarts, ja sabeu, a partir de les 10 del matí, tenim l'Espai de Català amb el Moisès Almoixec, que és membre de l'Oficina de Català de Calafell, del Consorci per la Normalització Lingüística. Moisès, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Què tal, els tres dies?
1: Molt bé. Ja han passat ràpid, com sempre.
0: Sí, passat tot ràpid i tant de bo les setmanes fossin així.
1: Ostres.
0: Començar un dimarts serien més curtes pel que fa a la setmana laboral. Mira, el que farem primer és donar solució al repte que ens vas posar la setmana passada.
1: Sí,
0: recorda'ns què ens demanaves.
1: Sí, eren uns barbarismes que hi havia a la cançó de la Ludwig Band, que deien cariño al principi, que clar, no existeix en català, es podia afecte, però quan es refereix a algú li dius, ai, cariño, no hi ha una paraula sinònima en català, cadascú triarà la seva, no? Això ja depèn de la parella.
0: És a dir, que en català però necessitem una paraula
1: que sigui sinònim
0: de cariño.
1: Jo què sé, però la gent, és veritat que la gent diu cariño, però
0: sí,
1: no és correcte.
0: Sí, carinyet,
1: exacte, que
0: és així, més dolços, però cariño no seria acceptat
1: en català. No, és que no existeix, no existeix mai.
0: Després,
1: lo de més, ell diu lo de més, que seria la resta.
0: Sí.
1: És veritat que en una cançó, clar, s'intenten trobar les síl·labes que s'adaptin, i a vegades és aquesta llicència. I l'última, que crec que la més difícil, és la dels petons, els caixis i els petons que avui li ha donat a una altra d'ella. I els petons, recordem que en català no es donen, sinó que es fan.
0: Es fan petons.
1: Exacte.
0: I no es donen petons.
1: Llavors eren tres en el mateix trosset, que la cançó és molt bona i la lletra és molt bona, és veritat, però bueno, a tothom se li escapa algun barbarisme.
0: Doncs vinga, seria un bon moment per proposar un nou repte de cara a la setmana passada.
1: Sí, i la d'avui ja no és un barbarisme, sinó una pregunta del català, de la situació del català actualment, que seria que a quin país de fora d'Europa trobem la comunitat de catalanoparlants més gran, que són unes 200.000 persones. Es considera que no són 200.000 persones arran de la immigració, etc. I unes 200.000 persones fora d'Europa, no dins d'Europa, perquè dins d'Europa hi ha altres llocs que es parla català, que no són l'estat espanyol.
0: Doncs déu-n'hi-do, 200.000 persones, una mateixa comunitat en un país,
1: sí.
0: I fora d'Europa.
1: Fora d'Europa, exacte.
0: Que parlin català.
1: Que parlin català.
0: Que siguin catalanoparlants.
1: Sí, sí.
0: Doncs
1: encara que igual alguns, clar, evidentment, si van arribar durant la Guerra Civil, la postguerra i això, els seus nets igual ja no el parlen, o el coneixen però no el parlin.
0: Doncs déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Això és el que ens proposa el Moisès per la propera setmana. El que volem és que vosaltres participeu, us engresqueu en aquest repte sobre aquesta pregunta que ens acaba de llançar en Moisès. Doncs el nostre WhatsApp és el 647-751-883, 647-751-883. Es farem al llarg de la setmana, doncs, aquest país, demanem un país fora d'Europa, on hi ha una comunitat de catalanoparlants que són molt nombrosos, 200.000 persones aproximadament. Doncs vinga, anem a presentar ja les dues alumnes que ens acompanyen i que han vingut avui aquí a concursar en aquest espai de català. Vinga.
1: Sí, avui tenim dues alumnes que venen d'un nivell bàsic, és a dir, perquè els oients se'n facin la idea, porten dos trimestres estudiant català. És a dir, les nocions que tenen són les que...
0: És a dir, que estan...
1: Com la gent que aprèn anglès i sap dir good morning, good afternoon my name is... Estem en aquesta fase
0: bàsiques
1: de comprendre coses, de començar a dir alguna cosa, però és un bàsic 3, un inici del bàsic 3, que és l'A2. Del que diu la gent és l'A2.
0: Doncs saludo en primer lloc a l'Evelyn. Evelyn, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I tu d'on ets? D'on vens?
2: Soc uruguaiana i visc hace 2 anys en Segur de Calafell.
0: Segur de Calafell.
2: Sí.
0: És a dir, que fa poquet, que has començat a interessar-te per aprendre i anar coneixent mica en mica el català i com parlar-lo. Com ho portes, això?
2: Estic fent aquest curs perquè m'agrada molt la cultura català i també per ampliar l'oferta laboral.
0: Clar.
1: Inclús ella es va apuntar el trimestre passat, que era l'alumna del nivell més baix de Tarragona, a un club de lectura que fan a Tarragona. Normalment espera la gent que ja està fent un B1. Però li va anar bé, et va agradar, no? Va estar bé.
0: És difícil per tu, Evelyn, el català?
2: No.
0: No,
2: no.
0: Eh?
2: No, no. No, sí,
0: clar, és... la teva llengua materna és el castellà, entenc, eh?
2: Clar.
0: L'espanyol, per la qual cosa hi ha similituds, hi ha d'altres que no s'assemblen res, però dius que ho portes bé, eh?
2: Sí.
0: I fins quin nivell vols arribar? Suposo que ja que estàs ja engrescada, suposo que al màxim, no?, que puguis arribar.
2: Sí. Exactament, sí.
0: I això que t'obri portes en el món laboral,
2: sí,
0: també,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí.
1: Ara ho, ara ho parlàvem d'intentar arribar al C1, no?
0: Sí.
1: Perquè a nivell laboral és el que més portes... obre. El C2 ja és un altre nivell, però el C2 ja va orientat més al professorat i això. Uh-huh. Sí, sí, sí,
2: sí.
0: Doncs que vagi molt bé i de seguida doncs concursarem amb el Moisès. I l'altra participant avui és la Dafne Alexandra. Dafne, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: I tu d'on ets?
3: Soc de Venezuela.
0: Ets de Venezuela, eh? També llatinoamericana. Que
3: sí.
0: Quan arribes a Catalunya?
3: 10 mesos.
0: Fa 10 mesos.
3: Espanya.
0: Sí. A Espanya.
1: Sí, fa 10 mesos i un mes després ja estava apuntada a català.
0: Ah, sí. Molt bé.
1: Sí, sí. Sí,
0: vius
1: sí.
0: Aquí, al Baix Penedès, entenc, a Calafell. A Calafell. I què tal? Com ho portes això del català?
3: Vaig poc a poc.
0: Vas poc a poc, eh? Et costa una miqueta. Què és el que ara mateix estàs notant que tens més dificultats a l'hora d'aprendre dintre del nivell que estàs, que ens deia el Moisés, que és la A2, eh? Que és iniciar. Què és el que...
1: És el més difícil.
0: El que et costa més, lo que más te cuesta.
3: Pronunciar-ho,
0: o sea,
3: Escriure.
0: A l'hora d'escriure,
3: sí,
0: millor?
3: Sí, però parlo poc.
0: A part d'anar a l'escola i en el teu dia a dia, què estàs incorporant en els hàbits, a les rutines, contingut en català? Estàs incorporant, estàs veient...
3: Un poc.
0: Una miqueta?
3: Sí. Una miqueta, sí.
0: Per exemple, què estàs veient? Per exemple, audiovisuals, potser, o escoltant ràdio en català, no sé què fas.
3: Televisió.
0: Televisió, eh? Continguts audiovisuals. I en el cas de l'Evelyn, tu també estàs incorporant en la teva rutina aquests continguts? Sí. Què és el que t'agrada veure o escoltar?
2: En el mercat aprenc.
0: En el mercat, eh?
2: Sí,
0: és a dir, en el dia a dia, quan vas a fer la compra,
2: doncs
0: aquest intercanvi, amb aquests...
2: Sí.
0: I pel que fa a continguts audiovisuals, també estàs consumint en català?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé.
2: La Diada me gusta molt.
0: La Diada, què és la Diada?
2: La Diada de los castellers.
0: Ah, la Diada Castellera.
2: Sí,
1: ja que era un programa.
0: Jo també, dic, no ho sé, jo també estic una mica desconnectat de segons quins continguts.
1: Els castells agrada molt a la gent quan ve de fora. Crida molt l'atenció, sempre.
0: Sí, però potser les narracions, les locucions... Però és una mica complicat, també, perquè a més són moments molt emocionants on el locutor... Suposo que té una fluïdesa que a vegades costa, de que sigui captada per persones que esteu començant.
1: Sí, sí.
0: Doncs vinga, anem a concursar. Moisès, explica una miqueta la dinàmica per aquells
1: coneixen. Com hem fet fins ara, els dos programes que hem fet fins ara, és primer unes preguntes que es fem als concursants i si una falla n'hi ha un rebot i l'altra té l'opció de contestar-la.
0: Uh-huh.
1: I després farem una cançó i en aquest cas, al ser un nivell dels bàsics, el que fan és completar algun buit de la cançó, que els deixem en blanc a la lletra.
0: Doncs vinga, anem a concursar avui amb l'Evelyn i la Dafne Alexandra.
1: Molt bé. Doncs mira, la primera pregunta seria per la Dafne Alexandra, que seria: quina franja horària n'hi ha entre la tarda i la nit? A, el vespre; B, el migdia; o C, la mitjanit?
3: A.
1: El vespre? Sí, molt bé.
0: Molt bé.
1: La segona seria: quina hora és, per a la Evelyn, si falten 30 minuts per a les 9, 7:45, 8:45 o la C, 9:15?
2: 9:15.
1: Exacte, molt bé. 9:15, aquesta sempre és complicada, les hores, per a la gent de fora.
0: Sí, almenys fins que no agafen la dinàmica hi ha molta confusió amb
1: això. I per la gent
0: d'aquí
1: també, quan entrem en 4:15 de...
0: Què t'anava a dir? Quan han rebut aquestes preguntes? Elles tenien les preguntes amb antelació?
1: Les tenen ara, els he donat ara.
0: No
1: és com Passapalabra, que tenen una llista de preguntes i se les preparen. No.
0: És a dir, que la informació l'acaben de tenir no l'han pogut preparar.
1: I la cançó de la lletra, i la lletra també la tenen.
0: Molt bé, perfecte. Això és important saber-ho.
1: Estaria manyat el concurs.
0: No, però millor deixar-ho clar.
1: Sí, sí. La tercera seria per la Dafne Alexandra. Què portes als ulls si fa sol? A, orelles, B, gafes o C, ulleres?
3: C, ulleres.
1: Sí, ulleres, molt bé. La quarta, el femení de metge és A, metge, B, mèdica o C, metgessa?
2: Metge.
1: No. El rebot?
3: C.
1: C, metgessa. Sí.
0: Molt bé.
1: Metgessa. Ara la pregunta seria per a la Daphne Alexandra. Què fan els carters amb les cartes? A, les reparten, B, les reparteixen o C, les repartim?
3: B.
1: Les reparteixen. Sí, molt bé. Evelyn, on rentem la roba? A, al rentaplats, B, a la rentadora o C, a la lavadora?
2: A la rentadora.
1: Sí, a la rentadora, molt bé. La 7, la Daphne Alexandra, si la ràdio és a la vora de la platja, és A, lluny, B, a prop o C, ni lluny ni a prop?
3: C.
1: Ni lluny ni a prop, no rebot.
2: A prop, B.
1: A prop, molt bé, sí. Ara toca a tu. Si en castellà algú és cotilla, en català diem A, xerraire, B, tafaner o C, discret?
2: La A.
1: La A, xerraire, no, rebot.
3: B.
1: B, tafaner, sí, B, tafaner. Clar, el rebot ja dona moltes més possibilitats.
0: Sí, sí, però no és les possibilitats.
1: Però bueno, és com funciona això. Sí. Llavors, ara, Daphne, el contrari del davant és A, darrere, B, a sobre o C, a sota? Tic-tac.
3: B.
1: B, no.
2: A.
1: A, a darrere, molt bé. I ara et tocaré a tu. Quin dels tres és una verdura? A, la magrana, B, l'albergínia o C, l'albocat?
2: L'albergínia.
1: Sí, molt bé, l'albergínia. Que en castellà seria?
2: La berenjena.
1: La berenjena, molt sí, molt bé. Doncs mira, hi ha un empat, 5 i 5. Llavors desfarem l'empat amb els resultats de la cançó. Segons com quedi la cançó.
0: Ah. Molt bé, doncs posem la cançó. Espera't, que ara jo...
1: La cançó és de Joan Dausà, que és Jo mai mai, és una cançó que tracta sobre les decisions que no hem pres.
0: Doncs hem a escoltar-la.

0: Déu-n'hi-do, quina cançó, quin clàssic, a més. La sí. coneixíeu, noies, aquesta cançó del Joan Dausà?
1: No.
0: No, eh? No, no. Ninguna de les dues. No. Doncs us recomano que la torneu a escoltar, perquè no només fa el missatge per la cançó, sinó que a mi m'agrada molt, igual
2: és
0: que suposo
2: maca,
0: que...
2: Sí, a mi m'agrada molt, també.
0: I a més també és un d'aquests clàssics que té molts anys i que ha estat reversionada, eh? Ha fet una sí. versió recentment en Joan Dausà del Jo Mai Mai. Mm. Doncs vinga, què volem saber? Elles tenien ara un text...
2: Sí, amb algun buit, llavors vaig preguntant... el primer buit a la una i el segon buit a l'altra. Llavors, la Daphne Alexandra. El primer buit era: avui l'Albert arriba a l'hora, em dona... Què em dona?
3: Entendí, cava.
2: Sí, el cava, molt bé. Em dona el cava i el poso en fred. Mm.
0: Coneixeu el cava, noies? Us agrada el cava?
1: Sí,
0: sí, molt. Sí, home, és de la terra d'aquí del Penedès, eh? Sí. Sobretot cava, res de xampany.
2: Sí,
0: cava,
2: exacte.
0: Cava, sisplau. Vinga.
1: Sí, clar.
2: I llavors, després a l'Evelyn hi ha una frase que diu: avui ben sola, m'encanta... El què?
1: El teu vestit.
2: El teu vestit, sí, molt bé. Sí. I a Dan li tocaria quan diu: i va arribant tota la colla, quan sona taula trec... No.
3: No.
2: Evelyn, trec?
1: Tampoc, no.
2: Ferran?
0: No, aquí jo no estic confonsant.
2: Trec el sopar, el sopar.
0: El sopar,
2: el sopar, trec el sopar.
0: Sabeu què és el sopar?
2: El sopar, eh?
1: Sopar.
0: El sopar, trec el sopar.
1: La sí, comida?
2: Sí, el menjar, però de la nit.
0: El menjar,
2: sí,
0: però la cena,
1: vale,
0: saco
1: la cena.
0: Okay,
1: sí,
0: exacte,
1: sí.
0: Molt bé.
2: Llavors, li tocaria ara a l'Evelyn, perquè hem fet el canvi de torn. I juguem al joc d'aquelles nits...
1: D'estiu.
2: D'estiu, sí, molt bé. D'estiu. Daphne, jo mai he desitjat fer...
1: Un pacto a la Judit.
2: Sí, un petó. Fer un petó a la Judit.
0: Què és un petó, sabeu?
1: Un beso.
0: Un beso, eh? Ho sabies tu?
3: Sí.
0: Sí, eh? Un petó.
2: Després anem al moment que diu: jo mai no he pensat que seria més feliç...
3: Al teu costat.
2: Sí, al teu costat. Molt bé.
0: I doncs ja... Ah, sí? Tenim ja?
2: Ah, no, i l'última, no, perdó.
0: Ja ho tenim.
2: Sí, ja està.
0: Vinga.
2: Llavors,
0: doncs,
2: fent el recompte,
0: la...
2: per un punt, només per un punt, ha guanyat l'Evelyn.
0: L'Evelyn.
2: Que ho ha decidit la cançó, finalment.
0: Doncs, moltes felicitats. I a veure, quan guanyen aquests concursants que tenim aquí, què? Què passa, Moisès? Explica'ns.
2: Els apuntem a la següent ronda, que serà, doncs, quan... abans de Nadal, que dèiem, segurament els 4 o 5 programes abans de Nadal seran programes perquè vingui la gent que ha anat passant de ronda. 4 o 5 només, perdó, seran més. 5 o 6 programes abans de Nadal serà gent que ja ha passat de ronda, com ara en aquest cas l'Evelyn. Els juntarem per nivells, igual que estem fent ara, un dia seran nivells del bàsic o l'elemental, fins que hi hagi un guanyador final.
0: Un guanyador final. Per cert, que en el repte que hem presentat fa un moment, fa una estona, fa uns minuts, els que participin també optaran algun premi.
2: Sí, tindrem premis dels establiments col·laboradors. Nosaltres tenim una llista d'establiments col·laboradors, des de restaurants a la ferreteria, és una mica de tot, i d'ell sortirà el premi que donarem al Nadal.
1: Molt bé.
0: Doncs,
2: I per als nostres estudiants també.
0: També, també s'ho mereixen.
2: Sí.
0: Doncs el que fem és anirem recordant aquest repte d'aquest espai de català al llarg de la setmana, i els que hi participeu a través del WhatsApp, doncs també optareu aquests premis que ens deia ara mateix el Moisès. Doncs ho deixarem aquí, l'Evelyn i la Daphne Alexandra, que són participants, són estudiants d'aquests cursos de català, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: I

0: informàtica i molt més. Sempre primeres marques, productes eficients i d'última generació, als millors preus. I ara que arriba el fred, prepara casa teva. Aprofita les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor, amb equips d'instal·ladors professionals i instal·lació immediata. Demana pressupost sense compromís. I recorda, entrega, posta en marxa i retirada del teu antic electrodomèstic gratuïta a tot Catalunya. I per posar-t'ho encara més fàcil, financia les teves compres sense interessos. No badis, vine a Electroprix, el polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio. Els 70. Els 80.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Un minut i escaig, arribem al punt de 2:15 del matí. Som a dimarts 13, 13 d'octubre de 2026, i aquestes són en titulars les notícies més destacades que ens expliquen avui des dels serveis informatius de Calafell Ràdio, calafell.tv, amb la Mireia Romaguera. Endavant, Mireia, molt bon dia de nou.
5: Molt bon dia. La maquinilla de Calafell celebra 100 anys d'història. L'antic mecanisme que ajudava els pescadors a treure les barques de l'aigua s'ha tornat a posar en marxa aquest passat dissabte en una exhibició amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni. Calafell acollirà la inauguració del Festival de Cinema Ambiental Sancine el 7 de novembre. El municipi tornarà a ser una de les seus presencials oficials de la 33a edició del Sancine al Teatre Joan Colet de Calafell. Vacunat contra la grip sense cita prèvia a Calafell, els centres cívics del municipi acolliran diverses jornades de vacunació. Només caldrà portar la targeta sanitària. Calafell acollirà la feina al forn de la Continental Cap d'Hoquei Patins. El pavelló Joan Ortoll reunirà el 14 i 15 de novembre els millors equips en una gran cita europea. Els nens del Vendrell repeteixen l'excel·lent actuació del concurs a la Diada de Santa Teresa en el seu centenari. El Vendrell ha recuperat el bus gratuït que connecta el centre amb l'hospital. Circula de dilluns a divendres amb una freqüència de 30 minuts. 8 detinguts acusats de robatoris amb força en habitatges de Catalunya i la Comunitat de Madrid. En parlarem a l'apartat de successos dels informatius. També parlarem que una quarta part de les estacions del Meteocat ja han superat la mitjana anual

0: de precipitacions d'aquest any 2026.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: Doncs vinga, seguim endavant. 10:31 minuts, dimarts 13 de març. No, de març no. 13 d'octubre de 2026. Som a dimarts, això és el que volia dir. Vinga, en un moment, que hi hagi clàssics per descobrir amb la Rosana Rion i també amb la companya Roser Ribas. Déu-n'hi-do, quantes fatades li dono jo també al calendari, canvio noms i Déu-n'hi-do, també canvio els mesos. Vinga, tenim nova cançó de Purple Disco Machine, amb Mick, això que es diu Test My Luck.

0: aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
1: Doncs una setmana més reprenem Clàssics per descobrir què llegim amb la Rosana Rion. Avui la Rosana ens porta una història diferent, però també molt coneguda per molts. Benvinguda a Calafell Ràdio. Rosana, com estàs?
2: Hola, molt bé.
1: Què ens portes avui?
2: Doncs avui parlarem de Emily Bronte, una autora anglesa, britànica, que va escriure poesia, però també novel·la, i la novel·la més famosa és Wuthering Heights, Cims borrascosos. Bé, l'autora va néixer el 1818 a Yorkshire, Anglaterra, i és germana també de Charlotte Bronte, que va escriure Jane Eyre, que és un altre clàssic. Va perdre la mare molt jove i també dues germanes més grans, i la seva tieta va anar a viure amb el seu pare, i que era un reverent anglicà, i la va criar la seva tieta i el seu pare. I el seu pare era una persona molt interessant perquè donava molta llibertat a les seves filles. No estaven, per exemple, carabines, no estaven companyia per fer passejos soles, podien viatjar soles, estava molt orgullosa de les seves obres literàries. Estava una persona bastant atípica per l'època, no? Perquè doncs va fomentar la creativitat de les seves filles i van sortir dues grans escriptores.
1: I aquesta obra en concret, de quin any és? Quin any es va publicar?
2: Cims borrascosos es va publicar el 1847, amb el pseudònim d'Elis Bell. Aquí tornem a tenir una primera història i una mica la por de posar el nom de dona. Llavors hi ha aquest pseudònim, però després ja va tenir èxit, ja va utilitzar el seu propi nom. L'estructura és molt innovadora perquè incorpora diversos narradors. No és la típica història d'un narrador que va explicant la història, sinó que hi ha diferents punts de vista i durant la història hi ha diferents personatges que narren el que passa. No? Llavors és molt innovadora. I també hi ha hagut moltes adaptacions de l'obra, no? Cinematogràfiques. Una cosa molt interessant també és el llenguatge, que és un llenguatge bastant cru, i hi ha bastanta també violència, i això també és bastant nou dins de la novel·la de l'època, no? Que va fer que la recepció inicial no fos molt positiva, no? Se li va criticar aquesta crudesa, moltes crítics literaris no van entendre bé aquests canvis de punt de vista, per això passen molts clàssics, no? Que comencen sent trencadors, i aquesta obra és diferent. O sigui, totes les obres són diferents si les llegeixes o veus la pel·lícula, però aquesta, per exemple, té aquest afegit dels diferents punts de vista, que això és molt difícil de veure cinematogràficament, no? Ho has de llegir.
1: Què diries, més concretament, què diferencia aquesta autora d'altres perquè hagi perdurat en el temps, Rosana?
2: Bé, una de les coses principals són els personatges. I creu uns personatges inoblidables, no? Heathcliff, que és aquest noi que ha adoptat, maltractat, i Catherine, que és la filla legítima, la filla malcriada, però que tenen aquest lligam absolutament intensíssim, no? Que va més enllà de l'amor normal i corrent. És com una barreja entre germà i amant, no? És molt, són personatges que no són inoblidables, no? Quan els llegeixes ja formen part de l'imaginari que tens de literari i ja estan allà, no? Llavors, Heathcliff s'estima molt a Catherine, però es creu indigna i la deixa per anar a fer fortuna. I ella llavors es casa amb una altra persona que no estima, però que li dona una seguretat econòmica, tampoc sap si Heathcliff tornarà, quan tornarà i quan torna. I la troba casada amb una altra, doncs es deslliguen un munt d'emocions molt violentes i molt intenses entre els dos personatges, de retrets i de passió també, perquè també es retroben, etc. I és una història que no desvetllarem al final, no? Però és tràgica, diguéssim, és tràgica.
1: És tràgica, i de què ens està parlant en realitat, en el fons?
2: En el fons està parlant del romanticisme, és a dir, el romanticisme no està lligat al que entenem com ensucrat i acaramelat, sinó a l'amor tràgic. L'amor romàntic sempre era un amor que acabava malament. A l'època del romanticisme hi havia fins i tot molts suïcidis. I llavors aquí ens trobem amb un amor que va més enllà de la mort. Fins i tot després de la mort, Heathcliff no és capaç de deslligar-se del que sent per Catherine, no? Llavors és d'una intensitat brutal i no té, com moltes altres històries, un final feliç que moltes vegades s'espera, no? que l'amor doncs acabi triomfant, i tot això la fa molt especial.

0: Ens portes algun fragment de l'obra, Rosana?
1: Sí, porto un fragment perquè és interessant veure també en moltes grans obres el paisatge no està només allà com a decoració. I aquí també trobem que és un paisatge inhòspit, que està lligat als sentiments dels protagonistes, que són foscos, macabros, difícils, violents, no? I llavors hi ha un petit fragment on es parla del nom de Cims Borrascosos, no? Que és el nom de la casa on viu Catherine i Heathcliff. I diu, Cims Borrascosos és el nom de la casa del senyor Heathcliff. Borrascós és un adjectiu corrent a la contrada que es fa servir per descriure el túmul atmosfèric a què està exposat el paratge en temps de tempesta. Ben mirat, deuen tenir una ventilació ben pura i tonificada en tot moment allà dalt. És fàcil imaginar la força del vent del nord quan bufa per sobre de la carena per la inclinació exagerada d'uns quants avets que hi ha al capdavall de la casa i per una filera d'arbustos espinosos raquítics que estiren els membres cap a un sol costat com si demanessin almoina al sol. Aquesta descripció d'aquest lloc desolat, d'aquest lloc aspre, d'aquest lloc on de vegades ens plantegem com és que hi ha algú que visqui aquí, no? Hi ha alguns llocs que són molt inhòspits, no? En canvi la gent hi viu perquè tenen un lligam amb la terra, encara que sigui una terra molt complicada, molt difícil. I aquest és un d'aquests llocs, no? Però que acompanya molt tots aquests sentiments que llavors queden molt en el buit, no? Quan, parlant de Jane Austen, per exemple, i que sempre en societat, en festes, en relacions, no, està molt embolcallada, no? I els sentiments són molt socials, estan molt connectats amb la societat. En canvi, amb Emily Bronte està molt despullat de tot, no? I la intensitat creix. Això ho sabem, per exemple, les persones que han viscut en un poble, no? Que tot en el poble és més intens, no? Quan algú neix, quan algú mor, quan algú passa alguna cosa, és més col·lectiva perquè tots, doncs, bueno, ara cada filla ha crescut moltíssim, però encara ara hi ha molta d'aquesta connexió, que en una ciutat queda totalment diluït. Si coneixes alguna persona del barri, de l'edifici, però no. Jo tinc la sensació de que els sentiments no són tan intensos. Una persona que ha sempre viscut a la ciutat, evidentment té sentiments i també molt intensos, però que hi ha alguna cosa que es perd dins de l'anonimat de les ciutats, no? En canvi, amb els pobles i en aquest cas en un lloc tan desolat, no? tan buit d'altres, sí, aquí comença amb un veí, no? Però és un veí que viu en una altra casa i no hi ha més cases al voltant i tot això fa que es multipliqui, no? La intensitat de les emocions.
0: Per què hauríem de descobrir o redescobrir a Emily Bronte?
1: L'hauríem de redescobrir primer, com he dit, per sortir-nos de la part audiovisual, que és molt interessant i que està molt ben feta, eh? Les adaptacions són molt bones, tot i que l'última de Kenneth Branagh canvia el final, ho he de dir, el final no és com l'última adaptació, s'hauria de llegir, no el desvetllaré, però és un final diferent. I per veure aquests diferents punts de vista, per veure aquesta presència del paisatge, per veure... Sempre hi ha molt més, normalment, i és lògic, a la lectura que no a la versió cinematogràfica, que és una altra forma, però no pot incloure, ni ho ha de fer, no, evidentment, tot el que està al llibre escrit.
0: Doncs fins aquí la secció de Què llegim, clàssics per descobrir, amb la Rosana Rion. No sé si voldries afegir alguna cosa més.
1: Bé, doncs també es pot fer una comparativa de cinematogràfica, perquè ara tenim accés a diferents versions, no? I de vegades els clàssics més antics són més fidedignes, perquè la literatura... Clàssiques, clàssics de la literatura, són clàssics perquè sempre reinterpreten i sempre s'adapten, no? Però aquí en aquesta última versió de Kenneth Branagh va haver-hi molta crítica a la pel·lícula i jo crec que amb raó. No està malament perquè bé, els actors són molt bons i les imatges són de gran interès i qualitat, però potser veure una versió antiga ens pot apropar més a l'obra que no aquesta última.
0: Doncs ens quedem amb aquesta anotació final de la Rosana Rion. Moltíssimes gràcies un cop més per estar aquí a Calafell Ràdio. No sé si ens podries avançar una mica, una pista sobre el pròxim autor o autora.
1: Bé, el pròxim autor és Scott Fitzgerald i parlarem del Gran Gatsby.
0: Molt bé, una bona obra també.
1: I tant.
2: Aquí ara, Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio.

0: És una de les grans cançons de la trajectòria musical de la britànica Dua Lipa, això que es diu Hotter Than Hell. Arribem a les 10:51 minuts en un moment, fem una pausa, una aturada, tindrem el temps, la previsió meteorològica i tot seguit Sota el Blau amb la Berta Marcet. Tot això aquí, en el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Seguim compartint fins la una.
1: Els matins és el millor moment per posar-te al dia del que passa al teu voltant, per aprendre moltes coses amb els nostres espais d'entreteniment i per escoltar la millor varietat musical amb les novetats i les cançons més recents. Calafell Matí.
0: I abans de la pausa, una de les novetats musicals de la setmana. És la nova cançó del Max Navarro. Es diu Amor de Pel·lícula. L'escoltem des del principi.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Doncs ara mateix, poc més d'un minut, ja arribem a les 11 del matí. Moment del temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró. Endavant, Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable. Amb domini del sol a la primera hora, sí que hi ha alguns núvols. Aniran a més amb el pas de les hores, poden créixer nuvolades al centre del dia, en principi sense precipitacions, tot i que alguns models no ens descarten que pugui caure alguna goteta, poca cosa en conjunt, amb un cel més ennuvolat al centre del dia, però aclarint-se a la tarda amb més estones de sol i amb unes temperatures que han pujat, s'han situat entre els 18 i 19 de mínima, mentre que la màxima continuarà sent alta per l'època i voltarà els 24 o de 24 a 25 graus amb una humitat que serà moderada al centre del dia, vents en conjunt febles en forma de brises en domini del Garbí al centre del dia i amb marejol a la mar. De cara a demà continuem una situació anticiclònica dominada pel sol, amb alguns intervals de núvols baixos, sobretot fins a mig matí i a partir de mitja tarda, i amb més sol al centre del dia, amb unes temperatures que no han de variar gaire i continuarien estant entre els 18 i els 25 graus, amb una humitat força alta, especialment de nit, i una miqueta més moderada al centre del dia. Vents febles amb terrals fins a mig matí i marinades especialment de Garbí al centre del dia i fent que a la mar hi hagi una miqueta de marejol, però poc destacable.
0: Doncs gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs ara mateix llueix el sol aquí a Calafell i la temperatura ambient a hores d'ara és de 23 graus centígrads. El temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró.
2: Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca

0: Avui tenim un dimarts vestit de dilluns, començant setmana, però la sort és que no som a dilluns, som a dimarts. Avui dimarts 13, per cert, eh? I engeguem una nova edició de Sota el Blau, aquest espai que parla de la biodiversitat marina amb la Berta Marcet. Berta, molt bon dia.
1: Bon dia, Ferran.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: Això de que sigui un dimarts, però que sembli un dilluns, i això que comencem la setmana ja més avançada, va bé, eh?
1: Sí, sí, sempre va bé, això.
0: Sempre va bé. Sí. Seguim parlant de la biodiversitat marina, per això el títol d'aquest espai, Sota el Blau. De què parlarem avui, Berta?
1: Doncs avui parlarem d'un animal que va portar de cap Aristòtil, que va obsessionar a Freud, que pateix 5 metamorfosis al llarg de la seva vida i del que encara no l'hem vist ni néixer, ni morir, ni reproduir-se. Avui parlarem de l'anguila anguila, de la família dels anguiliformes, o el que és el mateix, l'anguila europea.
0: Déu-n'hi-do, eh? Portava de cap a molta gent, eh, l'anguila?
1: Molta gent durant molts anys.
0: Sí. Clar, alguns diuen anguila, angula... Deies anguila, anguila, eh?
1: Sí.
0: També. Hi ha diverses maneres de dir-ho, o són animals diferents, anguila, angula, què?
1: L'anguila i l'angula són el mateix animal, però en diferents fases de la seva vida. Passen per diverses fases, per això ha portat de cap a tanta gent. Sí.
0: No se sap encara ni com neixen, ni moren. Comencem per aquí, explicant una miqueta doncs, aquesta curiositat. I per què passa això, a veure.
1: No s'ha vist mai. S'ha deduït on neixen i on moren, però no s'ha vist mai, ni com es reprodueixen, tampoc, les anguiles. Per això ha portat tant de cap a molta gent durant molts anys. De fet, el primer va ser Aristòtil, que al segle IV abans de Crist, un dia va disseccionar una anguila i va veure que no tenia aparells reproductors. I aleshores va dir, este no és ni macho ni hembra, así que no puede tener descendencia. I a partir d'aquí van començar diferents teories de diferents biòlegs, inclòs ell, que ell va dir que sortien per generació espontània del fang. En aquells moments, les mosques també es pensava que sortien per generació espontània dels cadàvers, de la carn putrefacta. I doncs, van dir, doncs, aquestes també, les anguiles surten del fang per generació espontània. I durant molts anys, molts biòlegs i diferents científics van estar deduint doncs, que si salia de les gotes del rocío, que si... Sí, bueno, és curiós, clar, en aquella època tenien els recursos que tenien.
0: No hi havia els coneixements científics ni els mitjans, tampoc.
1: No, i clar, es portava de cap, perquè per ells no era normal que un animal no tingués aparells reproductors. I fins i tot un va dir que sortia dels escarabats. De fet, aquesta divina concepció de les anguiles era coneguda i durant la Quaresma, durant molts segles, es menjava anguila. Que no es pot menjar carn, doncs es menjava anguila, perquè era com puro, un animal puro.
0: Vaja,
1: perquè no el reproduïa.
0: Clar.
1: Sí, i després d'Aristòtil, o sigui, uns 2.000 anys més tard, imagina't, Freud, dintre de la seva búsqueda de la sexualitat i tot això, va saber que havien trobat els òrgans sexuals d'una anguila femella a Itàlia. I això per ell va ser que, vamos, diu, jo me voy a ir a Itàlia a buscar-li els testicles a l'anguila. No pot ser que s'hagin trobat la de la femella i de mascles. No tinguem mascles, no tinguem testicles. Tot el que se'n va anar a Itàlia i va estar allà durant molts anys i va arribar a disseccionar més de 400 anguiles a veure si li trobava els testicles.
0: I no va trobar els picarols, o sí?
1: Ell va dir que sí.
0: Sí.
1: Però no es va fer ressò dintre la comunitat científica de que ell havia trobat els picarols.
0: Els picarols, eh?
1: I per tant, jo crec que realment no els va trobar, però va dir que sí per...
0: Ja.
1: Sí, perquè no...
0: Però en canvi sí que van trobar l'anguila amb els genitals femenins.
1: Sí, una anguila femella van trobar-li els genitals femenins. D'aquí va ser com, esto no puede ser.
0: Clar, això va passar ja fa alguns anys, dècades molt... Sí. Actualment sabem la manera de reproducció, perquè al igual no sabem ni com neixen ni com moren, però sabem com es reprodueixen, tampoc.
1: No s'ha vist mai.
0: No s'ha vist mai.
1: No. En llibertat no s'ha vist mai. I en captivitat les anguiles europees no s'ha aconseguit fer-ho. No se sap.
0: Mare
1: Té moltes incògnites aquest animal. Anem a descobrir-la, seguim.
0: Sí.
1: Anem a veure el periple, val, al llarg de la història dels científics que han anat trobant i amb què s'han anat trobant ells.
0: En algun moment m'agradaria que expliquessis, per aquells que som desconeguts de l'anguila, què és, perquè és com un... què?
1: És un peix.
0: És un peix.
1: L'anguila és un peix.
0: És un peix.
1: Que té, té unes escames molt petitetes i està recobert d'un moc. Les anguiles les coneixem més aviat d'aigua dolça, perquè són animals que són catàdroms. Què vol dir això? Que la majoria de la part de la seva vida viuen en aigua dolça, però que necessiten del mar per reproduir-se i néixer.
0: Val.
1: I aleshores la fase de l'animal en aigua dolça és aquesta allargada d'anguila i que són força grans. Les femelles poden arribar a fer un metre de llarg.
0: Que a mi, no sé, per aquesta forma em resulta com a desagradable o, si més no, em fa una miqueta com de, diguem-li, per la seva gent, em fa por, la veritat, em fa una miqueta de respecte a mi.
1: Són llafiscoses, no? Són aquestes
0: també...
1: coses que a vegades ens fan una mica d'encúnia perquè són llafiscoses.
0: No sé. Sí, potser per la forma, em recordo una serp, no ho sé.
1: Exacte, sí, també
0: potser
1: són allargades.
0: Potser perquè també... les serps em fa molta por, de veritat.
1: Deu vindre per aquí, també.
0: Deu venir per aquí, sí, exacte.
1: Sí, sí.
0: Vinga, tornem una miqueta on estàvem.
1: Val. Després de Freud, un naturalista va trobar un peix que era així transparent, en forma de fulla, amb els ulls grans, que no l'havia vist mai, i va dir, mira, he trobat una nova espècie. I el va catalogar com a Leptocephalus.
0: Mm.
1: 20 anys més tard... uns biòlegs tenien aquests leptocèfalus dintre d'uns aquaris i els estaven alimentant i estudiant-los i llavors van veure que patia una metamorfosi i que es convertia en una angula de cristall.
0: Angula.
1: Angula. Una angula que és una altra fase. Ara veurem
0: és una altra fase.
1: És una altra fase de l'anguila. Per això és un animal molt complex.
0: Sí.
1: I aleshores van dir, ostres, no eren animals diferents. Resulta que és una anguila, però és una fase larvària de l'anguila. Llavors, a aquesta fase larvària se li diu Leptocephalus, però ara ja sabem que és de la mateixa espècie.
0: Hm.
1: I després, o sigui, al cap de 20 anys més també, un oceanògraf, és el Johann Smith, va liderar diverses expedicions perquè va decidir que volia saber on naixien les anguiles. Llavors, durant 20 anys va agafar... va liderar expedicions i anava pel mar a veure on naixien les anguiles. Com buscaries tu l'origen d'aquest animal?
0: Mare meva, jo el que estic pensant i estic veient que ha portat de cap a tots els científics i encara es desconeix. Fa molts segles que van darrere de la pobra angula, anguila, malgrat que és el mateix, amb diferents fases.
1: Sí, és molt complicat.
0: Molt complicat.
1: Molt complicat.
0: Perquè les anguiles, on viuen? A quina zona del món? En quin mar? On les podem trobar?
1: La major part de la seva vida viuen en els rius.
0: Sí, això es deia, és d'aigua dolça, però de quina... És a dir, en qualsevol zona del planeta poden sobreviure, poden viure, o necessiten un clima concret? On les trobem?
1: Hi ha l'anguila europea, la japonesa i l'americana. Aleshores ja et pots fer una idea més o menys de les zones. Mm. L'anguila europea es distribueix per tot el que és Europa, la part de l'Atlàntic i el nord d'Àfrica.
0: Aquí al Mediterrani en tenim o no?
1: Sí, al Delta de l'Ebre.
0: Val, molt bé. Jo pregunto davant del desconeixement, que jo en la meva vida soc molt ignorant de moltes coses, no puc saber-ho tot, com tothom.
1: Mira, els científics han estat 2.000 anys aquí,
0: clar,
1: amb les anguiles.
0: Jo sé que l'anguila me l'han oferta de menjar, no l'he menjada mai, però em sembla que sí que n'he menjat d'angules, per la qual cosa...
1: Sí,
0: d'aquesta manera sí que l'he menjada.
1: Sí. Doncs això, ha portat de cap a molts científics durant tot aquest temps. I el científic aquest, l'oceanògraf, que estava esbrinant d'on venien les anguiles, el que va fer és anava per l'Atlàntic, per l'oceà, i anava agafant, pescant, el Leptocephalus, la primera fase aquesta que pensàvem que era una espècie diferent, i els anava mesurant, amb la conclusió de quan més petits siguin, més a prop estarem d'on neixen.
0: Clar.
1: I així es va tirar 20 anys.
0: La teoria, bueno, potser no és desencertada del tot, però complicada, complicada.
1: Imagina't, i en aquella època, saps? Amb els vaixells. Tot el que va arribar, les més petites que va trobar, el van portar cap al Triangle de les Bermudes.
0: Vaja.
1: I allà es va quedar en el límit del Mar de los Sargazos. I aleshores va deduir que les anguiles es reproduïen en el mar de los Sargazos. I això s'ha confirmat 200 anys més tard, el 2022, fa 4 dies, que li van posar uns xips de reconeixement satelital amb unes anguiles que les van seguir fins al mar de los Sargazos, que són 5.500 quilòmetres des d'aquí, i amb les que van poder veure que morien allà, al mar de los Sargazos. Però no hem pogut veure com es reprodueixen, de veritat, que això és. I sí que vam poder veure que durant el dia estan entre 600 i 800 metres de profunditat i durant el dia estan, durant la nit pugen a 100-200 metres de profunditat. Per això també era tan difícil. No es veien les anguiles al mar. No es pescaven perquè estaven molt profundes.
0: Segons el que has explicat, i si no ho he entès malament, en aquest mar de los Sargazos és on es reprodueixen, o almenys neixen i moririen.
1: Exacte. Allà és on neixen, es reprodueixen i moren.
0: Les d'arreu de tot el món?
1: Les d'arreu de tot... No, les japoneses és el mateix, però a la fosa de les Marianes. Tenen una predilecció per les zones complicades, aquests
0: animals. Mare de Déu, doncs sí que es mouen, no? Sí que migren.
1: Sí, migren molt. És que és una incògnita, la veritat, i a més, és això. Anem a veure per fases com és la seva vida i el seu cicle i tot el seu recorregut. És això, elles neixen com a leptocèfalos, aquests peixos plans, transparents, en forma de fulla, al mar de los Sargazos, i comencen a recórrer orientant-se per la terra. Primer es deixen portar per les corrents del golf, les porten i així les reparteixen,
0: sí.
1: I no saben com, tenen una orientació magnètica, que saben com sortir de la corrent per quedar-se a la zona on han d'anar, perquè sempre van als mateixos llocs.
0: Sí. Uau, sí, Déu-n'hi-do, sí. És molt curiosa, la natura, en aquest cas, aquests animals.
1: Aquests animals són molt curiosos. En el cas de l'anguila europea, doncs és això, venen fins al nord d'Europa, a la zona d'Europa i al nord d'Àfrica, i quan ja s'estan apropant a terra, comença la seva primera metamorfosi. La seva primera metamorfosi és de passen de la fulla transparent a el seu cos es queda d'una forma arrodonida, redueix de tamany perquè atrofia l'estómac i deixa de menjar i tota l'energia la gasta amb la seva metamorfosi i se li fan els ulls molt petits de manera que gairebé no veu res, però té un olfacte extraordinari que és capaç de detectar a una gota d'aigua dolça d'un riu enmig de l'oceà.
0: Uau.
1: Sí.
0: Uau.
1: En aquest moment, aquesta, no hi ha, no, encara no està definit el sexe de l'animal, però és quan es decideix el sexe que tindran.
0: Val.
1: En funció de la població. Si hi ha molts animals en un espai molt reduït, la majoria seran mascles. Si hi ha pocs animals en un espai gran, la majoria seran femelles.
0: És a dir, que poden decidir el seu sexe?
1: Sí, es decideix en funció de la població que hi ha.
0: Uau.
1: I de la competència o la falta. Sí,
0: curiós,
1: sí.
0: Curiós també. En aquesta fase com les anomenaríem?
1: Aquestes són les angules de cristal, que són les que ens mengem, les que has comentat tu alguna vegada, que les pots haver menjat.
0: Sí.
1: Són caríssimes.
0: Caríssimes.
1: Són caríssimes.
0: Però també hi ha sucedanis, que...
1: Sí, les gules del norte.
0: Que és el mateix o no?
1: No, no té res a veure.
0: No,
1: la gula del norte és la versió econòmica i accessible de les angules, ja que la gula del nord seria com un surimi. Està fet de proteïna de peix i li dona la forma aquesta de les gules perquè...
0: Mare meva. Doncs jo no sé, potser m'he menjat la versió barata, econòmica, que no pas la cara,
1: Actualment, les primeres angules que es pesquen quan s'obre la veda poden costar 5.500 euros al quilo.
0: Estic segur que no eren angules el que vaig menjar llavors. Sí. Ja t'ho garanteixo.
1: És que és una... Bueno,
0: doncs no,
1: després
0: ni menjar.
1: Després parlarem de tot això, perquè també és...
0: Seguim una miqueta amb el recorregut que fa en la vida, les angules o anguiles.
1: Aquí pateixen, comencen a pujar cap amunt als rius i pateixen la seva segona metamorfosi, que passen a ser angulons.
0: Angulons.
1: Aquí,
0: o sigui, angula, però més gran,
1: Sí, exacte. A créixer, poden arribar a fer uns 18 centímetres de tamany. O sigui, ja són...
0: I allargats,
1: Allargats ja en forma de serp cuc, aquestes que deies tu,
0: Sí, el que em fa una miqueta de yo-yo.
1: Sí. Aquí comencen, ja, el seu cos s'adapta a l'aigua dolça, perquè recordem que venen d'aigua salada.
0: Sí, clar.
1: El seu cos s'adapta a l'aigua dolça, comença a menjar de nou, se li torna a fer una altra vegada a l'aparell digestiu perquè se li havia atrofiat en forma d'angula.
0: Sí, recordo. Sí.
1: I comença a pigmentar-se i a menjar, i comença a tornar-se d'un color marronós. En aquesta fase ja comencen a poder raptar per fora de l'aigua.
0: Déu-n'hi-do.
1: Són peixos que poden sortir de l'aigua i respirar per la pell.
0: No s'adeuen allunyar gaire, no?
1: No, es queden pel fang. Això ho utilitzen per poder saltar obstacles que es trobin al pujar al riu amunt.
0: Seria la funció, que el poder sortir de l'aigua per això, per salvar obstacles.
1: Exacte.
0: No per altra finalitat, no buscant res més.
1: Conquerint també, perquè així poden conquerir espais on ara no hi hagi gules i no tinguin competència.
0: Molt bé, i suposo que s'arrosseguen en forma de serp, no?
1: Exacte.
0: Que és la manera de poder avançar. Com
1: sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Aleshores ja, quan ja arriben a les parts més altes del riu, és quan pateixen la seva tercera metamorfosi i passen a ser l'anguila amarilla, l'anguila groga. Aquí és l'etapa més llarga de la seva vida. Aquesta és l'etapa més llarga en la que comença la seva pigmentació, el seu llom es torna d'un color marronós verdós i el ventre de color groc.
0: Val.
1: Que això li permet camuflar-se molt bé a les lleres dels rius, perquè la part de dalt sempre és més verda o fosca, i les pedres i el fang sol més ser més claret com el ventre groc. Són absolutament voraces en aquesta etapa de la seva vida. S'ho mengen tot el que troben.
0: Tot.
1: Cucs, gripaus, crustacis...
0: I ja tenen dimensions ja una miqueta més considerables, entenc, no? Per poder-se menjar, per exemple, un gripau.
1: Exacte, sí, sí. Els mascles arriben més o menys a mig metre de longitud. I les femelles, un metre.
0: Femelles més grans?
1: Les femelles són més grans i arriben més amunt. Les femelles poden arribar fins a 1.000 metres d'alçada.
0: Curiós, eh? Que siguin les femelles en aquest cas, quan en moltes altres espècies, doncs, potser les femelles doncs, són més petites.
1: Exacte. En aquest cas té una explicació, que
0: Quina?
1: És que tenen menys competència quan més amunt van, i que és una etapa de la seva vida en la que estan magatzemant molt greix per poder després tornar una altra vegada cap al mar de los sargazos. I aleshores les femelles, com que hauran de pondre els ous, i això és una despesa d'energia molt gran, doncs clar, han de ser més grans i magatzemar més greix per poder després fer tot això.
0: El que sabem segur és que les femelles tenen els ous i són les que posen els ous, eh?
1: Sí, el que passa és que, ja et dic, que això s'ha vist puntualment, però no s'ha vist fer-ho.
0: Són teories que no estan del tot confirmades.
1: Clar, no sabem si pateixen una altra metamorfosi just abans de reproduir-se.
0: De moment, el que ens explica avui la Berta és el que es coneix. Que potser d'aquí a un temps surt una altra teoria, poden demostrar que hi ha una altra fase, un altre procés que canvia tot el que ens explica avui la Berta.
1: Sí, sí. Sí, sí.
0: Vale, tenim aquestes femelles i aquests mascles, metre i mig metre, que s'estan engreixant a les parts del riu.
1: Sí.
0: I ara què?
1: Durant aquesta etapa, que és l'etapa més alta de la seva vida, més llarga, en la natura es creu que poden viure uns 20 anys. En captivitat han arribat a tindre-les entre 40 i 80 anys.
0: Mare de Déu.
1: I hi ha una família sueca que diu que van tindre la família una anguila durant 150 anys.
0: Mare de Déu, i on la va tenir, per cert? On la tenien?
1: Abans aquestes anguiles, els romans, les anguiles, les feien servir, les posaven en els pous d'aigua perquè les mantenien nets. Ho tenien tot net i ho netejaven tot i els hi purificava l'aigua.
0: Clar, i es menjaven tot a qualsevol bitxo que podia haver-hi allà.
1: Exacte, i després se les menjaven també.
0: Ah, també, clar, era una font d'alimentació.
1: Sí, sí.
0: Vale, hem d'anar acabant d'aquesta fase de l'anguila groga. A què?
1: Passem a la fase d'anguila negra, o sigui, platejada, perdó.
0: Platejada.
1: Platejada, que és la que se'n va cap al mar. Fa
0: torna
1: el seu recorregut
0: baix,
1: de baixada, que no se sap en quin moment ho decideixen, ni per què, ni
0: quants anys han passat, perquè se suposa que poden haver passat anys.
1: Sí, sí, bueno, això, entre 20 anys, entre 20 i 40 anys a la natura, però no se sap en quin moment, quin és el factor que fa dir,
0: vinga, ara sí, toca tornar una miqueta cap a baix, a reprendre el camí.
1: Han de desfer el camí,
0: i
1: aleshores, quan arriben a l'aigua salada, pateixen la seva última metamorfosi. Aquí passen a platejada, que és que també atrofien el seu sistema digestiu de nou completament, no tornaran a menjar mai més a la seva vida.
0: Vaja.
1: Els ulls se li dupliquen de tamany, perquè així poden veure enmig de la foscor de les profunditats aquestes anant cap al mar de los sargazos.
0: Entenc que el color també és per adaptar-se una miqueta
1: Exacte.
0: A viure ara una altra vegada en el mar.
1: Exacte. Se li torna el llom de color negre i la panxa de color platejat brillant.
0: Val.
1: De manera que això anirem veient en molts animals, que si des de sota mires cap amunt i és de dia i el ventre és blanc, no el veus. No,
0: clar.
1: I si des de dalt mires cap a baix i el llom és fosc, tampoc no ho veus.
0: Doncs una manera de camuflar-se, no? D'integrar-se, doncs, en aquest espai.
1: Exacte.
0: Per passar desapercebuda.
1: Sí, sí, sí. I es tiren també un any, entre un any i dos anys, per arribar al mar de los Sargazos.
0: I allà, segurament, acaben la seva vida.
1: Sí, allà sí que saben que moren perquè els xips que els hi posen es desenganxen quan mor l'animal. Sabem que reprodueixen i moren, però no ho hem vist mai.
0: En quin moment està l'anguila en el món? Perquè, malauradament, estem veient que molts animals, també sota el blau, sota el mar, també estan patint moments molt delicats que la seva supervivència, doncs, perilla.
1: Sí. Els anys 60 hi havia tantes anguiles que angules, aquestes que ara valen 5.500 euros,
0: sí,
1: el quilo, doncs abans es donaven de menjar les gallines i els porcs. N'hi havia tantes que... Els anys 60, d'això fa 4 dies, 60 anys. I ara, des d'aleshores, s'ha reduït un 98% la seva població. Està en perill crític d'extinció. Si no fem alguna cosa, aquests animals es moviran i encara no haurem resolt els seus misteris que encara tenen. Aquí a Espanya, al febrer, es va tornar a votar per tercera vegada la prohibició de la seva pesca, ja que és l'únic animal del món en perill crític d'extinció que es permet la seva pesca en format de leví, o sigui, en estats larvaris. És l'únic animal.
0: Allò de pezqueñines no gràcies, allò em sembla que de moment hi ha llocs que no funciona.
1: Doncs aquí a Espanya totes les comunitats van votar en contra de prohibir la seva pesca, excepte Catalunya i el País Basc, que van dir que s'ho havien de pensar, que necessitaven més informació. Total, que seguim permetent la pesca de les angules.
0: Doncs amb l'estat que està, no crec que... No sé què fa falta, que desaparegui del tot per prendre consciència. Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, hi ha mercat negre, hi ha pesca furtiva... Sí.
0: Doncs sabem que n'hi ha tres tipus d'anguiles, europees, americanes i japoneses, ens deies, eh?
1: Sí, exacte. I això, a part de la pesca furtiva, de la pesca, un dels problemes principals que tenen són les preses. Les preses i les centrals hidroelèctriques. Perquè en les preses, quan les angules pugen amunt al riu, es troben amb les barreres. I algunes sí que els estan fent uns passos biològics que li diuen perquè l'animal pugui passar pel lateral. Però de baixada, l'anguila groga es troba amb les turbines de les centrals elèctriques i les matxaquen, les trituren.
0: Clar.
1: I sí que estan fent algunes que a la tardor, quan les nits, que hi ha lluna nova i que hi ha tormentes, que és quan les anguiles baixen cap a baix, paren les turbines perquè puguin passar.
0: Doncs déu-n'hi-do, avui parlant de les anguiles, que espero que no es trobin en el mercat per poder-les comprar o on sigui, perquè si estan amb aquest risc de desaparèixer, doncs no seria... Segur que moltes persones paguen grans quantitats, eh?
1: Sí.
0: Com un àpat exclusiu.
1: Tant de bo deixin de pescar-les, em sap greu pels que viuen d'això, però nosaltres podem viure de moltes altres coses.
0: Exacte, exacte. Doncs avui, sota el blau, amb la Berta Mercè, hem parlat de les anguiles, angules i tot el procés, des de que són molt petitones i fins que moren ja amb tamanys ja que són considerables. Berta, moltes gràcies. Ens retrobem el pròxim dimarts, la setmana vinent. Que vagi bé.
1: Gràcies, Ferran.
0: Adéu a tu.
1: Adéu.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.

0: Vinils amb Història, triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes, de 10 a 11 de la nit, a Calafell Ràdio.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: 4 minuts, arribem al punt de 2:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. L'abans informatiu amb la Mireia Romaguera. Endavant, bon dia.
4: Molt bon dia. La maquinilla de Calafell celebra 100 anys d'història. L'antic mecanisme que ajudava els pescadors a treure les barques de l'aigua s'ha tornat a posar en marxa aquest passat dissabte en una exhibició amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni. Calafell acollirà la inauguració del Festival de Cinema Ambiental Sancine el 7 de novembre. El municipi tornarà a ser una de les seus presencials oficials de la 33a edició del Sancine al Teatre Joan Colet de Calafell. Vacunat contra la grip sense cita prèvia a Calafell, els centres cívics del municipi acolliran diverses jornades de vacunació. Només caldrà portar la targeta sanitària. Calafell acollirà la feina al Fort de la Continental Cap d'Hoquei Patins. El pavelló Joan Ortoll reunirà el 14 i 15 de novembre els millors equips en una gran cita europea. Els nens del Vendrell repeteixen l'excel·lent actuació del concurs a la Diada de Santa Teresa en el seu centenari. El Vendrell ha recuperat el bus gratuït que connecta el centre amb l'hospital. Circula de dilluns a divendres amb una freqüència de 30 minuts. 8 detinguts acusats de robatoris amb força en habitatges de Catalunya i la Comunitat de Madrid. En parlarem a l'apartat de successos dels informatius. També parlarem que una quarta part de les estacions del Meteocat ja han superat la mitjana anual de precipitacions d'aquest any 2026.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs sí que som-hi ara mateix, segons, i encara no hem arribat al punt de 11:45 del matí, que engeguem una nova edició de l'Astrodeva amb l'Eva Gutiérrez. Molt bon dia, Astrodeva.
1: Bon dia, Ferran. M'estava jo arreglant el cabell i em vas enganxat al pinganillo.
0: Bueno, i què? Clar. No passa res.
1: Perquè jo no m'ho esperava ja, perquè són 29 i jo deia, sí. Bueno, fins a 30 tinc un minut de cicalar-me.
0: Sí, a cicalar-te, bueno... Sí. Doncs mira, no passa res, també ens podem acicalar avui que no ens graven per la tele.
1: Avui no ens graven, vale.
0: Llavors dona igual, que sortim despentinats, doncs sortim despentinats.
1: És el bo de la ràdio,
0: que
1: no?
0: Que rasques la panxa, doncs no passa res.
1: No passa res.
0: Que treus un moc, doncs no passa res.
1: Estic en pijama i potser ningú sap, no?
0: Exacte, però jo ja asseguro
1: ja
0: que no has vingut a la ràdio en pijama, que has vingut molt acicalada, que dius tu, i molt arreglada per engegar aquesta nova edició. Què farem avui, per cert?
1: Doncs avui parlarem una mica d'on ve el costum de consultar l'horòscop, no? És a dir, d'on ve aquesta tradició i des de quan mirem els astres doncs buscant respostes potser sobre la nostra vida, el que ens passarà o si el que quan llegim l'horòscop doncs té alguna cosa a veure realment amb el que es feia fa 2.000 anys.
0: Però també buscarem una miqueta de l'origen de l'horòscop.
1: Sí, no parlarem només... una mica, no? I del que és realment i del que no és. Una petita reflexió, o almenys el meu punt de vista. I després que cadascú també investigui per la seva...
0: Ah, doncs em sembla força interessant perquè són moltes les persones que mirem l'horòscop, i que ens agrada. A vegades fem com sempre, i tothom hauria de fer. Ens quedem

0: el que ens interessa, i allò, si diuen coses negatives, doncs passem olímpicament, també.
1: Jo sempre miro balança, però si no m'agrada me'n vaig a Àries, i si no me'n vaig a Verge, i si no me'n vaig a Peixos. Algú m'agradarà.
0: Clar, però tots balança, balança.
1: Sí, però bueno, a mi si no m'agrada me'n vaig a una altra, perquè
0: tot tant... Això. I també a través de les cartes del tarot, buscarem doncs aquella recomanació de la setmana, no?
1: La setmana, sí, per veure una mica les energies disponibles durant aquesta setmana.
0: Doncs vinga, som a dimarts. Comencem. I això és Astrodeva.

0: Doncs vinga, anem a parlar del tarot, de l'origen i una miqueta aquest costum que tenim moltes persones, eh? Vinga, va, anem a consultar l'horòscop, com es presenta la setmana.
1: Tu el veus, no? Tu sempre el llegeixes o el consultes...
0: Saps què passa? Que ja directament a les xarxes socials l'algoritme, com que ja m'ha calat, doncs ja m'ho proposa. Sobretot, també molt vinculat amb el tarot.
1: Perquè sí, ara està molt de moda.
0: Està molt a les xarxes socials. Jo és que em surten a mi, jo soc verge, per aquells que no ho sàpiguen, que si Virgo pa aquí, que si Virgo pa allà, i em surten, doncs, moltes persones tirant el tarot per explicar-me com es preveu el meu horòscop, vull dir que...
1: Bueno, de fet... Sí, l'horòscop l'hauríem de consultar només des d'una font astrològica.
0: I, clar, aquell era, suposo que l'origen, no? A través de l'astrologia...
1: Doncs, tradicionalment...
0: Sí, però és que ara ja ho miren a través de les cartes.
1: Bueno, jo sóc la primera que ho fa així,
0: vale.
1: Vale? I ho he de dir, que no passa res.
0: No passa res,
1: és
0: clar.
1: Una forma també d'entreteniment, és una forma de canalitzar l'energia per un signe, de la mateixa manera que faig una petita canalització o interpretació de les energies de la setmana. No estic mirant per cadascú, sinó a nivell general, llavors ens concentrem en aquell signe, els tarotistes, i preguntem per aquell signe. Hi hauran tarotistes, evidentment, que ho facin sense concentrar-se molt, i hi hauran persones que som una mica de la vella escola que sí que ens concentrem. Bueno, jo almenys m'ho prenc molt en sèrio, però sí que és veritat que s'ha de dir la veritat i s'ha de ser una mica coherent, que és que l'horòscop, és a dir, si jo he de consultar algú amb l'horòscop, sempre, almenys jo a nivell personal, me'n vaig més a fonts d'astrologia, no? Doncs comptes d'Instagram, per exemple, d'astrologia, que parlen de l'energia de la setmana o per aquell signe, no? Perquè aquí és on hi ha la realitat, no? De l'horòscop. Bueno, doncs parlem una mica, hauríem de viatjar una mica a l'antiga Babilònia. Els babilonis observaven el cel amb moltíssima atenció i anotaven els moviments del sol, també de la lluna, dels planetes o els eclipsis. De fet, quan consultem l'horòscop, molts astròlegs sempre diem que, bueno, jo soc estudiant d'astrologia, però sempre us diem que no només consulteu el vostre signe solar, sinó també el vostre signe ascendent i on teniu la lluna, que per això és necessari descarregar el que és la carta natal a qualsevol portal d'astrologia, alguna que sigui seriosa, evidentment.
0: Sí, perquè a mi m'han donat tantes versions.
1: T'han donat molt, moltes.
0: Sí, jo sé que, a veure, crec i penso que sóc balança d'ascendent.
1: D'ascendent, sí, bueno, podria ser.
0: Sí, però d'altres m'han dit que si era escorpí, que si era... Què més m'havien dit, por ahí? Taura? No sé.
1: Bueno, heu de mirar pàgines una mica serioses.
0: Em quedo amb la balança, per això.
1: Jo us puc recomanar alguna, no sé si això no sé si és públic o no.
0: No, però bueno. No es pot fer això, no.
1: Ah, bueno, és igual,
0: Hi ha
1: un parell de portals que a mi em donen bastanta confiança, un que és a nivell mundial, que és astro.com, val? Uh-huh. Aquesta per mi és de les millors, i realment aquesta informació ens la donen totalment gratuïta. Vale? És a dir, que està molt bé. I després carta-natal.es. Vale? Aquesta pàgina també és bastant seriosa. Després hi ha un munt de pàgines d'astrologia, el que passa és que, clar, si no tenen bé posat el plugin de l'aquell... perquè això és un plugin, un programet que li posen a la pàgina web, doncs si no és de molt bona qualitat, doncs no s'anirà
0: no com gaire. Molt...
1: No encerta gaire.
0: I l'última tendència és que el xat GPT, per exemple, la IA,
1: sí.
0: Ara ho fa tot, ara ho calcula tot, i compte, perquè a vegades
1: bueno, a veure,
0: no ho fa bé.
1: Jo el xat GPT jo no l'utilitzaria per fer el càlcul, però sí que podeu anar amb la vostra carta descarregada, feu una captura de pantalla, per una mica per prudència, jo sempre intento doncs treure el que són les dates, no? Si hi ha alguna data important o una dada personal, no? Doncs això es treu i llavors podeu ficar doncs una captura de pantalla i pam, i li fiqueu al xat GPT. I el xat GPT et pot fer una... Bueno, s'apropa bastant.
0: Ho has provat, eh?
1: Jo sí, amb la meva ho he provat moltes vegades i sobretot amb la revolució solar, que, bueno, és això que estem parlant té a veure amb el tema de l'horòscop, eh? Però crec que és interessant que ho feu sempre, evidentment, tenint en compte que doncs, d'anar a un astròleg professional. ¿Vale? Però, per sortir una mica del pas, el que podeu fer també és descarregar la revolució solar, que és una mica el que et passarà durant aquell any. ¿Vale? És a dir, que de la mateixa manera que descarregues una carta natal, hi ha l'opció de carta natal i revolució solar, o només la revolució solar. Te la descarregues, captura de pantalla o la passes sencera, com vulguis. Bueno, jo intento treure aquestes dades més personals i pam, no? I li preguntes, vale, ara ja tens aquesta informació. Amb aquesta informació que t'he passat, quina és l'energia disponible o les facilitats, no el que em passarà, quines són les facilitats per mi, potser en l'àrea de l'amor o del treball o de l'economia o de la família, i això es pot mirar, és molt interessant, però sempre utilitzant el xat GPT o qualsevol tipus d'IA amb una mica de seny.
0: Sí. I ja donant-li, facilitant-li aquesta informació de la carta natal o...
1: Però si li demaneu que us faci el càlcul, aquí hi ha moltíssimes possibilitats de que s'equivoqui, però moltíssimes, moltes, perquè pot agafar doncs uns càlculs de l'astrologia vèdica, de l'europea, de la no sé què, o no d'aquell any i d'un altre, no? I et fa un croquis i et dirà, ai, mira, en el 2026 et quedaràs sense estalvis, no? I no, potser és la carta natal d'un altre. La nostra no, Ferran?
0: La nostra no, més si parlem d'estalvis.
1: No.
0: Qui els tingui.
1: Sí.
0: Vinga, anem a avançar amb això que deien de l'Europa.
1: Llavors, parlàvem que al principi doncs, aquestes observacions amb els babilonis no es feien per saber com els aniria la setmana, no? Una persona concreta, sinó per interpretar una mica les possibles senyals relacionades doncs, amb el rei, les guerres, les collites o el futur territori. He de dir, a més, que els metges dels reis, els metges personals, eren astròlegs. Aquí ho deixo. Doncs això comença a canviar aproximadament al segle V abans de Crist, quan apareixen alguns dels primers horòscops personals que s'han conservat. En aquests textos ja es registraven doncs, com estava el cel en aquell moment, en el moment del naixement d'una persona, i es relacionava també aquesta configuració amb alguns aspectes de la seva vida. No? És a dir, que ja trobem la idea de que el moment en què es naixia doncs podria tenir un significat astrològic particular per a nosaltres. I més endavant es van anar incorporant també els elements com l'ascendent, les cases astrològiques i les relacions entre els planetes, que és el que mirem actualment, i així es va desenvolupar doncs, una astrologia una mica més semblant al que coneixem. I de la mateixa paraula horòscop doncs, prové del grec i està relacionada doncs, amb l'idea d'observar l'hora, especialment el punt en el que estava sortint per l'horitzó en aquell moment, el que nosaltres coneixem com l'ascendent. He de dir que quan és el nostre aniversari, Ferran, tu vas complir fa poc.
0: Sí, tu també.
1: Jo també.
0: La setmana passada.
1: Bueno, doncs per qui encara tingui el seu aniversari en els pròxims mesos, que encara li quedi una mica, poseu-vos a l'agenda que el dia de l'aniversari heu d'encendre una espelma de color daurat.
0: Color daurat?
1: Sí, de color daurat, perquè és l'energia del sol. O sigui, representa que el sol torna a sortir a la teva vida. Llavors, fer això, aquest petit ritual... sembla una tonteria, però és com honrar l'energia del sol a la nostra vida i de dir, vinga, aquest any porta'm un any una mica més lluminós, no?
0: Espelma gran o petita, mitjana, com?
1: Jo les faig aquestes mitjanetes, unes que són molt fines.
0: Sí.
1: És millor buscar en una botiga especialitzada, perquè si no ens trobarem espelmes d'aquestes de parafina i no ens interessa, volem espelmes de veritat, de cera de veritat. Vale? I si no, podem utilitzar les espelmes de mel d'abella, vale? Que estan, bueno, són molt guais. Però si és daurada, doncs millor que millor. Bueno, hi ha molta informació, no sé si tant de temps, però hi ha molta informació. Llavors, durant molts segles, Ferran, consultar l'astrologia doncs, volia dir, d'alguna manera, acudir a un astròleg doncs, perquè calculés interpretés també una carta concreta, i tant els reis com els nobles i governants en tenien a les seves corts, i més endavant, amb l'arribada de la impremta, es va popularitzar els almanacs, no? Uns calendaris que incluïen, doncs, les fases de la lluna, els eclipsis, les posicions planetàries i aquestes prediccions astrològiques. Així, l'astrologia el que va fer és començar, doncs, a arribar a molta més gent, tot i que encara faltaven segles perquè aparegués el costum que coneixem avui en dia de buscar el nostre horòscop a una revista, no? Encara no hi havia revistes.
0: No existia
1: revistes, la Superpop?
0: No. La Superpop.
1: Jo era de la Superpop i de la Bravo, i tu?
0: Jo què sé. Jo
1: ja no te'n recordes?
0: Jo d'aquesta segur que no.
1: No?
0: No, jo...
1: Bueno, clar, aquesta serà...
0: Del Talent Discreta, potser.
1: Ah, sí, que divertida.
0: Recordes? Amb els cromos aquells de UB?
1: Sí, que fort, fort.
0: Pa que veus, que tenim ja un tarannà nosaltres. El Talent Discreta, per Déu.
1: Que fort.
0: Jo ja no me'n recordo. Mira, m'ha vingut el flash, però sí, el Talent Discreta amb els cromos de UB.
1: Sí, em sona que la meva iaia comprava la Talent Discreta i era molt, molt divertida. Jo era més el Superpop i esperava que m'arribés ja el pòster del Leonardo DiCaprio.
0: Mare
1: que encara el tinc per allà una carpeta d'aquestes mil·lenàries.
0: Vinga, avancem amb l'horòscop.
1: Bueno, doncs l'any 1930 el diari britànic Sunday Express va encarregar justament a l'astròleg R.H. Naylor una interpretació astrològica del naixement de la princesa Margarida. I aquest és el punt interessant, perquè l'article, doncs, va tenir tant d'èxit, sí, que Naylor va continuar escrivint al diari, i amb el temps es va popularitzar molt un format una mica més senzill, no? Dividir aquestes prediccions segons els 12 signes del zodíac. I patapam, ho va petar. Va dir, aquí me forro.
0: I mira que ha plogut, des de llavors. Ha plogut
1: sí,
0: i
1: sí,
0: encara
1: sí.
0: es continua fent.
1: No I sé encara si es continua
0: però
1: fent.
0: Però jo no sé si la gent s'ho mira amb aquella serietat que suposo que en aquell moment
1: no,
0: hi havia.
1: No, jo crec que no.
0: Ara no, perquè a més em sembla que fan els horòscops a voleu, eh?
1: Jo crec que es van canviar. Cada setmana diuen ara de l'1 al 12 i ara els mateixos en un ordre diferent,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, eh? Diuen, vinga, s'ho inventen, vaja.
1: No, bueno, a veure, jo vull pensar que no s'ho inventen.
0: Això també, però no ho sé.
1: Però sí que és veritat...
0: Si l'encerto, l'endevino.
1: Sí, no, però sí que és veritat que ara mateix, amb totes les xarxes socials que tenim a la nostra disposició, de forma, entre cometes, gratuïtes, perquè el que estàs pagant és l'internet, la connexió a internet, sí, bàsicament, hi ha tant per escollir, hi ha tantíssim, que ara ja, jo ja no em llegeixo l'horòscop del diari, sinó que vaig a la meva astròloga preferida...
0: Pàgines oficials, o de gent reconeguda...
1: Sí, o escolto un podcast i diu perquè Mercuri o tal, bueno, i quan s'enrotlla tant a mi m'encanta, no?
0: Sí, però estàs bueno, en tu salsa, clar.
1: Sí, jo sí, perquè jo parlo més que...
0: Sí.
1: Sota
0: l'aigua també ho fa.
1: Sota l'aigua també. Bueno, doncs una mica seria això, no? Els primers horòscops personals coneguts tenen més de 2.000 anys, avui això es continua perpetuant, però una mica més adaptat al moment actual, no? Però hem de dir això, que la meva recomanació és, si consulteu el vostre horòscop de forma setmanal o mensual, no passa res, està bé que indagueu primer quin és el vostre ascendent, quina és la vostra lluna. L'ascendent és un signe que tenim a la nostra carta natal que fa brillar i que es manifesti l'energia del nostre sol, no? És a dir, si tu, per exemple, posem, que no ho sabem amb seguretat encara.
0: Sí, però jo crec que és balança, perquè a més m'ho ha dit el Miquel Quadros, que és astròleg.
1: Si t'ho ha dit el Miquel,
0: sí, per
1: va
0: això,
1: a missa.
0: Per això jo confio, però
1: va
0: a vegades
1: missa.
0: Per curiositat ho he consultat i m'han dit altres versions. Jo confio en Miquel,
1: no, jo...
0: que aquí l'expert sobre experts
1: és el Miquel.
0: A mi si el Miquel
1: em diu demà plorar, jo agafo el paraigües.
0: Sí, però encara que faci sol. Meteoròleg encara no ho és.
1: No, però jo me'n refio d'aquest home, perquè és un senyor que tu el veus i et dona com... un respecte i un coneixement.
0: Té una trajectòria tan extensa i tan àmplia i vull dir que de seguida confies en el
1: que et digui. Sí, a mi el Miquel sempre em recorda una carta del tarot que es diu el Papa. Des d'aquí ell segur que dirà potser sí, ja ens dirà ell. Però sí, la veritat és que és interessant veure on està l'ascendent, perquè aquest ascendent fa que el nostre sol ho peti, no? Llavors mira la teva balança, posa de manifest.
0: Miro el meu horòscop, el signe que, amb el que he nascut, que és verge, però també haig de mirar
1: o
0: la balança.
1: O entendre el que és balança, les característiques de balança,
0: sí, sí.
1: Farà que el teu signe verge es manifesti de veritat.
0: Depèn del signe, a vegades, doncs, brilles més o menys. O depèn, menys, no? Clar. Perquè depèn del signe, hi ha alguns que tenen aquest poder de brillar o de treure energia.
1: Efectivament.

0: I aquesta temporada, l'Astrodeva, amb l'Eva Gutiérrez, el que hem fet és incorporar en aquesta taula de l'estudi 1 de Calafell Ràdio, calafell.tv, les cartes del tarot. Per fer què, Eva?
1: Doncs una mica el que fem en les últimes setmanes, que és preguntar l'energia de la setmana. És a dir, només és saber quina disponibilitat energètica tenim, igual que quan mirem el taròscopo, no? Que és el tarot amb l'horòscop, se li diu així.
0: Aquesta fusió.
1: Bueno, és una fusió de paraules una mica moderna, però sí. I llavors això el que fem ara és mirar una mica aquesta energia disponible. D'acord?
0: Aquestes cartes del tarot que són diferents d'una altra baralla que tens aquí sobre la taula. Per què aquestes?
1: Perquè m'he portat un oracle diferent. Ah. És a dir, el tarot porta imatges d'arquetips i els oracles són imatges una mica més fantasioses i que abarquen qualsevol tipus de situació i són més de consells. Llavors, quan fem una lectura de tarot, jo el que sempre intento és incorporar, sempre ho poso tot en el tarot, però incorporo una mica també l'oracle perquè em doni un consell per a aquella persona en concret, no?
0: Doncs anem a veure què ens diu aquestes cartes que ara mateix tens. Vinga. Tu, que les has barrejat, no ho fas ara mateix.
1: No ho faig ara mateix, barallant. En directe, amb aquestes cartetes.
0: Estan totes les cartes de la baralla? O
1: aquí estan
0: algunes?
1: Els arcans majors.
0: Arcans majors.
1: Sí, els arcans majors ens parlen del macrocosmos i els arcans menors del microcosmos.
0: Algun dia hauries de fer un espai explicant una miqueta.
1: Sí, i tant.
0: Val? Malgrat que no les tirarem amb segons quines finalitats, però
1: no.
0: Almenys saber aquestes diferències entre el que ens deies, l'altra baralla que tens, amb aquesta que són més sí. grans, però també amb altres tipus de continguts.
1: Efectivament.
0: Doncs has barallat ja, has separat en dues parts aquesta baralla i et quedes amb una, la primera carta...
1: L'estrella.
0: L'estrella.
1: La carta de l'estrella, una carta bastant positiva dintre dels arcans majors. Totes les cartes tenen una part positiva i una negativa, evidentment. Llavors, per això sempre hem de mirar amb quina carta acompanya, que tenim aquí una torre.
0: Tenim la Maison, eh?
1: Sí.
0: La torre.
1: De fet, si no recordo malament, aquesta carta ja va sortir la setmana passada. Jo crec que sí.
0: Doncs
1: no, la passada no, perquè no es va fer programa, no?
0: La setmana passada...
1: Va ser el meu cumple.
0: Sí, vam fer espai. El que no vam fer fa dues setmanes.
1: Això.
0: Però a mi no em preguntis què va sortir la setmana passada, que prou ho tinc amb recordar el meu nom.
1: Em ve que va sortir la torre. Doncs, bueno, us explico una mica. Aquesta combinació de cartes ens parla de fer els canvis necessaris, però des de dins cap enfora. És a dir, no, si jo vull un canvi a la meva vida, aquestes cartes dirien el canvi no és fora, sinó que si tu et portes malament a algú, a veure, una solució seria a enviar aquesta persona a pastar fang, sí, podria ser, però el veritable canvi és canviar-t'ho per dins perquè aquestes persones ja se'n vagin d'una forma natural i que vinguin altres de noves renovades, perquè si tu agafes una persona i, mira, ja no vull parlar més amb tu, pel que sigui, sense resoldre el problema que està creant aquesta situació, el que succeeix és que l'univers et posa davant una altra persona amb les mateixes condicions, no? Llavors, això és un canvi que ve de dins. Anem a veure la resta de cartes. Trauré un parell de cartetes més. Tenim la carta del mag, una carta alquímica, la carta de la papissa, i em surt treure una altra carta que seria la carta del sol. És una setmana per dedicar temps a temes laborals, d'estudis, persones que potser s'estan replantejant un canvi de professió, segurament, o inclús un petit espai com de reposar el cap i reposar la ment per dir, a veure, realment què és el que vull fer, cap a on vull anar. No tothom que ens està escoltant està en una posició de poder treballar pel tema que sigui, per salut, per edat, pel que sigui, persones jubilades, evidentment. Llavors això s'ha de adaptar una mica a la situació més personal, no? Ho has d'adaptar. Llavors també podria ser com un moment en el que m'estic plantejant que potser tinc una vida massa sedentària i he de fer alguna cosa, doncs sortir a caminar, apuntar-me al gimnàs o començar algun tipus de hobby o d'afició. I la carta consell, que només trauré una carta, bueno, fixa't, ha sortit una carta una mica d'aquella manera, m'he de dir.
0: Quin mal rotllo em dóna això.
1: Aquesta carta, tot i que, bueno, com sempre dic, no hi ha cartes 100% negatives ni 100% positives.
0: La carta és la culpa.
1: La culpa, sí.
0: Una miqueta què explicaria aquesta carta?
1: Aquesta carta ens fa recordar i ens fa reflexionar sobre aquelles coses que potser ens estem culpant tota l'estona, que està bé que ens responsabilitzem, però està de més potser estar culpant-se per tot, no? Hi ha una frase que m'acompanya des de fa un temps que és: el teu passat no et representa. Et vas equivocar, ho vas fer malament, ho vas fer com el cul, vale, ja està,
0: però
1: ho tenim clar.
0: Està passat.
1: Això ja està passat, no pots canviar el teu passat, però pots canviar el teu present per millorar el teu futur, no? Llavors aquesta carta diu: deixa de latigar-te, no? De castigar-te.
0: I de recordar-te que ho vas fer
1: clar,
0: malament.
1: Clar, ja està, ja vas pagant el seu moment.
0: Allibera't de la culpa,
1: ja
0: doncs
1: està.
0: Ara...
1: Clar, ara
0: allibera't
1: una mica, que no significa de dir, bueno, pues ara ho torno a fer.
0: Doncs que
1: sinó
0: allò...
1: prendre una mica de responsabilitat.
0: Exacte. No castigar-te, però no oblidar el que vas fer perquè no tornar
1: perquè...
0: a caure...
1: Clar.
0: O caure amb la mateixa pedra.
1: Tant si vas ser tu la persona dolenta, entre cometes, com si va ser l'altra part.
0: Val. I això, si vas fer algun dolent, o potser que...
1: O vas permetre.
0: O vas permetre, exacte.
1: O vas permetre.
0: Vas entrar en una dinàmica que, doncs, no era la més encertada, doncs ara deixa-la enrere.
1: Ja ens direu,
0: Sí, sí, sí. Doncs això és el que ens diuen aquestes cartes del tarot en aquest espai Astrodeva, que hem d'anar acabant.
1: Sí.
0: I dir-te que t'esperem aquí, com cada setmana, dimarts vinent.
1: Evidentment, aquí estarem.
0: Bona setmana, tu? Se't planteja bona setmana o què?
1: Jo espero que sí, ja saps que els dimarts...
0: No ho has mirat el teu horòscop?
1: Jo m'ho miraré després. És que els dimarts és el meu dia, entre cometes, més lliure, de desconnexió, de fer coses
0: guais,
1: de vindre aquí.
0: Oblida, i demà ja
1: ens posarem les piles.
0: Que vagi bé, Eva.
1: Gràcies, adéu.

0: aquí els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí.
1: Ep, no badis, vine a Electroprix. Aquesta tardor renova casa teva amb les millors ofertes en electrodomèstics i tecnologia. Descobreix les nostres promocions en petit i gran electrodomèstic, televisors, telefonia, informàtica i molt més. Sempre primeres marques, productes eficients i d'última generació, als millors preus. I ara que arriba el fred, prepara casa teva. Aprofita les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor, amb equips d'instal·ladors professionals i instal·lació immediata. Demana pressupost sense compromís i recorda, entrega, posta en marxa i retirada del teu antic electrodomèstic gratuïta a tot Catalunya. I per posar-t'ho encara més fàcil, financia les teves compres sense interessos. Ep, no badis, vine a Electroprix, el polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
4: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Escolta la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.

0: Déu-n'hi-do, quina cançó aquesta que ens encanta, això que acabes d'escoltar, I'm Still Standing. La veritat és que és una cançó que està sonant moltíssim a les xarxes socials, amb els vídeos de molts dels usuaris, però la veritat del projecte, poca cosa en podem parlar, poca cosa podem dir. Els responsables signen com a Prof. Ati 68. I buscava jo informació d'aquest projecte. Hi ha informació que diuen que es tracta d'un projecte fet amb intel·ligència artificial, d'altres que és un productor de música electrònica, doncs no gaire conegut. Sigui com sigui, la cançó ens encanta. Jo més bé tiro cap a un producte de la intel·ligència artificial, però que està sonant moltíssim a les xarxes socials i l'acabem d'escoltar aquí, I'm Still Standing. Hem arribat a les 12 i 7 minuts en un moment que arriba l'antena del 107.9 de la FM en el Calafell Matí. És la Sabel Gámez amb el seu espai d'opinió, la mirada a Calafell. Aquesta setmana també, en comptes del dilluns, el tenim avui dimarts. Però abans, més música, més cançons.
1: De nou a una Calafell Matí.
0: Amb aquesta cançó, més que popular diria jo, que va triomfar en un moment i que ara forma part de la història de la música, See You Again, amb Wiz Khalifa i Charlie Puth.

0: aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí. En el Calafell Matí, amb altres ulls. Una mirada a Calafell amb Sabel Gámez.
1: Calafell sona! Darrere d'una notícia sempre hi ha quelcom més que descobrir i que veure. I darrere de la informació que ens dona aquesta, la Generalitat ha aprovat el projecte de la futura Escola Municipal de Música i Arts de Calafell. D'entrada, podem veure un piano, una guitarra, un violí, una veu infantil que entona la melodia. I al cap del temps, qui sap? Aquests instruments i aquesta melodia acompanyats dels músics que s'han format en aquesta escola. És una visió realista que ja podem contemplar gràcies a aquest nou projecte de Calafell. La futura escola tindrà la seva seu a l'antiga masia de Cal Rion, al poble, i podrà acollir fins a 215 alumnes simultàniament, amb un potencial d'uns 600 usuaris. Però aquests números no expliquen el més important. El més important és tot el que pot passar allà dins. Nens i nenes que descobriran i es trobaran amb la música, joves que s'expressaran, adults que retrobaran amb allò que els fa sentir vius, famílies que compartiran concerts, entitats de Calafell que tindran un espai per assajar i actuar. Perquè la música uneix. La música és emoció, és sentiment, és disciplina, és creativitat. I sobretot, és una manera extraordinària de fer un camí. Calafell torna a apostar per espais que connectin persones i generacions, i aquesta escola pot convertir-se precisament en això, en un punt de trobada cultural, educatiu i humà. A més, hi haurà un auditori per a petites actuacions i assaigs de les entitats del municipi. El projecte té un pressupost de 5,88 milions d'euros i ja compta amb un 60% de finançament del Pla de Barris de Cal Bolavà. Les obres podrien començar el 2027 i, si es compleixen les previsions, l'escola podria obrir les portes al setembre de 2028. Encara falta camí per fer. Però des d'ara ja podem caminar envoltats de notes que escoltem dins nostre i compartir-les amb el moment en què la masia de Cal Rion torni a tenir vida. El moment en què des del cor del poble comencin a sonar instruments, veus, cançons i somnis. Potser d'aquí uns anys, quan passem davant del Cal Rion i sentim una melodia sortir per la finestra, pensarem que allò no és només una escola, és Calafell. Una Calafell que aprèn, una Calafell que crea, una Calafell que sona i que, sobretot, continua cap endavant mirant i veient la ciutat amb els ulls del cor, amb els altres ulls.
0: En el Calafell Matí, amb altres ulls, amb Sabel Gámez.

0: Així sona aquest Into You, la cançó de Lumo Summers, de l'advocacia, del dret a fer cançons ballables com aquesta que acabes d'escoltar. Into You, una de les novetats, una de les apostes musicals que pots escoltar també aquí a la nostra selecció musical a Calafell Ràdio.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: Vinga, doncs ara mateix, 12 i 21 minuts, en un moment fem una pausa, una aturada per la publi, però abans tenim més cançons. Són els clàssics. Les cançons de la nostra vida, ara mateix amb He, Louise and the News. És el The Power of Love, un dels seus grans hits.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Un minut i escaig, arribem al punt de 12:15, en el tram final del programa d'aquest dimarts, avui en el Calafell Matí, i com cada hora, quan ens apropem al punt de 12:15, moment de l'actualitat del dia en titulars, l'abans informatiu amb la Mireia Romaguera, endavant.
2: Molt bon dia. La maquinilla de Calafell celebra 100 anys d'història. L'antic mecanisme que ajudava els pescadors a treure les barques de l'aigua s'ha tornat a posar en marxa aquest passat dissabte, en una exhibició amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni. Calafell acollirà la inauguració del Festival de Cinema Ambiental Sancine el 7 de novembre. El municipi tornarà a ser una de les seus presencials oficials de la 33a edició del Sancine al Teatre Joan Colet de Calafell. Vacunat contra la grip sense cita prèvia a Calafell, els centres cívics del municipi acolliran diverses jornades de vacunació. Només caldrà portar la targeta sanitària. Calafell acollirà la feina al forn de la Continental Cap d'Hoquei Patins. El pavelló Joan Ortoll reunirà el 14 i 15 de novembre els millors equips en una gran cita europea. Els nens del Vendrell repeteixen l'excel·lent actuació del concurs a la Diada de Santa Teresa en el seu centenari. El Vendrell ha recuperat el bus gratuït que connecta el centre amb l'hospital. Circula de dilluns a divendres amb una freqüència de 30 minuts. 8 detinguts acusats de robatoris amb força en habitatges de Catalunya i la Comunitat de Madrid. En parlarem a l'apartat de successos dels informatius. També parlarem que una quarta part de les estacions del Meteocat ja han superat la mitjana anual de precipitacions d'aquest any 2026.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

Acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment i sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer.

0: Les 12, la cançó de l'Anna Mena i la Belinda. Sí, 12 i 36 ara mateix. I sempre en el tram final del programa tenim l'agenda cultural, l'agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Avui no tindrem de moment agenda cultural, ja que a l'agenda de l'Ajuntament doncs no tenim activitats previstes, activitats publicades en aquesta agenda. Doncs seguirem escoltant música.
1: El Calafell Matí, que acompanyem amb la millor varietat musical. Les cançons que vols escoltar. Calafell Matí, perquè t'ho mereixes.
0: Som a dimarts, dia en el que incorporem moltes cançons a la nostra programació musical, entre elles la nova de James Blunt. Això que es diu Circles, ja la pots escoltar aquí.

Després de més d'una dècada d'absència, l'any 2006, els Take That tornaven amb una nova etapa musical i aquesta va ser la cançó amb la que varen tornar. Patience, una cançó que parla de la paciència que ha de tenir una persona quan la seva relació amb una altra doncs està patint doncs una davallada. Patience, la cançó del 2006 amb els Take That. Hem arribat a les 12:44 minuts. Una pausa, tornem de seguida, tram final del Calafell Matí d'avui. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
4: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
5: Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
6: Doncs ara mateix, 12 minuts, i arribem al punt de la una del migdia. És moment d'anar a tancar edició d'aquest dimarts, avui, dimarts dia 13 d'octubre. Ara sí, tenim la sintonia preparada. El que s'ha de fer, eh? Doncs vinga, anem tancant edició del Calafell Matí. Com sempre, 4 horetes, en directe a Calafell Ràdio, calafell.tv, 107.9 FM, també a través de la nostra emissió online. 4 horetes que dediquem a compartir espais d'actualitat, entreteniment i bona música. Demà a partir de les 9 tornarem demà al programa en mans de les companyes la Mireia Romaguera i la Roser Ribas. Demà, doncs, no us acompanyaré. Ens retrobem el dijous a partir de les 9 del matí. I marxem amb música, amb cançons, amb més cançons, per exemple, de la Rosalín. La vam conèixer representant el seu país, Armènia, en el Festival d'Eurovisió. Ara ha tornat amb noves cançons, amb noves peces, Music and Love. És el que escoltem ara per dir-te adeu. Que vagi bé.

porta'ns allà on vagis. Sent Calafell allà on siguis. De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, Calafell Matí, a Calafell Ràdio.

0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
1: A la vez con la mau que es un escándalo. Llamar punk y ya el poco no te va a andar. Sense pijar.

it up. Y el sol es caminando.

0: Mare Siduar.
1: Mare de la gent.
2: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
3: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimarts 13 d'octubre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: La maquinilla de Calafell celebra 100 anys d'història. L'antic mecanisme que ajudava els pescadors a treure les barques de l'aigua s'ha tornat a posar en marxa aquest passat dissabte en una exhibició amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni. Ara mateix en parlem abans tenim altres notícies del dia. Són els titulars. Calafell acollirà la inauguració del Festival de Cinema Ambiental Sant Cine el 7 de novembre. Vacuna contra la grip sense cita prèvia a Calafell. Els centres cívics del municipi acolliran diverses jornades de vacunació. Només cal portar la targeta sanitària. Calafell acollirà la feina al forn de la Continental Cup d'hoquei patins. El pavelló Joan Ortoll reunirà el 14 i 15 de novembre al Porto, al Barcelona, al Pons Lleida i al Club Patí Calafell en una gran cita europea. Els nens del Vendrell repeteixen l'excel·lent actuació del concurs a la Diada de Santa Teresa en el seu centenari. El Vendrell ha recuperat el bus gratuït que connecta el centre amb l'hospital. 8 detinguts acusats de robatoris amb força en habitatges de Catalunya i la Comunitat de Madrid. Una quarta part de les estacions del Meteocat ja han superat la mitjana anual de precipitacions

0: aquest any.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: La maquinilla de Calafell, l'antic mecanisme que ajudava els pescadors a treure les embarcacions de l'aigua i arrossegar-les fins a la sorra de la platja, ha tornat a posar-se en funcionament aquest passat dissabte amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni. Una exhibició que ha permès mostrar com funcionava aquest giny centenari, que forma part del patrimoni mariner del municipi. L'activitat s'ha fet a la confraria, al Centre d'Interpretació del Calafell Pescador, on es conserva aquesta màquina que enguany compleix 100 anys. El Gremi de Pescadors de Calafell, precedent de l'actual confraria, la va adquirir l'any 1926 per facilitar les operacions de varada de les embarcacions. En aquella època, Calafell no disposava de port i les barques havien de quedar a la platja quan els pescadors tornaven de feinejar al mar. Treure-les de l'aigua i arrossegar-les fins al lloc segur era una tasca que requeria un esforç considerable. La maquinilla va permetre mecanitzar aquesta operació i alleugerir així la feina dels pescadors. El giny incorpora un motor de la marca britànica Garder i funcionava amb un mecanisme que permetia estirar les embarcacions a través d'un sistema de tracció. Va estar en servei des dels anys 20 fins la dècada dels 50, quan va ser substituït per un motor elèctric. La màquina s'ha conservat fins avui dia gràcies a la cura de la comunitat pesquera i després de ser restaurada es pot veure l'espai de la confraria, dedicat a preservar i divulgar la història marinera de Calafell. La seva importància patrimonial també queda reflectida en la catalogació com a bé singular. La posada en funcionament d'aquest passat dissabte ha servit per recuperar la memòria d'un element que explica com era la vida quotidiana dels pescadors calafellencs i com la tecnologia va contribuir a transformar les condicions del treball al litoral. La regidora de promoció de la ciutat a l'Ajuntament, Lluïsa Lastra, ha parlat de la posada en marxa de la maquinilla.
2: El que és la maquinilla ja té 100 anys i llavors de tant en tant, evidentment, com a qualsevol motor, no? Doncs se li han d'anar fent diferents postes a punt, vale? I llavors avui ens ha vingut a agafar, a fer aquesta posada i hem volgut agafar i aprofitant que eren les portes obertes de patrimoni, doncs agafar i que tothom que vingués doncs, pogués tenir també aquesta experiència. Una miqueta és això.
0: La regidora ha recordat que tant la maquinilla com tot el que s'explica sobre el passat mariner de Calafell a la confraria es pot visitar durant tot l'any. A més, l'entrada és gratuïta per tots els calafellencs i calafellenques empadronats.
2: Els usuaris que no ho coneixen es poden acostar a la confraria, que la tenim oberta durant l'hivern tots els caps de setmana, durant la temporada alta tots els dies. Tothom que s'ha empadronat a Calafell té entrada gratuïta i podran agafar i podran veure una mica una projecció que tenim, que aquesta projecció a més està explicada en primera persona des de la maquinilla. I veuràs, és molt maco, és molt visual, val? I pots veure doncs, la feina que feia, perquè canvia molt la manera de treballar dels pescadors quan arribaven de mar, arribaven a terra i tenien de tenir de fer treure tot el que era les barques, tots els bots cap a fora, i en canvi quan va haver l'arribada de la maquinilla que va venir cap aquí, doncs clar, tota aquesta feina va ser molt més fàcil.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell acollirà la inauguració del Festival de Cinema Ambiental Sencine el pròxim 7 de novembre. El municipi tornarà a ser una de les seus presencials oficials de la 33a edició d'aquest Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient. L'acte d'obertura tindrà lloc al Teatre Calafellenc Joan Colet a les 7 de la tarda, consolidant Calafell com un dels referents del cinema sostenible i de la conscienciació ecològica a Catalunya. Sota el lema d'enguany, deixa la teva empremta, el festival pretén impulsar la reflexió sobre l'impacte de l'activitat humana a la Terra mitjançant produccions audiovisuals d'arreu del món. Escoltem el director del festival, en Jaume.
3: Tenim preparada aquest any una programació. Si l'any passat ja va ser una programació de gran qualitat, aquest any jo crec que fins i tot l'arribem a superar. Tenim produccions que venen avalades per grans premis, per grans festivals, produccions independents, tornem a tenir dues produccions del Leonardo DiCaprio un altre cop, que es podran veure en primícia aquí, bueno, només a Calafell, de moment. És una programació molt variada, intentem que sigui una... No, com deia el Claudio, no? Deixar empremta, i aquestes pel·lícules jo crec que deixen empremta en moltes diferents situacions i reptes ambientals que tenim, no?
0: El director del Festival Sencine ha parlat de que a vegades no som conscients de les conseqüències que fem als humans amb el medi ambient.
3: No, pel tema dels residus, no? Que aquest any tenim un petit focus, doncs, parlant sobre aquests residus invisibles, no? Clar, el bo d'aquestes pel·lícules, no? Com deia ara amb The Lake i tot això, és que moltes vegades no som conscients de les conseqüències, no?, que significa que un llac doncs quedi sense aigua, que un riu quedi sense aigua, dels residus que llancem però que no es veuen, no? Aquestes conseqüències estan molt bé conèixer-les perquè no, de vegades no en som conscients. Ah, bueno, s'està assajant, sí,
0: clar,
3: bueno...
0: Se sent molt a parlar, no, d'això, sí, però
3: sí,
0: no
3: sí, però
0: a l'acció,
3: què significa?
0: No?
3: Què pot significar, no?
0: La sessió inaugural estarà dedicada de forma molt especial a visibilitzar una realitat que sovint passa desapercebuda, la problemàtica dels residus invisibles que ens envolten. Com és habitual, en el certamen les sessions oferiran continguts d'alta qualitat centrats en la biodiversitat, el canvi climàtic i la protecció planetària. A més de les projeccions presencials a Calafell, l'esdeveniment mantindrà el seu característic format multipantalla, permetent que els continguts també es puguin seguir en línia per arribar a un públic encara més ampli. Si voleu més informació sobre reserves i la graella completa, es pot consultar al lloc web oficial de Sencine.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Vacunat contra la grip sense cita prèvia a Calafell. Els centres cívics del municipi acolliran diverses jornades de vacunació. Només cal portar la targeta sanitària. El centre cívic de Segur, el Montse Civit, al port de Segur de Calafell, els dies 26, 27 i 28 d'octubre, d'11 del matí a 1 del migdia. El centre cívic a Cinema Iris, al carrer Vilamar de la platja de Calafell, els dies 1, 2 i 3 de novembre, d'11 del matí a 1 del migdia. També pots demanar cita al teu centre de salut a través de l'aplicació de La Meva Salut. Calafell serà aquest novembre l'escenari d'una de les grans cites de l'hoquei patins europeu. El pavelló Joan Ortoll acollirà la Final Four de la Continental Cup, que reunirà 4 dels principals clubs del continent els dies 14 i 15 de novembre. La competició comptarà amb la participació del Porto, el Barcelona, el Pons Lleida i el Club Patí Calafell, que tindrà l'oportunitat de disputar aquesta gran cita europea davant de la seva afició. La Final Four tindrà més un significat especialment important pel municipi. Coincidirà amb la celebració dels 75 anys d'història del Club Patí Calafell i es convertirà en el primer gran acte commemoratiu d'aquest aniversari. L'any 2026, un any històric per al Club Patí Calafell, perquè el club celebra, com dèiem, 75 anys d'història. Una trajectòria estretament vinculada a l'esport i a la vida social de Calafell. Que el primer gran acte de celebració d'aquest aniversari sigui precisament una Final Four europea disputada al Joan Ortoll i amb el Club Patí Calafell entre els 4 participants, converteix la cita en un esdeveniment especialment simbòlic. Durant 3/4 de segle, l'hoquei patins ha format part de la identitat esportiva de Calafell. Ara, el municipi pot celebrar aquesta trajectòria acollint una competició que reunirà algun dels millors equips europeus. La Continental Cup és una de les competicions amb més tradició de l'hoquei patins europeu. La seva primera edició es va disputar la temporada 1980-1981 i des d'aleshores ha reunit els grans clubs del continent. L'edició de 2025, la 44a de la història, es va disputar a Barcelos, Portugal, on es va proclamar campió després de derrotar el Porto. La cita que acollirà Calafell serà, per tant, la 45a edició de la Continental Cup, segons el recompte oficial de World Skate Europe. L'arribada de la Continental Cup reforça el posicionament de Calafell com a municipi de referència per a l'organització de grans esdeveniments esportius. El pavelló Joan Ortoll tornarà a ser l'escenari d'una gran competició internacional i permetrà que milers d'aficionats i aficionades puguin viure a Calafell un cap de setmana d'hoquei patins d'alt nivell. L'esdeveniment també contribuirà a projectar el nom de Calafell més enllà del municipi i a generar activitat al voltant de la competició, amb la presència d'equips, aficions i visitants durant tot el cap de setmana. Per a l'Ajuntament de Calafell, l'organització d'aquesta Final Four representa una aposta per l'esport com a element de projecció de ciutat, al mateix temps que permet posar en valor la trajectòria d'un club estretament vinculat al municipi. 75 anys d'història del Club Patí Calafell, 45a edició de la Continental Cup, 4 grans equips europeus i un Joan Ortoll preparat per tornar a viure una gran festa de l'hoquei. Per tant, Calafell, el proper mes de novembre, serà una de les capitals europees de l'hoquei patins.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Els nens del Vendrell han viscut una gran diada de Santa Teresa, la de la celebració del seu centenari. Els vermells han repetit amb l'autoritat l'excel·lent actuació del concurs de Castells de Tarragona de la setmana passada, amb el 3 de 8, 5 de 8 i 7 de 8 descarregats en contundència. D'altra banda, la colla Joves Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassà han fet actuacions idèntiques descarregant el 2 de 9, Castell en gamma extra en primera ronda. Les dues colles s'han acomiadat amb el pilar 8 de la Festa Major, amb els Joves de Tarragona descarregant-lo i els Malves carregant-lo. Els Malves han superat així l'actuació de la Diada de la Mercè de Barcelona, una de les millors de la temporada. Els nens del Vendrell han celebrat la jornada de Santa Teresa del centenari de la colla amb una actuació rodona a la plaça Vella. En la seva diada, els vermells han obert plaça amb més que segur 3 de 8, que han resolt amb confiança i que ha servit per treure els nervis d'una jornada molt especial, en què el propòsit era repetir l'actuació del concurs de Castells de Tarragona. El moment clau ha arribat a la segona ronda, en la qual els anfitrions han afrontat el 5 de 8, un castell que no descarregaven a la seva plaça des de l'any 2017. Tot i que l'execució ha estat exigent i molt treballada, han pogut completar la construcció gràcies a la rapidesa de la canalla i han aguantat la pressió de jugar a casa. Ha estat el moment més celebrat pels vermells, per qui era important ratificar l'actuació de Tarragona a la plaça Vella. Finalment, els nens del Vendrell han arrodonit la diada amb el 7 de 8, que han resolt en pausa i tranquil·litat.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Volem fer un recordatori a l'informatiu d'avui. La xarxa Santa Tecla, en col·laboració amb l'Ajuntament del Vendrell, ha reprès el servei gratuït d'autobús que connecta el nucli urbà del Vendrell amb l'hospital. La línia funciona com una alternativa de transport davant dificultats per estacionar vehicles privats als voltants del centre sanitari, provocada sobretot per l'actual fase de les obres d'ampliació de l'hospital vendrellenc. El servei està pensat tant per la ciutadania com també pels professionals del centre. L'autobús fa una ruta circular amb tres parades: el tanatori, l'estació d'autobusos i l'Hospital del Vendrell. La freqüència de pas és de 30 minuts. Les dues parades, situades al nucli urbà, es troben al costat de zones àmplies d'aparcament i de l'estació de tren, fet que permet utilitzar el servei també a persones que es desplacin fins a l'hospital des d'altres municipis. El servei funciona de dilluns a divendres, excepte els festius, amb dues franges horàries. Al matí l'autobús circula de dos quarts de 8 del matí a 5 de la tarda, mentre que a la tarda i al vespre ho fa a 3:45 de la tarda i a 10:45 de la nit. Es tracta d'un servei provisional que es va posar en marxa durant el semestre, el primer del 2025, coincidint amb els treballs inicials de les obres d'ampliació de l'hospital, amb l'objectiu de facilitar l'accés al centre assistencial amb el transport públic.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat dos grups criminals especialitzats en robatoris amb força a l'interior de domicilis, segons ha informat la policia catalana en un comunicat. En total s'han detingut 8 persones, 6 homes i 2 dones, d'entre 28 i 54 anys, a qui se'ls atribueix delictes de robatori amb força, pertinença a grup criminal i falsedat documental. Se'ls acusa de cometre robatoris a Catalunya i a la Comunitat de Madrid. Els dos grups actuaven de manera itinerant i podien arribar a cometre fins a 4 robatoris en un mateix dia. La investigació va començar el passat mes d'agost arran de l'increment de robatoris en habitatges unifamiliars a Catalunya i a la Comunitat de Madrid. Les primeres gestions dels investigadors van identificar un patró d'actuació comú en diversos fets denunciats. Els cossos policials van poder identificar els presumptes autors, els vehicles que utilitzaven per desplaçar-se i un immoble de Madrid que utilitzaven temporalment. Durant l'agost, la Guàrdia Civil va detenir 4 persones a Madrid i van escorcollar el domicili on residien. Es van recuperar els objectes sostrets en diversos robatoris atribuïts al grup. A Catalunya, a aquest primer grup se li atribueixen també 8 robatoris amb força a diferents localitats. Aquesta investigació va permetre identificar un segon grup criminal integrat per 4 persones més, també especialitzat en la comissió de robatoris amb força. Els presumptes autors van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra a Sitges. Segons els Mossos, els dos grups actuaven de manera itinerant i estaven altament especialitzats. Els seus integrants es desplaçaven habitualment per diversos punts de l'Estat i en alguns casos també per diversos països europeus. Els detinguts planificaven campanyes delictives de 3 o 4 dies de durada i seleccionaven urbanitzacions amb habitatges unifamiliars, segons la policia catalana. Actuaven principalment durant les franges horàries de matí i tarda, aprofitant l'absència dels propietaris i podien arribar a cometre fins a 4 robatoris en una mateixa jornada. També hi havia distribució de funcions. Els homes accedien als habitatges mentre les dones romanien els vehicles fent tasques de vigilància. Per entrar als domicilis, la policia detalla que els detinguts saltaven els tancaments perimetrals i forçaven finestres o altres punts vulnerables de la casa. I robaven efectiu o també joies, rellotges, bosses de mà, telèfons mòbils, perfums i diners. Els detinguts acumulen antecedents per delictes contra el patrimoni. La investigació continua oberta i la policia no descarta noves detencions.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: Ho hem avançat en els titulars. Al voltant d'una quarta part de les estacions automàtiques del Meteocat ja han superat la mitjana anual de precipitacions aquest any, malgrat que li faltin gairebé 3 mesos per acabar. Segons dades de la pròpia institució, fins al 8 d'octubre, l'episodi de pluges dels últims dies han contribuït a convertir aquest any en un dels més plujosos a diverses zones. L'Observatori Fabra Barcelona suma 734 litres des de l'1 de gener, un 80% més que la mitjana d'aquest segle fins al 8 d'octubre, i també ja per sobre dels 567 litres de mitjana en 12 mesos de l'any. Granollers, el principal epicentre del temporal amb 361 litres, ha registrat més pluja aquesta setmana que en el 2023 i també el 2022, 2 anys afectats per la sequera. Així, 44 estacions del Meteocat ja han superat aquest any les precipitacions mitjanes anuals des de principis de segle, o en les més noves des de l'any següent a la posada en marxa de cada punt de mesura, destacant en especial les zones més afectades pels aiguats de principis de mes, com ara les Terres de l'Ebre. A les Cases d'Alcanar, els 622 litres des de principis d'any ja són més que els habituals, 499. Diversos punts de l'àrea metropolitana també han superat el que s'esperava pels 12 mesos de l'any, com ara Barcelona. També cal destacar, per exemple, altres comarques, en aquest cas, pel que fa a la nostra, al Camp de Tarragona. Les precipitacions han estat molt significatives al Camp de Tarragona i altres comarques. De fet, doncs, s'han registrat molts litres per metre quadrat al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. La capital tarragonina situa en els 525 litres, uns 200 més que habitualment. No és el cas, però, de comarques centrals, especialment de Ponent, on, de moment, el 2026 està portant pluges similars a les mitjanes o, fins i tot, inferiors. Lleida, ciutat, per exemple, suma 244 litres, un volum similar als darrers anys. Pel que fa a les estacions d'alta muntanya, les casuístiques són diverses i hi ha diferents registres, depèn del punt.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: L'onzena edició de la campanya Fa 6 anys, tria un llibre, arriba enguany a 63.045 infants. Segons ha explicat el Departament de Cultura, la iniciativa es fa del 15 d'octubre al 30 de novembre i compta amb 535 llibreries d'arreu del territori, una xifra que encara pot créixer. La campanya vol estimular la creació d'hàbits de la lectura en els infants de 6 anys i durant totes les etapes de la vida, tal com recull el Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Es pretén que els infants creïn la seva pròpia biblioteca personal. Els infants rebran a casa una targeta que els convidarà a anar a la llibreria més propera. Allà podran bescanviar-la pel llibre infantil que més els agradi, sempre amb l'assessorament del llibreter o llibretera. Els més de 63.000 infants que aquest 2026 facin o hagin fet 6 anys rebran a casa una targeta que els convidarà a anar a la llibreria més propera. Per tant, en cas que l'import del llibre triat sigui superior al valor de la targeta, que és de 14 euros, la persona que acompanyi l'infant haurà d'abonar la diferència de preu. L'any 2025, la campanya ja va arribar a més de 66.200 infants de 6 anys de tot Catalunya, dels quals 34.920, un 52,73%, van bescanviar la seva targeta per un llibre infantil. Des de que es va engegar la campanya per primera vegada l'any 2016, el percentatge d'infants participants ha augmentat des del 38,3% fins al prop d'un 60% en les darreres edicions. L'any 2025, el nombre de llibreries que hi participaven a la campanya va ser similar a la del 2024, uns 533 llibreries amb una extensió com més gran arreu de Catalunya. Pel que fa a la tipologia de llibreries amb índex més alt de bescanvis de la targeta, les llibreries independents van acumular més vendes que les cadenes. Fa 6 anys, Triar un llibre és una campanya del Gremi de Llibreters de Catalunya que compta amb el suport del Departament de Cultura a través de l'Institut de les Empreses Culturals.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: El Festival Internacional de Fotografia Escan de Tarragona celebrarà la 13a edició amb una programació centrada a les transformacions del món contemporani. Se celebrarà del 16 d'octubre al 29 de novembre amb el marc conceptual de la metamorfosi de Francs. Els postuals també, Saimon, sobre la modernitat líquida. Escan també planteja la mutació de fotografia com una construcció algorítmica, un flux, un simulacre i una possibilitat múltiple. El festival convertirà el moll de la costa en epicentre de la fotografia emergent internacional. Oferirà exposicions, projectes artístics, publicacions, tallers i activitats de mediació. L'exposició central del festival serà la Metamorfosis de Talent Talent. De fet, doncs, la mostra reuneix els projectes de 10 artistes seleccionats entre 1.013 propostes rebudes d'una cinquantena de països. Els treballs aborden els mecanismes de dominació i control institucional, la pressió social i emocional d'una societat hiperexigent i la metamorfosis íntima de l'àmbit familiar. La proposta més internacional és Alineacions, comissionada per Xavier De Luca, amb obres de Felipe Romero, Randa, Miquel, Samia, Abdo i Agnès. La mostra parteix del pensament de Franz, del concepte de conscienciació de Paulo i aborda estructures d'opressió i les seves transformacions sobre els cossos i els territoris. Al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona hi haurà una nova edició, enguany amb el Paradís com a destí, comissariada per Enric Montes. La mostra reuneix una selecció de fotollibres que exploren transformacions físiques, socials socials, tecnològiques, emocionals, climàtiques i culturals del nostre temps. La trobada professional Full Contact, Premi Fundació Privada Mútua Catalana, es farà al Teatret del Serrallo i es presentarà amb un gran espectacle. El projecte, produït específicament per al festival, aborda les ferides socioambientals i la memòria extractiva vinculada al riu Tinto, a Huelva. La programació incorpora diverses propostes vinculades a la memòria i al territori amb ejercicios taxonómicos sobre una mitologia clàssica. També s'estarà a Reus amb dues exposicions, empaquetats fotomatèrics d'Oriol Teixidor a la Galeria d'Araquins, una proposta que transforma fotografies de viatge a través de la combinació amb altres materials. I un llindar de poca memòria i horitzó breu de Jorge Condé amb el comissariat de Màrius Domingo a l'Espai 1009. Aquest projecte aborda territoris litorals i ecosistemes sotmesos a processos de transformació per l'activitat humana i el canvi climàtic. El programa d'Escan Tarragona 2026 combina projectes de participació, formació i professionalització com Bloc, Escan Llavor i Escan Mediació, una àmplia oferta d'activitats obertes a la ciutadania amb tallers, visites, rutes fotogràfiques i propostes intergeneracionals.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Calafell Ràdio. El temps.
0: Avui dimarts seguim amb el temps anticiclònic, amb sol, alguns núvols, però amb augment fins i tot de la temperatura, gens habitual per a aquestes dates del mes d'octubre. Demà dimecres també continuarem amb aquesta estabilitat atmosfèrica, amb bon temps, sol i temperatures doncs elevades per a aquest mes d'octubre. Aquesta és la previsió del temps de cara a avui i demà, temps anticiclònic. Arribem al final de l'edició informativa d'avui dimarts 13 d'octubre. Qui els ha acompanyat i parlat, Mireia Romaguera, gràcies per la seva atenció. Tornarem amb properes edicions dels serveis informatius. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
1: Nou caos ferroviari, ara a l'alta velocitat. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: Gairebé 24 hores després de l'incendi d'un tren d'alta velocitat a l'Aragó, els retards i les aglomeracions es mantenen a tota la línia Barcelona-Madrid. Joan Bota.
3: Renfe admet que no sap quan es podrà retirar el tren incendiat, però que en tot cas no serà aviat, i això implica que les incidències es mantindran. Passatgers que havien de sortir ahir a la tarda de Madrid han arribat a Barcelona de matinada, i alguns que havien de sortir aquest matí de Barcelona ja han rebut missatges avisant que la situació es repetirà tot el dia d'avui.
1: Anem en directe a l'estació de Sants. Joan Garcia.
4: Ara hi ha retards d'entre mitja hora i una hora. Ha arribat a ser de 2 hores durant bona part del matí per fer un trajecte que ara mateix un viatger que arriba de Madrid ens ha dit que ha trigat a fer-lo 4 hores. Que no es retiri el tren fa que hi hagi 25 quilòmetres de via única a l'Aragó, que els combois han de fer a 80 quilòmetres per hora, i això ha obligat a reprogramar tots els horaris i a molts usuaris a haver de canviar plans.
5: M'he trobat que com a mínim hi ha una demorada de quasi 2 hores. Tampoc saben si sortirà o no sortirà o a quina hora sortirà. Aleshores vaig a casa, treballo des de casa, i a les 7 de la tarda vinc aquí a agafar el que en principi té que funcionar.
1: En la crònica política, el Tribunal Suprem amnistiarà Carles Puigdemont els pròxims dies, però l'expresident no preveu tornar fins després de les eleccions generals espanyoles.
3: La previsió és que el jutge Pablo Llarena comuniqui la decisió aquesta mateixa setmana o a tot estirar a principis de la que ve. Al matí de Catalunya Ràdio, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha tornat a descartar un retorn imminent.
6: El president dijo que él había marcado el exilio en una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el Partido Socialista.
1: Mentrestant, Podem descarta integrar-se a la candidatura de Front Ampli promoguda pels Comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar.
3: Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, acaba de piular que continua treballant per la unitat amb els Comuns. Després d'arribar a aquest acord de col·laboració amb Esquerra, el número 2 de Podem, però Irene Montero gira la truita i diu que en tot cas siguin les formacions del Front Ampli les que s'acostin a Podem. Sentim la contundent a Televisió Espanyola.
7: ¿Podemos se va a integrar en Frente Amplio?
8: No. Nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel, y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
1: Encara en l'horitzó electoral, avui també ens fixarem en l'embolic administratiu i legal per la decisió del Tribunal Suprem de suspendre el dret de vot dels nacionalitzats per l'anomenada Llei de Nets.
3: Descendents d'exiliats republicans que van votar a les eleccions generals del 2023 no ho podran fer a les del proper 29 de novembre si no hi ha gir d'última hora. Així ho ha decidit la justícia a petició de PP i Vox. El govern espanyol ho troba incomprensible.
1: Madrid, Paula Brujats.
9: Sí, el govern espanyol assumeix que ha perdut la batalla als tribunals i ara anima els afectats més de 163.000 persones a recórrer la decisió al Tribunal Constitucional. La Moncloa critica que tot plegat és una maniobra del PP i Vox a l'estil de Donald Trump per posar en dubte el sistema electoral, i la ministra portaveu acaba de carregar contra el Tribunal Suprem. Diu que la decisió és gravíssima.
10: Y en una democracia el derecho a voto se garantiza, no se restringe. Insisto, una situación de extraordinaria gravedad.
1: I a la cultura, Estopa anuncia nou disc i nova gira després de dies fent bullir l'olla a les xarxes.
3: El nou projecte dels germans Muñoz és La Maqueta, on recuperen cançons inèdites dels seus inicis. Aquest mateix divendres es podrà sentir la primera, que es diu Bicho Raro.
1: Quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
11: Bon dia.
1: Aquesta nit el Barça juga partit de Champions a Istanbul.
11: A partir de les 9, Galatasaray Barça, sense Rafinha, que és baixa, anirem fins a Istanbul, al Catalunya Migdia, per escoltar, entre d'altres, el president Joan Laporta, orgullós del joc de l'equip.
12: Penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món.
11: Des de les 8, la TDT. De la resta de partits de Champions destaca l'Atlètic de Madrid United. El Madrid Mourinho parla a la tarda, però explicarem com està l'ambient al Club Blanc després de l'expulsió de Vinícius. El Getafe confirma el fitxatge de l'exmadridista Carvajal, i a 9:15 es juga el partit d'Euroliga entre el Barça i el Maccabi de Tel Aviv. És un partit que podreu seguir, com sempre, a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
1: moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora, Mariluz García, bon dia.
13: Hola, bon dia. Doncs el punt més complicat és la P7 a Fogars de la Selva en direcció Barcelona per un camió que s'ha accidentat a la mitjana. Hi ha cua compacta de més de 9 quilòmetres en sentit sud i de 2 quilòmetres en sentit nord. En canvi, ja normalitzada la circulació a la P7 al Papiol en sentit nord, on un camió avariat ha provocat cues durant tot el matí. D'altra banda, la C-17 a retencions de Canovelles a Granollers, direcció Barcelona per obres, i a les rondes, trams amb congestió en tots dos sentits a la marxa.
1: I ens falta el temps.
14: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
15: Bon dia.
1: Comencem la setmana amb tranquil·litat?
15: Sí, bastanta tranquil·litat. De fet, ara mateix amb el cel més serè, el Pirineu, el Terç Oest, punts de la Costa Brava, intervals de núvols a la resta, i en aquests sectors les nuvolades poden persistir a la tarda, alternant, en alguns casos, no tot arreu, amb clarianes. No és descartable en aquesta zona, sobretot del litoral i prelitoral central, algun ruixat de caràcter aïllat. I la temperatura, que continua molt amunt. Tot això ens acompanyaria fins dijous o divendres, possible canvi amb ruixats el cap de setmana que ve, possible descens de la temperatura, però tot això possible, ja veurem si s'acaba complint.
1: Gràcies, Francesc, bon dia.
15: Bon dia.
14: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. Llargues cues, retards importants i usuaris molestos en un matí molt complicat a la línia d'alta velocitat que uneix Catalunya amb Madrid. Encara es noten els efectes del tren incendiat ahir a l'Aragó. Aquest comboi no s'ha pogut retirar encara i tampoc no està previst que l'operació es pugui fer en les pròximes hores, per la qual cosa les afectacions continuaran. A l'estació de Sants de Barcelona, la situació ha provocat aglomeracions de passatgers pendents de saber si el seu tren circularia o no i a quina hora ho faria. Anem en directe a aquesta estació de Sants, a Barcelona. Joan García, bon dia.
16: Hola, bon dia, Òscar. Ara mateix els retards són d'entre mitja hora i una hora. Han arribat a ser de més de dues, sí, perquè hi ha un tram de 25 quilòmetres entre Ricla i Plasencia, a l'Aragó, on es va quedar ahir el tren aturat, que s'ha de fer 80 quilòmetres per hora, i, el més important, en via única. Això vol dir menys capacitat de tot el corredor i esperes a les estacions. És el panorama d'un dia que ha començat entre 6 i 7 del matí amb trens que encara arribaven a Sants previstos per ahir. Ho feien amb 7 hores de retard, 10 hores dins un tren per molts usuaris. Així ens explicava la Laura la seva experiència.
17: Primer ens deien que no viatjàvem, però finalment ens van dir que sí, i clar, hem hagut de passar tota la nit al tren, només ens han donat aigües, i tot el que volíem consumir de menjar ho hem hagut de pagar nosaltres en el bar, i quedava molt poca quantitat de menjar, i la veritat que ha estat una nit molt pesada, molt incerta.
16: A partir de les 8:15 s'ha format un tap de centenars de persones per passar els controls, perquè el passatge dels trens amb retard s'ha afegit als previstos pel primer matí feiner després de 3 dies de festa. La mobilitat laboral feia buscar alternatives.
18: Sortim a les 7:27, són les 7:10, no hi ha via ara mateix i posa que està demorat. O sigui que anirem a veure què passa, si podem sortir perquè anem a treballar. Llavors anem a l'aeroport a agafar un avió perquè hem de treballar sí o sí.
16: Renfe està traient trens amb doble composició, que vol dir dos trens enganxats, per evitar suprimir-ne i mantenir l'oferta amb l'hora del tren posterior. Això serà així mentre no retiri el tren incidentat. Per tant, un incident que s'afegeix a un mal any de l'alta velocitat, ja des de l'accident d'Ademuz, la mitja hora més de trajecte mínim entre Madrid i Barcelona per les limitacions de velocitat, i el fet que el corredor ha perdut un 17% de demanda el primer trimestre de l'any, un 13% el segon trimestre, segons la Comissió de la Competència.
1: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, diu que de moment s'ha pogut donar una solució d'urgència per restablir parcialment el servei de l'alta velocitat, però mentre no es resol del tot la incidència, continuarà havent-hi retards els pròxims dies.
19: De ben segur que les coses es poden fer millor, no és menys cert que quan hi ha un accident d'aquestes característiques, doncs les primeres hores habitualment són de primer veure que efectivament no hi ha cap dany personal, segon, la màxima atenció a les persones que hi hagi en aquell comboi, però sobretot intentar que la circulació no es vegi tallada i malgrat que tard, doncs les persones puguin anar arribant a casa seva.
1: Més coses. L'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont ja és molt a prop. El Tribunal Suprem preveu amnistiar-lo la setmana que ve, juntament amb el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras. Serà llavors quan el seu cas quedarà arxivat i Puigdemont podria tornar sense riscos a Catalunya després de 9 anys a l'exili. Però l'entorn de l'expresident manté que s'esperarà a tornar fins després de les eleccions espanyoles, Raül Flores.
20: El Suprem ja va dir que acataria el que li ordenés el Constitucional i, si no hi ha sorpreses, així ho farà. El Tribunal preveu que la setmana vinent ja pugui aplicar l'amnistia a Puigdemont i també als exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. De fet, el jutge Pablo Llarena ja té redactada la decisió per tancar el cas i la comunicarà entre aquest mateix divendres i dimarts que ve. Això encara no serà l'amnistia efectiva. Aquí caldrà que la Sala Penal del Suprem firmi l'arxivament definitiu del cas. Per què diem a partir d'aquest divendres? Doncs perquè serà llavors quan ja hauran acabat els 5 dies que va deixar totes les parts per posicionar-se després que retirés l'ordre de detenció a Puigdemont només 40 minuts després de la decisió clara del Constitucional a favor d'aplicar-li l'oblit judicial. Tot i aquest escenari, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, manté que l'expresident s'esperarà a tornar a després de les eleccions espanyoles. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio.
6: El president dijo claramente el otro día en una comparecencia oficial que él había marchado al exilio en una decisión de país y no de partido, y que iba a regresar dentro del marco de una decisión de país y no de partido. No va va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el Partido Socialista, ¿no?
20: I en paral·lel, el Suprem també té ja encarrilada l'amnistia per als exconsellers Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva, com ja us explicàvem a Catalunya Ràdio la setmana passada, són els que tenen condemna per malversació i estan inhabilitats. L'amnistia se'ls aplicarà també abans del 26 d'octubre, que és la data límit per presentar les candidatures a les eleccions espanyoles del dia 29 de novembre. El Suprem s'agafa aquesta data perquè tinguin dret, si ho volen, a poder-se presentar als comicis.
1: Passant 11 minuts a les dues, la precampanya electoral s'embolica per la decisió del Tribunal Suprem de suspendre el dret a vot a tots els nacionalitzats amb la llei de nets. Si res canvia, 163.000 persones que viuen a l'estranger es quedaran sense poder votar el dia 29 de novembre. El govern espanyol carrega contra el Tribunal Suprem i acusa els jutges d'anar en contra de la democràcia, fent el joc, diuen, el Vox i el PP. Palau de la Moncloa, Paula Brujats, bon dia.
9: Què tal, bon dia. Malestar i impotència la Moncloa per la decisió del Suprem. El govern espanyol assumeix que no hi pot fer més com a executiu i per això anima els afectats a donar la batalla als tribunals, a recórrer-ho al Constitucional. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, acaba de criticar els jutges. Diu que la decisió és un atropellament democràtic i que és incomprensible perquè retira el dret a vot a 163.000 espanyols que fins i tot havien votat en eleccions anteriors.
21: És una situació d'una extraordinària gravetat que restringe uno de los derechos fundamentales, que es el sufragio, el derecho a voto. Y en una democracia el derecho a voto se garantiza, no se restringe.
9: I en privat, el govern de Pedro Sánchez diu que tot plegat és una maniobra del PP i Vox al més pur estil Donald Trump per posar en dubte el sistema electoral i lamenten que el Suprem es deixi arrossegar per aquestes maniobres. El líder del Partit Popular, que fa 4 anys viatjava a l'Argentina per demanar el dret a vot de fills i nets de les persones que van marxar d'Espanya després de la Guerra Civil, avui celebra la decisió del Suprem. Per Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez volia fer trampes.
22: No hay limpieza democrática si no hay limpieza del techo. Usted lo que ha hecho es una instrucción en contra de una ley para abrir de forma indiscriminada a cualquier ciudadano que tenga un antepasado, ya sea su tatarabuelo o lo que fuere, pues en España, y eso no tiene parangón.
9: Ara els afectats hauran d'intentar demostrar que són fills o nets d'exiliats per recuperar el dret a vot, però fer-ho és pràcticament missió impossible. El temps el juga en contra. Les oficines consulars que ho han de tramitar no tenen, diuen, ni mitjans ni marge per fer-ho d'aquí al 23 d'octubre, que és quan es publicarà el cens definitiu per a les eleccions del 29 de novembre.
1: I mentrestant, aquí a Catalunya, la futura llei de memòria democràtica de Catalunya donarà un termini màxim d'un any per retirar el monument franquista de Tortosa. El PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP s'han posat d'acord per aprovar la nova llei al ple de la setmana que ve. Parlament, Albert Prat, bon dia.
0: Bon dia, sí. Tan bon punt el Parlament convalidi aquesta norma, en qüestió de dies començarà a córrer el compte enrere per retirar el monument de la Batalla de l'Ebre que hi ha al riu. Serà l'enèsim intent per retirar aquest símbol franquista, sí, però serà la primera vegada que aquesta decisió queda per escrit en una llei aprovada pel Parlament i, per tant, no té marxa enrere. Només serà qüestió de trobar una empresa que s'encarregui de l'operació i triar el moment amb el cabal del riu més baix. Pel que fa a la resta de símbols franquistes que encara hi ha arreu del país, la norma donarà més marge, 2 anys perquè es retirin. Aquest és un dels punts centrals d'aquesta futura llei que tirarà endavant amb un ampli consens del Parlament i que per primera vegada també es fixaran multes per enaltiment del franquisme o per malmetre espais de memòria. A més, es crearà un comitè d'experts al marge dels tribunals per investigar els crims del franquisme que la justícia no ha arribat a tractar mai.
1: És pràcticament 2:45 de la tarda, anem amb l'actualitat preelectoral. Podem descarta per ara integrar-se dins del Front Ampli, la coalició dels partits de Sumar que volen que lideri Ada Colau. Tots dos espais, però, negocien a contrarrellotge possibles fórmules d'entesa o de col·laboració que evitin més divisió a l'esquerra del PSOE. Ho han de tenir tancat abans del divendres, que és quan s'ha de registrar les coalicions electorals pel 29 de novembre. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
2: Bon dia. Front Ampli ha estès la mà a Podem perquè s'uneixi a la candidatura que vol que lideria de Colau, que encara no ha confirmat si accepta i no se sap tampoc si aniria de cap de cartell per Barcelona o per Madrid. Avui a Televisió Espanyola, Irene Montero de Podem deixava clar que no s'hi sumaran.
8: No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
2: Quasi assumir qui vulgui, deia Montero, però a Podem el que no faran, ens diuen, és renunciar als lideratges perquè defensen Rufián i Montero són els noms que demana la gent. A 4 dies per tancar les coalicions, l'encaix de l'espai a l'esquerra del PSOE continua ple d'interrogants. Front Ampli, integrat pels Comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Moviment Sumar, reconeixen converses a totes bandes, també Podem i Esquerra, amb l'objectiu d'arribar a candidatures més àmplies. Gerardo Pisarello dels Comuns diu que Colau ho està intentant.
4: Que és intentant per totes les vies afavorir aquesta màxima entesa i aquesta màxima cooperació entre les forces d'esquerres. És el que ella ja ve fent i que tot i que queda molt poc temps, hi ha possibilitats, nosaltres tenim esperança que es pugui arribar a un acord digne.
2: I diferents veus dels dos espais reconeixen que una fórmula que treballen és evitar duplicitats, que en alguns territoris hi hagi només una papereta d'esquerres, la que tingui més opcions de treure escons. Des dels Comuns, però, deixen clar que ells es presentaran a les 4 circumscripcions. I Gabriel Rufián a xarxes fa pocs minuts demana entesa amb els Comuns per desbloquejar la situació i deixar al marge, escriu, vetos i odis. No té sentit reclamar fronts amplis a Madrid i no voler-los per a Catalunya, escrit a les xarxes.
1: I en paral·lel, Esquerra Republicana defensa l'acord que ha tancat en Podem de cara a les eleccions generals del 29 de novembre i creu que serà bo per l'independentisme i per Catalunya. El partit d'Oriol Junqueras assegura que mantindran les seves sigles intactes i tanca la porta a cap front ampli de les esquerres a Catalunya que insisteix a demanar al seu candidat Gabriel Rufián. Barcelona, Marta Corbalán, bon dia.
23: Hola, bon dia. La direcció d'Esquerra ha defensat l'acord amb Podem. Han volgut deixar molt clar que no és una coalició electoral i que el partit no desdibuixarà les seves sigles dins de cap front ampli de les esquerres. El portaveu dels Republicans, Isaac Albert, ha estat així de taxatiu davant la insistència de Rufián a buscar un acord més ampli.
24: Jo entenc el que ell diu, ell insisteix amb el que ha defensat els últims temps com a Gabriel Rufián, com a portaveu d'Esquerra Republicana a Madrid. Davant del que ens ve, és important estar preparats. Ara, el que no pot ser és que la forma de respondre a l'extrema dreta sigui diluint les sigles d'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana es presenta a Catalunya i es presenta com a Esquerra Republicana. A partir d'aquí podem parlar amb tothom i amb qui vulgui.
23: Rufián i Irene Montero faran actes junts de campanya a Barcelona i a Madrid i hi haurà candidats de l'entorn de Podem que s'integraran a les llistes d'Esquerra però només en 2 circumscripcions, la de Barcelona i la de Tarragona. Segons els republicans, Podem no ha exigit ocupar llocs de sortida a les llistes del 29 de novembre.
1: A tot això, els sindicats majoritaris defensen que hi ha motius per convocar una vaga general per l'habitatge el pròxim 11 de novembre a les portes de les eleccions espanyoles. La UGT i Comissions Obreres asseguren que tindrà tota la cobertura legal perquè reivindicaran que per afrontar la crisi de l'habitatge s'han de pujar els sous. Avui ja han demanat al govern espanyol que l'any que ve apugin el salari mínim un 7%. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
25: Bon dia. Tant la UGT com Comissions Obreres reconeixen que la convocatòria és excepcional perquè no respon a cap reforma laboral sinó a les mobilitzacions per l'habitatge que han detonat les últimes setmanes. Consideren que l'aturada està justificada perquè els lloguers es mengen els salaris. Per això volen aprofitar la vaga per forçar la patronal a negociar nous convenis col·lectius i per reclamar al govern espanyol una pujada del salari mínim del 7%. Sentim Pepe Álvarez, d'UGT, i Unai Sordo, de Comissions Obreres.
3: Los salarios no crecen al ritmo que deberían de crecer para cubrir las necesidades de los trabajadores y de las trabajadoras. Por tanto, hay razones para movilizarse.
5: Llegados a este punto, el salario mínimo interprofesional tiene que subir en las próximas fechas al menos ese 7%, que lo eleve por encima de los 1.300 euros mes por 14 pagas.
25: Tots dos han desvinculat la vaga de l'avançament electoral, tot i que sí que han assenyalat els partits de dreta per tombar els decrets d'habitatge i per estar en contra d'intervenir el mercat.
1: Doncs bé, ràpidament, la patronal catalana ja ha respost que no vol ni sentir-ne parlar de pujar fins a aquests nivells el salari mínim l'any que ve, com demanen els sindicats. Josep Sánchez Llibre és president de Foment del Treball.
7: Una altra ocurrència, i demà ens poden plantejar l'ocurrència de que la gent vagi a, no vagi a treballar i que les empreses continuem pagant els salaris. Per tant, ocurrència darrere ocurrència que no la penso contestar.
1: I tot i les reivindicacions laborals dels treballadors, l'economia espanyola va bé. Almenys això és el que diu el Fons Monetari Internacional, que ha elevat al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any. Són 4 dècimes més del que havia pronosticat el juliol. És, de fet, l'economia avançada que més creix, segons l'organisme, que també destaca la moderació de la inflació en més d'un punt per l'any que ve, Núria Har.
10: Sí, l'escalada de preus passarà del 3,7% d'aquest any al 2,7%. Les previsions de l'FMI també milloren els seus càlculs per a l'economia de la zona euro i a nivell global. L'economia mundial resisteix, malgrat l'impacte del conflicte de l'Orient Mitjà, gràcies en part al boom de la inversió en intel·ligència artificial. Ho ha explicat des de Bangkok la responsable de recerca de l'FMI.
11: En primer lloc, l'encariment de l'energia i d'altres matèries primeres provocat per la guerra, que equival a un xoc negatiu d'oferta a escala mundial, fa pujar els preus i frena l'activitat econòmica. En segon lloc, l'auge tecnològic, impulsat principalment per la intel·ligència artificial, que actua com un xoc positiu de demanda i empenya a l'alça els preus i l'activitat.
10: El Fons Monetari Internacional també ha alertat de l'elevat deute públic de moltes economies.
1: I una cosa més abans de la publicitat, perquè a Ceuta milers de persones han omplert els carrers de la ciutat per rebre els Reis en la primera visita d'un cap d'estat a la ciutat autònoma en 19 anys. Els han rebut amb aplaudiments i amb reivindicacions mentre Felip VI i Letícia els saludaven donant-los la mà. Avui a Ceuta i demà Felip VI i Letícia aniran a Melilla, Pilar García.
12: Sí, han acompanyat els Reis el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, i el ministre Ángel Víctor Torres, responsable del Comandament Únic per a la gestió de la crisi migratòria. La visita vol expressar el suport de la corona als habitants de Ceuta després de l'entrada massiva de migrants de finals de juliol, que el monarca va definir aleshores com una violació inacceptable d'una frontera espanyola i europea. A més, per primera vegada en democràcia, els Reis passaran la nit a Ceuta. Els últims dies s'han desallotjat els migrants que encara hi havia a les platges i en altres zones de la ciutat. Segons les dades del govern espanyol, hi ha habilitades 7.500 places en diferents instal·lacions per adults i estan identificats i acollits 3.000 menors. Alhora s'han enviat 35 expedients d'infants al Marroc.
1: És un quart i mig de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
26: Catalunya migdia.
27: En este oficio llevo 30, 32 años trabajando ya. ¿Eh?
28: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
27: Empecé a comprar en Ograma por la comodidad y rapidez.
28: Valoro tanto el stock como el precio.
29: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
30: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
31: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
32: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, que deu ser una fira de tots.
33: Expo Ocasió, home...
32: Clar, Expo Ocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Ocasió.
34: Torna Expo Ocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
0: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
4: D'acord.
0: Quin és l'autèntic operador 100% català?
4: Vera.
0: I el més ben valorat pels usuaris?
4: Vera.
0: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
4: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
0: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
4: Vera.
0: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
6: Com et dius?
8: Berén Adrià.
6: Quina és la teva experiència com a cuiner?
8: Has estat alguna escola?
6: Has tingut algun mestre?
8: Això és una altra lliga.
6: Això són dos estrelles Michelin.
9: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
13: Estàs posant a tots al límit.
14: Andreu tots mal.
9: Gènesi.
15: Ja disponible a la plataforma 3CAT.

0: premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura. Viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
3: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
4: Catalunya migdia.
5: Passant gairebé 6 minuts, falten 4 minuts per arribar a dos quarts. Ucraïna ha convertit els centres de dades de Yandex, el Google rus, en l'últim blanc dels seus atacs. En els últims dies n'ha atacat 3. Volodymyr Zelensky assegura que això ha fet caure en picat l'activitat dels bots del Kremlin a les xarxes socials, cosa que, per cert, no és del tot veritat. Els russos, això sí, es queixen que els han deixat de funcionar moltes aplicacions clau en el seu dia a dia. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
6: Bon dia. Aquests són els primers atacs ucraïnesos contra el sector informàtic rus després que Moscou també bombardegés centres de dades a Ucraïna. A Rússia ja han provocat problemes als principals serveis de Yandex, l'aplicació de mapes, de taxis, de menjar a domicili i el seu sistema de pagament, però també s'han vist afectades aplicacions bancàries o de transports. Es calcula que podrien trigar més de mig any a reparar tots aquests danys. A més, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha tret pit que això també ha desactivat bona part de les granges de vots del Kremlin a les principals xarxes socials.
7: A lot of people.
8: Molta gent ho va notar i va haver menys odi, menys divisió i menys provocacions perquè hi havia menys vots. I és força clar d'on venien aquests vots.
6: De fet, Lituània ha animat Zelensky a continuar atacant centres de dades russos per protegir les eleccions dels països europeus contra la ingerència estrangera. Ara bé, els experts informàtics alerten que no hi ha proves que confirmin que aquests atacs hagin desconnectat la xarxa de vots russos, que és fonamental en l'estratègia de desinformació del Kremlin.
5: I avui comença oficialment la campanya electoral per les eleccions generals israelianes que se celebraran el 27 d'octubre. Les enquestes preveuen un frec a frec entre el bloc de Netanyahu i l'extrema dreta i el de l'oposició.

0: perdre un fill i dos nebots. Ara es presenta com l'expert militar que Israel necessita.
1: Qui parla d'una victòria absoluta enganya la ciutadania. Cal dir que la veritat, estem lluitant contra el terrorisme en una realitat complexa. Hem de guanyar aquesta guerra, però també hem d'entendre que no hi ha cap solució ràpida ni cap victòria absoluta.
0: L'alternativa a l'alternativa Eisenkot és Bennett. De 54 anys es va fer multimilionari després de fundar una empresa de software antifrau, però té en contra la llosa de ja haver liderat Israel l'any 2021 i haver durat només un any. Es presenta com l'expert en tecnologia i negoci.
2: Israel no s'està gestionant adequadament. Per redreçar la situació, necessitem a Israel els millors professionals de la gestió i l'acció, persones que sàpiguen fer les coses bé des del primer moment.
0: Tant Eisenkot com Bennett saben que si volen governar hauran de pactar. De moment s'han posat d'acord en l'estratègia de com castigar Netanyahu a través dels dos temes més controvertits del seu mandat, el fracàs en la seguretat del 7 d'octubre i l'exempció tàcita dels ultraortodoxos a l'hora de servir a l'exèrcit.
3: Tornem a Catalunya perquè l'Hospital de la Vall d'Hebron és l'únic centre de tot l'estat que aplica una tècnica poc invasiva sense cirurgia oberta per reparar en infants una obstrucció en la vena porta que canalitza la sang de l'intestí i la melsa cap al fetge. Es tracta d'una intervenció feta amb el suport de radiologia que només saben fer 3 o 4 centres a tot el món. Mònica Mas, bon dia.
4: Bon dia.
3: En què consisteix exactament aquesta tècnica?
4: Doncs es fan dues incisions mil·limètriques a la melsa i al fetge per on s'introdueixen uns tubs molt fins amb l'ajuda, com deies, de la radiologia. Això permet arribar fins a la vena porta, desfer el coàgul i posar-hi un extensor o estent perquè no es torni a obstruir. El procediment habitual és una cirurgia major amb altes taxes de complicacions, segons explica el doctor Jesús Quintero, que és el cap de patologia i trasplantament pediàtric de Vall d'Hebron.
5: Habitualment, quan teníem això, teníem cirurgia altament complexa, de moltes hores de cirurgia, una posoperadora i tremendo, amb unes taxes de complicacions molt grans. I, en canvi, ara això ho soluciona l'Altra Pérez i el seu equip amb dues hores i dues tirites. És a dir que és un canvi molt important, una innovació tecnològica molt important.
4: La vena porta s'obstrueix quan es fa un coàgul que pot provocar una hemorràgia interna amb conseqüències greus. En els infants sovint es relaciona amb factors de risc com ser prematur, les alteracions de coagulació i la col·locació de catèters a través del cordó umbilical durant els primers dies de vida. Segons el doctor Quintero, aquesta obstrucció pot passar desapercebuda durant anys i manifestar-se per primera vegada a la preadolescència o l'adolescència entre els 10 i els 15 anys. Des del 2018 s'han tractat amb aquesta tècnica 12 nens i nenes d'un total de 24.
3: I l'Associació de Víctimes dels Testimonis de Jehovà reclama justícia per totes les persones que van morir o van quedar afectades per no rebre una transfusió de sang. I és que l'organització, per sorpresa i discretament, va anunciar fa gairebé un mes que flexibilitzava la mesura i que permetia als fidels rebre plasma, plaquetes, glòbuls vermells o blancs. Les transfusions de sang completes, però, continuen prohibides, tot i que són una pràctica molt minoritària, Marriera.
6: En un vídeo intern de poc més d'uns segons, l'organització comunicava aquest gir històric.
7: La Bíblia no parla sobre com pot utilitzar una persona la seva pròpia sang durant un tractament mèdic o quirúrgic. Per tant, cada cristià ha de decidir com s'utilitzarà la seva pròpia sang en tots els tractaments mèdics i quirúrgics.
6: En declaracions a Catalunya Ràdio, Samuel Ferrando, president de l'Associació de Víctimes a Catalunya i a tot l'Estat, lamentava que no hagin fet cap tipus de referència a les conseqüències de la controvertida doctrina.
8: El que més ens xoca no és que el canvi doctrinal ha vingut, s'ha anunciat en un vídeo d'uns 30 segons, sense cap mena d'autocrítica ni de demanar perdó per res. Simplement un canvi més, com que qui anuncia que demà és festa, no? I sense cap tipus de disculpa per les persones que han sofert per aquesta doctrina.
6: Recorden que l'organització va arribar a titllar de màrtirs els fidels que es negaven a rebre transfusions i posaven en risc la seva salut i fins i tot les seves vides. Per això estudien presentar una demanda col·lectiva.
8: Estem fent una campanya a xarxes socials per recabar testimonis de persones que han patit per aquesta doctrina, per mirar de denunciar i de que es facin responsables dels danys i dolor que han causat, està clar.
6: Els testimonis de Jehovà tenen a Catalunya uns 40.000 fidels.
3: I una cosa més abans de la publicitat. Una recerca històrica ha posat al descobert el paper de l'única dona que va entrar amb els maquis a la Vall d'Aran en l'anomenada Operació Reconquesta l'any 1944. Un investigador local ha redescobert la seva figura i el seu paper clau en aquesta

0: aquesta operació. Una història que es reescriu ara amb nom de dona i que porta detalls i imatges completament desconegudes fins ara. Viella, Sofia Cabanes.
1: Sí, es tracta de Sonia Malkine, una agent d'enllaç parisina que va guiar els camions amb 700 guerrillers i armament fins a Bossòst. Joan Carles Riera i Socasau ha tret el seu paper a la llum.
2: La importància de Sonia Malkine jo consideri que és vital perquè hagués un pes important en Operació Reconquista com a Enna.
1: La descoberta ha estat gràcies a la cessió per part de la família que resideix a Nova York dels diaris personals i documentació de Malkine.
2: Era l'única guerrillera que ho hem documentat que entrega en Bossòst i Sonia Malkine, en qui ara en cap de lloc s'ha citat jo a Enna en aquesta operació.
1: Ara la figura de Malkine serà posada en context per primer cop en la segona recreació històrica sobre els maquis que se celebrarà a Bossòst este dissabte.
0: Passen 4 minuts de 2 quarts. Fem una pausa i de seguida la cultura.
3: Catalunya migdia.
4: La Festa del Romesco de Tarragona i la segona Fira Tarragona Marida arriben a la Rambla Nova del 16 al 18 d'octubre.
5: Activitats familiars, taules rodones, tas popular i sessions de cuina maridada amb el vi de les denominacions d'origen del territori.
4: Primera gran Festa del Romesco i Fira Tarragona Marida, del 16 al 18 d'octubre a la Rambla Nova.
5: Més informació a Tarragona Turisme i Mercats de Tarragona.
6: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
7: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
6: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, 12 a 12 de la nit.
7: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
3: Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
6: Som 3CAT. Catalunya migdia.
0: Passant 5 minuts de 2 quarts, atenció als seguidors d'Estopa. Els germans Muñoz treuen nou disc.
8: No me obligues a pintar cielos azules en día de invierno.
0: Un disc amb temes nous i on també recuperen cançons inèdites dels seus inicis, com aquesta Bicho Raro, que es publicarà aquest divendres. El nou treball dels Estopa es diu La Maqueta i es publicarà el 20 de novembre, Montse Pujol.
9: Sí, els germans Muñoz l'han presentat avui i han explicat que estarà format per 2 CDs a la Universitat de Geografia i Història de Barcelona. David i José han explicat que hi haurà alguns temes inèdits, però que la majoria són una recopilació de la seva feina musical dels últims 30 anys.
10: Vamos a publicar, por un lado, todas las canciones de La Maqueta
11: tal cual estaban,
10: que la escucha la gente, pero con la peculiaridad de que mi madre, que es una destroyer, cuando estaba limpiando la casa, que mi madre lo tira todo, nos ha tirado.
11: Dice, voy a hacer zafarrancho.
10: Y no sé por qué estaba tirando y tuvo un momento de lucidez que una cinta, David y José, 1997.
9: La gira del nou treball arrencarà el 12 de juny de l'any que ve a València, el 18 de juny a l'Estadi Olímpic de Barcelona i després farà parada a Madrid i Sevilla.
0: I no deixem de parlar de música. La revista musical Under Rock celebra la publicació del seu número 400 amb una edició de luxe que recull els 400 millors discos catalans del segle XXI, Òscar Callau.
12: Un número 400 enorme i metal·litzat ocupa la portada d'aquesta edició especial de 200 pàgines que recull la discoteca bàsica dels 400 millors discos de pop-rock del segle XXI. La llista està elaborada per 50 experts musicals d'arreu dels països catalans i de diverses generacions que signen cadascú un article per als imprescindibles 50 millors discos del rànquing. Hi ha noms, per cert, de Catalunya Ràdio com Albert Puig, Blai Mercè, Fran Lluís Giró o Montse Virgili. Ens ho ha explicat el president del grup Under Rock, Lluís Andrau.
13: En aquest top 50 hi ha 3 artistes que tenen 3 discos cadascú, que són Antònia Font, Manel i Roger Mas. Per tant, ja veiem quina és la tendència que marca la crítica musical, el periodisme musical.
12: Under Rock també publica el número 100 de la revista bimensual 440 Clàssica Jazz, amb la ressenya d'un centenar de grans compositors catalans de totes les èpoques. La revista es presentarà en aquests números especials amb una festa aquest vespre a l'antiga Fàbrica d'Am de Barcelona.
0: I ara, cinema. Tres pel·lícules amb participació catalana han entrat a competició a la secció oficial del Festival de Cinema de Sitges. Tres títols de temàtiques molt diverses que demostren que el fantàstic continua sent un gènere important a casa nostra. Sitges, Marc Garriga.
14: Òscar Martín ha recuperat a Upiro la primera història documentada a l'estat espanyol sobre vampirisme i construeix a partir d'aquí una trama de sororitat entre monges recloses en un convent.
15: Vampiros existen, está clarísimo. Vampiros inmobiliarios, bueno, pero más allá de eso. Me fascina pues los vampiros desde el tema de la inmortalidad, el deseo frustrado, el miedo al extranjero, ¿no?, de alguna manera.
14: Daniel Romero també aporta una perspectiva femenina a Las hijas, sobre unes noies adolescents víctimes d'un segrestador en sèrie.
16: La idea d'un secuestrador que capta una chica cada 4 años y va construyendo una familia forzada. Pero es cierto que también podíamos hablar de muchas cosas, ¿no? Y entre ellas, cómo cuando nos sentimos vulnerables, ¿no?, a veces nos aferramos a discursos, ¿no?, o a narrativas que son bastante peligrosas, y es algo que vemos en el mundo de hoy día, ¿no?
14: I les cosines Paula i Clàudia Serra situen 11 a la muntanya per explicar una trama inquietant.
17: Va néixer la premissa, no?, d'un grup de cau que es queden atrapats i apareix un nen de més. Es va convertir en el nostre treball de fi de grau. Mira, 6 anys després estem aquí estrenant a Sitges i estem superemocionades.
14: 11 arribarà als cinemes al novembre, Las hijas al febrer i Upiro encara no té data prevista d'estrena.
0: I acabem en teatre. Perquè el TNC, el Teatre Nacional de Catalunya, estrena La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol. Una història que explora els vincles familiars i el que queda per dir quan una persona estimada mor. Es podrà veure des d'aquest dijous fins a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC, Marta Vives.
18: Explica el director i dramaturg navarrès Alfredo Sanzol que l'obra parteix d'una conversa real que va tenir amb una amiga que havia perdut el seu germà el desembre del 2024. I d'aquí aquesta història que vol ser un cant a la vida, a la fraternitat i a l'amor. Escoltem-lo.
19: La pérdida siempre es algo que necesitamos purificar, volver sobre ella, aceptar.
18: L'obra protagonitzada per l'actriu Núria Mencía i que en el repartiment compta amb els actors catalans Biel Montoro i Ariadna Llobet reflexiona sobre el tabú de la mort i el dol per la pèrdua d'un ser estimat a través d'un text real, poètic i confessional. Això sí, amb un punt d'humor, perquè, com assegura la protagonista, Núria Mencía,
20: aunque la vida sea muy dura, creo que el drama va de la mano de la comedia.
18: La última noche con mi hermano ha fet temporada a Madrid i gira per diferents ciutats espanyoles. Ara aterra al TNC, que juntament amb el Centro Dramático Nacional n'és coproductor.
21: Catalunya migdia.
0: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
22: Bona tarda.
0: Amb el partit de Champions que el Barça juga avui a Istanbul.
22: Aquesta nit Galatasaray-Barça, primer desplaçament europeu de la temporada.

0: torna la Champions per al Barça un mes després de jugar el primer partit a casa amb el Feyenoord i avui toca, com dèiem, el primer desplaçament. Galatasaray-Barça a partir de les 9 i des de les 8, com sempre, amb la TDT. Marxem fins a Istanbul. Bernat Soler, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Laia.
0: El president del Barça, Joan Laporta, ha viatjat amb l'equip també, és a Istanbul, i l'hem pogut sentir fa una estona i molt satisfet de com està l'equip.
1: Sí, just abans de marxar cap al dinar de directives, que es feia en una illa privada que té el Galatasaray aquí a la ciutat d'Istanbul, Joan Laporta, relaxat, tranquil, ha dit que el Barça és l'equip que millor juga a futbol de tot el món.
2: El Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem, i a més jugant millor i donant espectacle. Fa que l'aficionat al futbol, i sobretot clar, els culers, s'ho passin bé. Fem un joc que diverteix, que agrada.
1: Joan Laporta orgullós del joc que practica el Barça. Això no vol dir que vegi el seu equip, el Barça, com el favorit indiscutible per guanyar la Champions, tot i que sí que reconeix que no és cap secret al club, als jugadors, a la directiva, als aficionats. Aquest és el gran objectiu de la temporada.
2: La Champions, que sabeu doncs, que estem tots molt il·lusionats, no només els jugadors, sinó els entrenadors, la comissió esportiva, la directiva, tots, i tot el barcelonisme, doncs, per suposat, enguany ens fixem aquest objectiu.
0: Doncs la porta orgullós i satisfeta amb l'equip i amb aquest objectiu de la Champions que tenen entre cella i cella a la junta directiva, com deia, com sentíem, també al vestidor del Barça, però això passa per anar guanyant partits. El primer amb el Feyenoord el vas guanyar i avui tens el segon al Galatasaray. Quin ambient s'espera l'Elisa Millén a l'estadi del Galatasaray?
1: Doncs un ambient realment molt fort a favor de l'equip local, 54.000 localitats, només 900 seguidors del Barça en aquest estadi, en aquest Elisa Millén, que és un estadi nou, no és el clàssic Elisa Millén d'altres dècades, però que tot i així, per exemple, té el rècord de ser l'estadi més sorollós de tot Turquia. És habitual que quan venim a Turquia es parli de l'infern turc, per allò de l'ambient, de l'afició calenta de l'equip local, tot i que després segurament la pilota ja posarà la cosa a lloc. En tot cas, serà un partit difícil contra el líder actual de la Lliga Turca, amb aquest ambient calent a l'estadi, però fred fora, pluja que s'espera durant el partit i temperatures una mica més fresques que no pas les que tenim a Barcelona. En qualsevol cas, tot a punt per aquesta segona jornada de Champions amb el Barça amb ganes de fer bona la seva visita a l'Elisa Millén d'Istanbul.
0: Aquest partit, Flick continua sense poder comptar amb Rafinha i després de les rotacions que va fer dissabte amb el Getafe, avui quin equip hem d'esperar, Ramon Salmurri?
3: Doncs amb algun canvi, tenint en compte aquestes rotacions que va fer dissabte en el partit contra el Getafe, bàsicament l'aposta és que són quatre canvis a l'onze inicial. D'entrada, l'alineació com a titular de Pau Cubarsí fent parella a l'eix de la defensa, amb Gerard Martín a l'eix de la defensa, i això desviaria Eric al lateral dret. A partir d'aquí, l'entrada Joao Cancelo com a lateral esquerre, desbancant a Xavi Espar, que va ser titular contra el Getafe, i dos noms més, el de Pedri al mig del camp i el de Fermín, que ja saps que combina aquesta posició a la mitja punta amb Dani Olmo. Dani Olmo va ser titular contra el Getafe, és probable que sigui Fermín qui ocupi avui la posició a la mitja punta, i tot això pendent de si Gabriel Jesús repeteix com a nou, davant l'absència que comentaves tu de Rafinha. Gordon, Dani Olmo són les alternatives per aquesta posició, però en principi, i més després del bon rendiment que va tenir, Gabriel Jesús apunta a ser altra vegada titular a l'eix de l'atac blaugrana.
0: Pel que fa al rival, el Galatasaray, quina és l'última hora?
3: Doncs mira, el líder de la Lliga Turca, un equip amb grans noms, amb grans estrelles, diria, del futbol europeu, algun més conegut com Ilkay Gundogan, l'ex del Barça, que té un protagonisme relatiu a aquesta temporada, però amb l'Eroi Sané, Víctor Osimhen, Rafael Leao, davanters i futbolistes amb molt cartell a futbol europeu, també Lucas Torreira o Davinson Sánchez. És el líder de la Lliga Turca, 5 victòries, un empat i una derrota, però això sí, a Europa el seu rendiment de moment no està a l'alçada d'aquests noms. En la primera jornada van perdre 3-1 a camp de l'Sporting de Portugal.
0: I I avui es juguen altres partits de la Champions i destaca l'Atlètic de Madrid United, Montserraya.
4: Els de Simeone busquen la seva primera victòria aquesta temporada a la Champions. Al davant tindran un Manchester United que no ha arrencat l'any de la millor manera i el seu entrenador, Michael Carrick, ja es troba a la corda fluixa. Tot i això, el tècnic de l'Atlètic avisa que no serà un partit fàcil.
5: Vamos a enfrentar a un rival que tiene una gran presión en campo tuyo, con movimientos muy acertados para sacarte tiempo en la primera presión, más allá de los resultados que fueron más empates del rival, genera lo que generó el año pasado, es el Manchester. Tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
4: Per cert, dissabte l'Atlètic visitarà l'Espanyol. Els matalassers jugaran avui a les 9 del vespre com un Villarreal que rep el Nàpols. Els de la Plana i els italians van perdre la primera jornada i no passen pel millor moment a la Lliga. I pel que fa a la resta de la jornada d'avui a la Champions, a 6:45 de la tarda juguen el Lens contra l'Sporting de Portugal i el Sabà contra l'Slavia de Praga. Ja a les 9 del vespre jugaran el Leipzig contra el PSV, l'Arsenal contra el Lille, el Viking contra el Bayern de Múnich i l'Inter de Milà contra el Bruges.
0: I el Madrid jugarà demà al camp de la Roma. I a la prèvia, Mourinho parlarà, en principi, aquesta tarda, ho ha de fer, i la seva roda de premsa arriba de nou envoltada de polèmica arbitral. Marcos García.
6: El Madrid viatja d'aquí només uns minuts cap a Roma, on demà jugarà la segona jornada d'aquesta Champions. Aquest matí els de Mourinho han fet un darrer entrenament, encara val de Bebas, i de fet ja tenim llista tots els disponibles a punt, excepte els lesionats de llarga durada, que són Militao, Rodrigo, Mendy i Asensio. Com dius, el partit arriba en plena polèmica per l'expulsió de Vinícius al cap de setmana en el Real Madrid-Villarreal. El brasiler va estirar del cabell el jugador del Villarreal Saliba i va veure la vermella. Demà decideix competició, us ho explicarem, però tot apunta que Vinícius es perdria el clàssic. Imagina si Mourinho volia fer-se l'empipat que es va negar a sortir en roda de premsa. Avui no tenim cap input que digui que no sortirà. I un excapità del Madrid, Dani Carvajal, per fi té equip.
7: Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal?
8: Muy contento, sí.
6: Aquest és Dani Carvajal, que s'ha incorporat ja avui al Getafe, saludant José Bordalás, el tècnic. Fa una estoneta l'hem vist entrant per primer cop al vestidor, saludant el cos tècnic, de fet entrenant-se per primer cop. Carvajal fitxa pel Getafe fins a final de temporada. La setmana passada dèiem que com s'ho faria el Getafe. Doncs la directiva del Getafe ha hagut d'avalar per poder entrar Carvajal al límit salarial de la Lliga.
0: Això d'avalar per entrar al límit salarial, sí, em sona bastant de, sí, del Barça i del que havia de fer en altres mercats de fitxatges. De la Lliga masculina a la femenina estem pendents del Barça de Clàudia Pina i Cata Coll.
6: Sí, Clàudia Pina té molèsties al turmell, fa treball específic aquests dies, ens diuen, pendents de la seva evolució durant la setmana. Pina, recorda, va marxar amb la selecció espanyola per jugar contra els Estats Units. Divendres la selecció va anunciar la seva baixa i dissabte Pina ja va tornar cap a casa. En el cas de Cata Coll, ja no va arribar a desplaçar-se als Estats Units amb la selecció, molèsties al quàdriceps, en el cas de la portera, i les proves han confirmat aquestes molèsties al quàdriceps. Cata està fent també pla específic, no té res greu, ens diuen, i caldrà veure si pot entrenar-se amb el grup a finals de setmana, sempre amb el Real Societat Barça de diumenge a l'horitzó. La selecció espanyola femenina encara és als Estats Units, juga aquesta matinada el segon amistós contra l'equip local, i aquest partit se'l perdrà per sanció la madridista Atenea del Castillo, que va estirar dels cabells de nord-americana Cooper al primer amistós d'aquesta aturada.
0: I a la segona divisió masculina, el Girona torna avui després d'haver jugat a Tenerife i haver perdut una mica de pistonada a la classificació. Eduard Solà.
9: El Girona acaba la novena jornada de la Lliga de la segona divisió A, fora de la zona de play-off, després d'empatar ahir 1-1 al camp del Tenerife. L'equip que entrena Quique Álvarez és a 6 punts de l'ascens directe. Tot això després d'aquest empat en un partit on el Girona va començar molt bé, amb el primer gol d'Esprilla als primers minuts del partit. El Tenerife va marcar abans del descans i la segona meitat va ser molt i molt fluixa. Quique Álvarez fins i tot ho va reconèixer, que li havien faltat moltes i moltes coses.
10: En la primera ocasió hem marcat i crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no? I per ser més. Jo crec que ells han notat el gol i nosaltres en aquells minuts pues, no hem sigut d'allò i després a sobre pues, hem regalat un gol.
9: Tot i això, el Girona només ha perdut 2 partits aquesta temporada i ara fa 4 jornades consecutives que no coneix la derrota. Ara té 2 partits consecutius a casa per fer un salt a la classificació. Aquest diumenge rebrà l'Andorra i després el Celta B. El Girona també haurà d'estar molt pendent de la lesió de Gazzaniga, que ahir només va poder jugar la primera meitat per unes molèsties al gluti dret.
0: una mica més de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Moment per fer una pausa i seguim.
8: Catalunya migdia. De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
11: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
12: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
13: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
14: Aquí el tens.
13: Ja?
15: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
16: Nou Lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou Lletres, que deu ser una fira de...
17: Expocasió, home.
16: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
18: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
19: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
20: Inflata tan compra bé pel nostre aniversari amb el 50 que torna en els refrescos mini Coca-Cola original 0 o 0 sense cafeïna, pack de 10 unitats. Compra'n un i la meitat et retorna en un cupó que et dona per molt. Fins al 26 d'octubre a Carrefour.
21: Entre la contemplació i l'abisme.
22: L'OBC presenta per primera vegada al país Chant of Gratefulness de Basks, una peça nova profundament meditativa.
21: I com a contrapunt, la quarta de Shostakovich, feroç, grotesca i sense concessions.
22: Entrades a auditori.cat.
23: No és només un reality.
24: A què hem vingut aquí?
25: A guanyar!
23: Tampoc una cursa més.
24: Para! Què para, aquí?
23: És la travessa que posarà els nostres VIP al límit.
26: Vaig al límit amb tu.
27: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
28: Com pots comprovar que tot està a punt per votar a les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
8: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
29: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
29: Som 3CAT.
0: 6 minuts i les 3 de la tarda en bàsquet. A l'Eurolliga, el Barça avui té partit al Palau amb el Maccabi de Tel Aviv i els blaugranes que buscaran Ernest Macià oblidar la derrota de divendres amb els Alguiris a casa.
30: Sí, una derrota que va patir una cura pal·liativa el diumenge amb la victòria contra el València, que també és un equip d'Eurolliga, però és veritat que són dues competicions diferents i avui el Maccabi és un equip que el Barça teòricament ha d'aspirar a guanyar. El Maccabi, que té bona plantilla, però que ha perdut els primers partits, ha guanyat només un i per tant doncs s'ha d'observar com a un rival directe per les aspiracions de ser equip de play-in. Hem de dir que és el Maccabi, que aquests últims anys sempre venia amb restriccions perquè és un equip israelià. Avui, a principi, es jugarà. És veritat que està declarat partit del risc, però justament el que vol el tècnic del Barça, Alexander Sekulic, és que el factor Palau sigui important i se centri en el joc. Escoltem el tècnic del Barça parlant a la prèvia d'aquest Barça-Maccabi.
31: I'm pointing this out very much.
32: Crec que jugar a casa davant del Palau ple i amb el nivell de soroll que, per exemple, ahir es va fer sentir, és molt complicat per al rival, ens ajuda molt. Desitjo i demano als aficionats que demà vinguin a donar-nos suport. Serà molt important per nosaltres.
33: To support us in this game, it's going to be important for us.
30: Aquest partit el farem l'AIA per web i app, com sempre, l'aplicatiu, a partir d'un quart de nou.
0: I més bàsquet més enllà del Barça aquest vespre, també partits europeus pel Manresa, l'Eurocup i el Girona, la FIBA Europa Cup.
30: Exactament, a la segona competició europea, l'Eurocup, el Manresa, que ve de perdre bona part de partits aquesta temporada, doncs tots, vaja, excepte la Lliga Catalana, que juga amb el Baixakşehir Col·legi. És un equipàs, l'Eurocup és un dels favorits i, per tant, tenint en compte que ha guanyat tots els partits que ha jugat aquest any, 3 a la Lliga Turca, entre ells el Fenerbahçe, i 2 en aquesta Eurocup, és un equip que cal respectar moltíssim, i el Girona també juga fora, en aquest cas a Bèlgica. El Girona va guanyar el primer partit contra el Dinamo de Bucarest, avui el partit a 8:45, amb el Filú Ostende, tots dos per el directe d'Esport 3.
0: En ciclisme, el francès Pol Sexas es va convertir aquest cap de setmana en el guanyador més jove de la història del Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. El segon classificat, Enric Mas, és avui un dels protagonistes de Ràdio Volta, Isa Vilalta.
32: Doncs sí, en Pol Sexas, que amb només 20 anys va guanyar dissabte en solitari el Lombardia, el seu primer monument, en una edició en què no hi era Pogacar, però sí Enric Mas, segon. I també hi era Ràdio Volta, des de Como, programa especial amb la presència del ciclista mallorquí.
1: La veritat és que han tret dos grans resultats el darrer mes i estic supercontent. Després d'una temporada com l'any passat, que no va sortir com la millor de la meva vida, i ara durant aquests primers mesos que no arribava el punt de forma, pues mira, supercontent.
32: El ciclista basc Pello Biopau, que a Llombardia va disputar l'última cursa de la seva carrera esportiva i va ser setè, també passa per Ràdio Volta, ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
0: I ara anem fins a Tarragona, on el Tàrraco Arena va acollir la cerimònia de clausura dels Special Olímpics, un esdeveniment que ha crescut en nombre de participants i també de públic. Carles Vila.
2: A Tarragona es van aplegar més de 1.600 esportistes. Manel Algeciras és el director dels Special Olímpics.
3: La federació és una entitat forta, que hem anat creixent. Som més de 135 entitats que estan amb nosaltres. Som més de 3.600 llicències les que tenim. I aquestes modalitats que dèiem, o sigui que el que estem fent realment crec que té una empenta i que encara podem fer més. Nosaltres, els organitzadors, som la Federació Catalana d'Esports per Persones amb Discapacitat Intel·lectual. Som com qualsevol altra federació esportiva catalana, estem dins de l'UFEC, i l'únic que tenim és que els nostres esportistes tenen aquesta discapacitat intel·lectual.
2: També hi ha hagut en rècord de voluntaris més de 400 que han acompanyat els esportistes en totes les competicions disputades en diferents esports, com el futbol, l'atletisme, el tennis, bàdminton, gimnàstica o la natació.
0: I en handbol, el Granollers és a Portugal perquè avui té partit europeu, Montse.
4: Partit clau per als vallesans en la fase de grups de la Lliga Europea a la pista de l'Aguas Santas de Portugal. Després de guanyar el Buzau romanès la setmana passada, el Freiking buscarà sumar dos punts que suposarien un pas endavant a la lluita per classificar-se per a la següent ronda. Sentim el porter mataroní del Granollers, Pau Paniti.
5: És una eliminatòria pràcticament amb Aguas Santas, que van empatar contra els romanesos, i veurem què tal. Venia amb moltes ganes. Jo crec que ja ens hem reposat i estem mentalitzats i esperem que vagi bé.
4: El partit Aguas Santas Granollers es juga a 8:45 del vespre.
0: I en hoquei patins, després del títol de la selecció espanyola femenina al Mundial, ahir va debutar el combinat estatal masculí d'habituat.
6: I ho va fer amb una victòria tot superant Itàlia per 3-2, amb 3 gols de Pau Bargalló. Bargalló és un dels nous jugadors catalans de l'equip espanyol. Un altre és Viellanes.
7: Hem fet un partit molt correcte, on tothom ha estat a un nivell molt alt. Sí que és cert que hem encaixat dos gols, dos errors, que sí que havíem vist que Itàlia sortia molt bé, però bueno, hem sabut tornar a girar-ho i bé, molt contents, i seguim aquesta línia.
6: Ara l'equip espanyol s'enfrontarà aquesta nit a partir de 10:45, hora d'aquí, a Portugal, a la segona jornada.
0: I encara tenim temps per algun apunt més del dia, David?
6: Com ara que el ciclista vilanoví Marc Soler ha reaparegut avui a la primera etapa del Tour de Guangxi, a la Xina. Soler, de l'equip Emirates, ha tornat després de 155 dies lesionat. Va caure al Giro d'Itàlia al maig i es va fracturar la pelvis.
0: Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7 tot costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
9: Calafell Ràdio. Són les 3.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
11: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
13: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva, atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
14: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix. Aquesta tardor renova casa teva amb les millors ofertes en electrodomèstics i tecnologia. Descobreix les nostres promocions en petit i gran electrodomèstic, televisors, telefonia, informàtica i molt més. Sempre primeres marques, productes eficients i d'última generació, als millors preus. I ara que arriba el fred, prepara casa teva. Aprofita les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor, amb equips d'instal·ladors professionals i instal·lació immediata. Demana pressupost sense compromís i recorda, entrega, posta en marxa i retirada del teu antic electrodomèstic gratuïta a tot Catalunya. I per posar-t'ho encara més fàcil, financia les teves compres sense interessos. Ep, no badis, vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.
1: Cari, que he vist tot això que estàs fent. Uà, tia, me n'alegro molt per tu. I pensar que estava des del principi.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dents del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dents. Alter Ego. Els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego. Sents la música. Vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
4: Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Valai, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
11: A punt de fren amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
13: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
14: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977-69-44-44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Ep, no badis, vin Electroprix. Aquesta tardor renova casa teva amb les millors ofertes en electrodomèstics i tecnologia. Descobreix les nostres promocions en petit i gran electrodomèstic, televisors, telefonia, informàtica i molt més. Sempre primeres marques, productes eficients i d'última generació, als millors preus. I ara que arriba el fred, prepara casa teva. Aprofita les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor, amb equips d'instal·ladors professionals i instal·lació immediata. Demana pressupost sense compromís i recorda, entrega, posta en marxa i retirada del teu antic electrodomèstic gratuïta a tot Catalunya. I per posar-t'ho encara més fàcil, financia les teves compres sense interessos. Ep, no badis, vin Electroprix, el polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
2: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
3: Aquí i ara, Calafell Ràdio.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: és els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Calafell, quan vulguis i des d'on vulguis.
1: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
5: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
6: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
7: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
8: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
4: Cada dia aprenem coses noves.
9: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
10: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
11: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
4: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
12: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
13: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
14: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
15: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot. 3 sèries i 3 pel·lícules.
4: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
16: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Escolta la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
1: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
1: A la vez con la mou que es un escándalo. Llamar punk y ya es poco, no te van dur. Sense pijama.

espera. Y él sigue caminando.

0: ara situar.
1: Vine amb tota...
2: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
3: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: 7 de novembre. Vacuna contra la grip sense cita prèvia a Calafell. Els centres cívics del municipi acolliran diverses jornades de vacunació. Només cal portar la targeta sanitària. Calafell acollirà la feina al forn de la Continental Cup d'hoquei patins. El pavelló Joan Ordoll reunirà el 14 i 15 de novembre al Porto, al Barcelona, al Pons Lleida i al Club Patí Calafell en una gran cita europea. Els nens del Vendrell repeteixen l'excel·lent actuació del concurs a la Diada de Santa Teresa en el seu centenari. El Vendrell ha recuperat el bus gratuït que connecta el centre amb l'hospital. 8 detinguts acusats de robatoris amb força en habitatges de Catalunya i la Comunitat de Madrid. Una quarta part de les estacions del Meteocat ja han superat la mitjana anual de precipitacions aquest any.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: La maquinilla de Calafell, l'antic mecanisme que ajudava els pescadors a treure les embarcacions de l'aigua i arrossegar-les fins a la sorra de la platja, ha tornat a posar-se en funcionament aquest passat dissabte amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni. Una exhibició que ha permès mostrar com funcionava aquest giny centenari, que forma part del patrimoni mariner del municipi. L'activitat s'ha fet a la confraria, al Centre d'Interpretació del Calafell Pescador, on es conserva aquesta màquina que enguany compleix 100 anys. El Gremi de Pescadors de Calafell, precedent de l'actual confraria, la va adquirir l'any 1926 per facilitar les operacions de varada de les embarcacions. En aquella època, Calafell no disposava de port i les barques havien de quedar a la platja quan els pescadors tornaven de feinejar al mar. Treure-les de l'aigua i arrossegar-les fins al lloc segur era una tasca que requeria un esforç considerable. La maquinilla va permetre mecanitzar aquesta operació i alleugerir així la feina dels pescadors. El giny incorpora un motor de la marca britànica Garder i funcionava amb un mecanisme que permetia estirar les embarcacions a través d'un sistema de tracció. Va estar en servei des dels anys 20 fins la dècada dels 50, quan va ser substituït per un motor elèctric. La màquina s'ha conservat fins avui dia gràcies a la cura de la comunitat pesquera i després de ser restaurada es pot veure l'espai de la confraria, dedicat a preservar i divulgar la història marinera de Calafell. La seva importància patrimonial també queda reflectida en la catalogació com a bé singular. La posada en funcionament d'aquest passat dissabte ha servit per recuperar la memòria d'un element que explica com era la vida quotidiana dels pescadors calafellencs i com la tecnologia va contribuir a transformar les condicions del treball al litoral. La regidora de promoció de la ciutat a l'Ajuntament, Lluïsa Lastra, ha parlat de la posada en marxa de la maquinilla.
2: El que és la maquinilla ja té 100 anys i llavors de tant en tant, evidentment, com a qualsevol motor, no? Doncs se li han d'anar fent diferents postes a punt, ¿vale? I llavors avui ens ha vingut a agafar, a fer aquesta posada i hem volgut agafar i aprofitant que eren les portes obertes de patrimoni, doncs agafar i que tothom que vingués doncs, pogués tenir també aquesta experiència. Una miqueta és això.
0: La regidora ha recordat que tant la maquinilla com tot el que s'explica sobre el passat mariner de Calafell a la confraria es pot visitar durant tot l'any. A més, l'entrada és gratuïta per tots els calafellencs i calafellenques empadronats.
2: Els usuaris que no ho coneixen es poden acostar a la confraria, que la tenim oberta durant l'hivern tots els caps de setmana, durant la temporada alta, tots els dies. Tothom que s'ha empadronat a Calafell té entrada gratuïta i podran agafar i podran veure una mica una projecció que tenim, que aquesta projecció, a més, està explicada en primera persona des de la maquinilla. I veuràs, és molt maco, és molt visual, val? I pots veure doncs, la feina que feia, perquè canvia molt la manera de treballar dels pescadors quan arribaven de mar, arribaven a terra i tenien de tenir, de fer, treure tot el que era les barques, tots els bots cap a fora, i en canvi quan va haver l'arribada de la maquinilla que va venir cap aquí, doncs que tota aquesta feina va ser molt més fàcil.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies

0: de Calafell.
1: Calafell acollirà la inauguració del Festival de Cinema Ambiental Sencine el pròxim 7 de novembre. El municipi tornarà a ser una de les seus presencials oficials de la 33a edició d'aquest Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient. L'acte d'obertura tindrà lloc al Teatre Calafellenc Joan Colet a les 7 de la tarda, consolidant Calafell com un dels referents del cinema sostenible i de la conscienciació ecològica a Catalunya. Sota el lema d'enguany, deixa la teva empremta, el festival pretén impulsar la reflexió sobre l'impacte de l'activitat humana a la Terra mitjançant produccions audiovisuals d'arreu del món. Escoltem el director del festival, en Jaume.
2: Tenim preparada aquest any una programació. Si l'any passat ja va ser una programació de gran qualitat, aquest any jo crec que fins i tot l'arribem a superar. Tenim produccions que venen avalades per grans premis, per grans festivals, produccions independents. Tornem a tenir dues produccions del Leonardo DiCaprio un altre cop, que es podran veure en primícia aquí, bueno, només a Calafell, de moment. És una programació molt variada, intentem que sigui una... No, com deia el Claudio, no? Deixar empremta, i aquestes pel·lícules jo crec que deixen empremta en moltes diferents situacions i reptes ambientals que tenim, no?
1: El director del festival Sencine ha parlat de que a vegades no som conscients de les conseqüències que fem als humans amb el medi ambient.
2: Pel tema dels residus, no? Que aquest any tenim un petit focus, doncs, parlant sobre aquests residus invisibles, no? Clar, el bo d'aquestes pel·lícules, no? Com deia ara amb The Lake i tot això, és que moltes vegades no som conscients de les conseqüències, no?, que significa que un llac doncs quedi sense aigua, que un riu quedi sense aigua, dels residus que llancem però que no es veuen, no? Aquestes conseqüències estan molt bé conèixer-les perquè no, de vegades no en som conscients. Ah, bueno, s'està assecant, sí,
1: clar,
2: bueno...
1: Se sent molt a parlar, no, d'això, sí, però
2: sí,
1: no
2: sí, però
1: a l'acció, no?
2: Què significa? Què pot significar, no?
1: La sessió inaugural estarà dedicada de forma molt especial a visibilitzar una realitat que sovint passa desapercebuda, la problemàtica dels residus invisibles que ens envolten. Com és habitual, en el certamen les sessions oferiran continguts d'alta qualitat centrats en la biodiversitat, el canvi climàtic i la protecció planetària. A més de les projeccions presencials a Calafell, l'esdeveniment mantindrà el seu característic format multipantalla, permetent que els continguts també es puguin seguir en línia per arribar a un públic encara més ampli. Si voleu més informació sobre reserves i la graella completa, es pot consultar al lloc web oficial de Sencine.
0: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
1: Vacunat contra la grip sense cita prèvia a Calafell. Els centres cívics del municipi acolliran diverses jornades de vacunació. Només cal portar la targeta sanitària. El centre cívic de Segur, el Montse Civit, al port de Segur de Calafell, els dies 26, 27 i 28 d'octubre, d'11 del matí a 1 del migdia. El centre cívic a Cinema Iris, al carrer Vilamar de la platja de Calafell, els dies 1, 2 i 3 de novembre, d'11 del matí a 1 del migdia. També pots demanar cita al teu centre de salut a través de l'aplicació de La Meva Salut. Calafell serà aquest novembre l'escenari d'una de les grans cites de l'hoquei patins europeu. El pavelló Joan Ortoll acollirà la Final Four de la Continental Cup, que reunirà 4 dels principals clubs del continent els dies 14 i 15 de novembre. La competició comptarà amb la participació del Porto, el Barcelona, el Pons Lleida i el Club Patí Calafell, que tindrà l'oportunitat de disputar aquesta gran cita europea davant de la seva afició. La Final Four tindrà més un significat especialment important pel municipi. Coincidirà amb la celebració dels 75 anys d'història del Club Patí Calafell i es convertirà en el primer gran acte commemoratiu d'aquest aniversari. L'any 2026, un any històric per al Club Patí Calafell, perquè el club celebra, com dèiem, 75 anys d'història. Una trajectòria estretament vinculada a l'esport i a la vida social de Calafell. Que el primer gran acte de celebració d'aquest aniversari sigui precisament una Final Four europea disputada al Joan Ortoll i amb el Club Patí Calafell entre els quatre participants, converteix la cita en un esdeveniment especialment simbòlic. Durant tres quarts de segle, l'hoquei patins ha format part de la identitat esportiva de Calafell. Ara, el municipi pot celebrar aquesta trajectòria acollint una competició que reunirà algun dels millors equips europeus. La Continental Cup és una de les competicions amb més tradició de l'hoquei patins europeu. La seva primera edició es va disputar la temporada 1980-1981 i des d'aleshores ha reunit els grans clubs del continent. L'edició de 2025, la 44a de la història, es va disputar a Barcelos, Portugal, on es va proclamar campió després de derrotar el Porto. La cita que acollirà Calafell serà, per tant, la 45a edició de la Continental Cup, segons el recompte oficial de World Skate Europe. L'arribada de la Continental Cup reforça el posicionament de Calafell com a municipi de referència per a l'organització de grans esdeveniments esportius. El pavelló Joan Ortoll tornarà a ser l'escenari d'una gran competició internacional i permetrà que milers d'aficionats i aficionades puguin viure a Calafell un cap de setmana d'hoquei patins d'alt nivell. L'esdeveniment també contribuirà a projectar el nom de Calafell més enllà del municipi i a generar activitat al voltant de la competició, amb la presència d'equips, aficions i visitants durant tot el cap de setmana. Per a l'Ajuntament de Calafell, l'organització d'aquesta Final Four representa una aposta per l'esport com a element de projecció de ciutat, al mateix temps que permet posar en valor la trajectòria d'un club estretament vinculat al municipi. 75 anys d'història del Club Patí Calafell, 45a edició de la Continental Cup, quatre grans equips europeus i un Joan Ortoll preparat per tornar a viure una gran festa de l'hoquei. Per tant, Calafell, el proper mes de novembre, serà una de les capitals europees de l'hoquei patins.
0: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
1: Els nens del Vendrell han viscut una gran diada de Santa Teresa, la de la celebració del seu centenari. Els vermells han repetit amb l'autoritat l'excel·lent actuació del concurs de Castells de Tarragona de la setmana passada, amb el 3 de 8, 5 de 8 i 7 de 8 descarregats en contundència. D'altra banda, la colla Jove Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassà han fet actuacions idèntiques descarregant el 2 de 9, Castell en gamma extra en primera ronda. Les dues colles s'han acomiadat amb el pilar 8 de la Festa Major, amb els Joves de Tarragona descarregant-lo i els Malves carregant-lo. Els Malves han superat així l'actuació de la Diada de la Mercè de Barcelona, una de les millors de la temporada. Els nens del Vendrell han celebrat la jornada de Santa Teresa del centenari de la colla amb una actuació rodona a la plaça Vella. En la seva diada, els vermells han obert plaça amb més que segur 3 de 8, que han resolt amb confiança i que ha servit per treure els nervis d'una jornada molt especial, en què el propòsit era repetir l'actuació del concurs de Castells de Tarragona. El moment clau ha arribat a la segona ronda, en la qual els anfitrions han afrontat el 5 de 8, un castell que no descarregaven a la seva plaça des de l'any 2017. Tot i que l'execució ha estat exigent i molt treballada, han pogut completar la construcció gràcies a la rapidesa de la canalla i han aguantat la pressió de jugar a casa. Ha estat el moment més celebrat pels vermells per qui era important ratificar l'actuació de Tarragona a la plaça Vella. Finalment, els nens del Vendrell han arrodonit la diada amb el 7 de 8 que han resolt en pausa i tranquil·litat.
0: Les notícies del Baix Penedès.
1: Volem fer un recordatori a l'informatiu d'avui. La xarxa Santa Tecla, en col·laboració amb l'Ajuntament del Vendrell, ha reprès el servei gratuït d'autobús que connecta el nucli urbà del Vendrell amb l'hospital. La línia funciona com una alternativa de transport davant dificultats per estacionar vehicles privats als voltants del centre sanitari, provocada sobretot per l'actual fase de les obres d'ampliació de l'hospital vendrellenc. El servei està pensat tant per la ciutadania com també pels professionals del centre. L'autobús fa una ruta circular amb tres parades, el tanatori, l'estació d'autobusos i l'Hospital del Vendrell. La freqüència de pas és de 30 minuts. Les dues parades situades al nucli urbà es troben al costat de zones àmplies d'aparcament i de l'estació de tren, fet que permet utilitzar el servei també a persones que es desplacin fins a l'hospital des d'altres municipis. El servei funciona de dilluns a divendres, excepte els festius, amb dues franges horàries. Al matí l'autobús circula de dos quarts de vuit del matí a dos quarts de 5 de la tarda, mentre que a la tarda i al vespre ho fa a 3 quarts de 8 de la tarda i a 3 quarts d'11 de la nit. Es tracta d'un servei provisional que es va posar en marxa durant el semestre, el primer del 2025, coincidint amb els treballs inicials de les obres d'ampliació de l'hospital, amb l'objectiu de facilitar l'accés al centre assistencial amb el transport públic.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
1: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat dos grups criminals especialitzats en robatoris amb força a l'interior de domicilis, segons ha informat la policia catalana en un comunicat. En total s'han detingut 8 persones, 6 homes i 2 dones, d'entre 28 i 54 anys, a qui se'ls atribueix delictes de robatori amb força, pertinença a grup criminal i falsedat documental. Se'ls acusa de cometre robatoris a Catalunya i a la Comunitat de Madrid. Els dos grups actuaven de manera itinerant i podien arribar a cometre fins a 4 robatoris en un mateix dia. La investigació va començar el passat mes d'agost arran de l'increment de robatoris en habitatges unifamiliars a Catalunya i a la Comunitat de Madrid. Les primeres gestions dels investigadors van identificar un patró d'actuació comú en diversos fets denunciats. Els cossos policials van poder identificar els presumptes autors, els vehicles que utilitzaven per desplaçar-se i un immoble de Madrid que utilitzaven temporalment. Durant l'agost, la Guàrdia Civil va detenir 4 persones a Madrid i van escorcollar el domicili on residien. Es van recuperar els objectes sostrets en diversos robatoris atribuïts al grup. A Catalunya, a aquest primer grup se li atribueixen també 8 robatoris amb força a diferents localitats. Aquesta investigació va permetre identificar un segon grup criminal integrat per 4 persones més, també especialitzat en la comissió de robatoris amb força. Els presumptes autors van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra a Sitges. Segons els Mossos, els dos grups actuaven de manera itinerant i estaven altament especialitzats. Els seus integrants es desplaçaven habitualment per diversos punts de l'Estat i en alguns casos també per diversos països europeus. Els detinguts planificaven campanyes delictives de 3 o 4 dies de durada i seleccionaven urbanitzacions amb habitatges unifamiliars, segons la policia catalana. Actuaven principalment durant les franges horàries de matí i tarda, aprofitant l'absència dels propietaris i podien arribar a cometre fins a 4 robatoris en una mateixa jornada. També hi havia distribució de funcions. Els homes accedien als habitatges mentre les dones romanien els vehicles fent tasques de vigilància. Per entrar als domicilis, la policia detalla que els detinguts saltaven els tancaments perimetrals i forçaven finestres o altres punts vulnerables de la casa. I robaven efectiu o també joies, rellotges, bosses de mà, telèfons mòbils, perfums i diners. Els detinguts acumulen antecedents per delictes contra el patrimoni. La investigació continua oberta i la policia no descarta noves detencions.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
1: Ho hem avançat en els titulars. Al voltant d'una quarta part de les estacions automàtiques del Meteocat ja han superat la mitjana anual de precipitacions aquest any, malgrat que li faltin gairebé 3 mesos per acabar. Segons dades de la pròpia institució, fins al 8 d'octubre, l'episodi de pluges dels últims dies han contribuït a convertir aquest any en un dels més plujosos a diverses zones. L'Observatori Fabra Barcelona suma 734 litres des de l'1 de gener, un 80% més que la mitjana d'aquest segle fins al 8 d'octubre, i també ja per sobre dels 567 litres de mitjana en 12 mesos de l'any. Granollers, el principal epicentre del temporal amb 361 litres, ha registrat més pluja aquesta setmana que en el 2023 i també el 2022, 2 anys afectats per la sequera. Així, 44 estacions del Meteocat ja han superat aquest any les precipitacions mitjanes anuals des de principis de segle, o en les més noves des de l'any següent a la posada en marxa de cada punt de mesura, destacant en especial les zones més afectades pels aiguats de principis de mes, com ara les Terres de l'Ebre. A les cases d'Alcanar, els 622 litres des de principis d'any ja són més que els habituals, 499. Diversos punts de l'àrea metropolitana també han superat el que s'esperava pels 12 mesos de l'any, com ara Barcelona. També cal destacar, per exemple, altres comarques, en aquest cas, pel que fa a la nostra, al Camp de Tarragona. Les precipitacions han estat molt significatives al Camp de Tarragona i altres comarques. De fet, doncs, s'han registrat molts litres per metre quadrat al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. La capital tarragonina situa en els 525 litres, uns 200 més que habitualment. No és el cas, però, de comarques centrals, especialment de Ponent, on, de moment, el 2026 està portant pluges similars a les mitjanes o, fins i tot, inferiors. Lleida, ciutat, per exemple, suma 244 litres, un volum similar als darrers anys. Pel que fa a les estacions d'alta muntanya, les casuístiques són diverses i hi ha diferents registres, depèn del punt.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
1: L'onzena edició de la campanya Fa 6 anys, tria un llibre, arriba enguany a 63.045 infants. Segons ha explicat el Departament de Cultura, la iniciativa es fa del 15 d'octubre al 30 de novembre i compta amb 535 llibreries d'arreu del territori, una xifra que encara pot créixer. La campanya vol estimular la creació d'hàbits de la lectura en els infants de 6 anys i durant totes les etapes de la vida, tal i com recull el Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Es pretén que els infants creïn la seva pròpia biblioteca personal. Els infants rebran a casa una targeta que els convidarà a anar a la llibreria més propera. Allà podran bescanviar-la pel llibre infantil que més els agradi, sempre amb l'assessorament del llibreter o llibretera. Els més de 63.000 infants que aquest 2026 facin o hagin fet 6 anys rebran a casa una targeta que els convidarà a anar a la llibreria més propera. Per tant, en cas que l'import del llibre triat sigui superior al valor de la targeta, que és de 14 euros, la persona que acompanyi l'infant haurà d'abonar la diferència de preu. L'any 2025, la campanya ja va arribar a més de 66.200 infants de 6 anys de tot Catalunya, dels quals 34.920, un 52,73%, van bescanviar la seva targeta per un llibre infantil. Des de que es va engegar la campanya per primera vegada l'any 2016, el percentatge d'infants participants ha augmentat des del 38,3% fins al prop d'un 60% en les darreres edicions. L'any 2025, el nombre de llibreries que hi participaven a la campanya va ser similar a la del 2024, uns 533 llibreries amb una extensió com més gran arreu de Catalunya. Pel que fa a la tipologia de llibreries amb índex més alt de bescanvis de la targeta, les llibreries independents van acumular més vendes que les cadenes. Fa 6 anys, Triar un llibre és una campanya del Gremi de Llibreters de Catalunya que compta amb el suport del Departament de Cultura a través de l'Institut de les Empreses Culturals.
0: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
1: El Festival Internacional de Fotografia Escan de Tarragona celebrarà la 13a edició amb una programació centrada a les transformacions del món contemporani. Se celebrarà del 16 d'octubre al 29 de novembre amb el marc conceptual de la metamorfosi de Francs. Els postuals també, Saimon, sobre la modernitat líquida. Escan també planteja la mutació de fotografia com una construcció algorítmica, un flux, un simulacre i una possibilitat múltiple. El festival convertirà el moll de la costa en epicentre de la fotografia emergent internacional. Oferirà exposicions, projectes artístics, publicacions, tallers i activitats de mediació. L'exposició central del festival serà la Metamorfosis de Talent Talent, De fet, doncs, la mostra reuneix els projectes de 10 artistes seleccionats entre 1.013 propostes rebudes d'una cinquantena de països. Els treballs aborden els mecanismes de dominació i control institucional, la pressió social i emocional d'una societat hiperexigent i la metamorfosis íntima de l'àmbit familiar. La proposta més internacional és Alineacions, comissionada per Xavier De Luca, amb obres de Felipe Romero, Randa, Miquel, Samia, Abdo i Agnès. La mostra parteix del pensament de Franz, del concepte de conscienciació de Paulo i aborda estructures d'opressió i les seves transformacions sobre els cossos i els territoris. Al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona hi haurà una nova edició, enguany amb el Paradís com a destí, comissariada per Enric Montes. La mostra reuneix una selecció de fotollibres que exploren transformacions físiques, socials, tecnològiques, emocionals, climàtiques i culturals del nostre temps. La trobada professional Full Contact, Premi Fundació Privada Mútua Catalana, es farà al Teatret del Serrallo i es presentarà amb un gran espectacle. El projecte, produït específicament per al festival, aborda les ferides socioambientals i la memòria extractiva vinculada al riu Tinto, a Huelva. La programació incorpora diverses propostes vinculades a la memòria i al territori amb ejercicios taxonómicos sobre una mitologia clàssica. També s'estarà a Reus amb dues exposicions, empaquetats fotomatèrics d'Oriol Teixidor a la Galeria d'Ara Quins, una proposta que transforma fotografies de viatge a través de la combinació amb altres materials. I un llindar de poca memòria i horitzó breu de Jorge Condé amb el comissariat de Màrius Domingo a l'Espai 1009. Aquest projecte aborda territoris litorals i ecosistemes sotmesos a processos de transformació per l'activitat humana i el canvi climàtic. El programa d'Escan Tarragona 2026 combina projectes de participació, formació i professionalització com Bloc, Escan Llavor i Escan Mediació, una àmplia oferta d'activitats obertes a la ciutadania amb tallers, visites, rutes fotogràfiques i propostes intergeneracionals.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Calafell Ràdio. El temps.
1: Avui dimarts seguim amb el temps anticiclònic, amb sol, alguns núvols, però amb augment fins i tot de la temperatura, gens habitual per a aquestes dates del mes d'octubre. Demà dimecres també continuarem amb aquesta estabilitat atmosfèrica, amb bon temps, sol i temperatures doncs elevades per a aquest mes d'octubre. Aquesta és la previsió del temps de cara a avui i demà, temps anticiclònic. Arribem al final de l'edició informativa d'avui dimarts 13 d'octubre. Qui els ha acompanyat i parlat, Mireia Romaguera, gràcies per la seva atenció. Tornarem amb properes edicions dels serveis informatius. Adéu-siau.
0: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
1: Calafell Ràdio. Són les 8.

Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.

0: fort, només tu volia dir.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. .cat. 2 hores de música en català a Calafell Ràdio.

0: promes hardcore de tota la perifèria. A mig camí entre un meme i la setena de Shostakovich, amb 100 quilos de flow des de Take Down Studio, Cronopios presenta...
1: La sonora creació.

La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva, atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva. Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

d'esquena al mar i a la muntanya, completament al marge de l'activitat industrial,

Calafell.cat, el programa de música en català de Calafell Ràdio tots els dimarts de 8 a 10 de la nit i els diumenges d'11 a 1 del migdia en repetició.

0: Això és .cat.
1: Dami Boy, agost 2018. Hey. Shout out a Violadores. Hey.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
1: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes?
2: Calafell Ràdio.
1: Cada dia som més els que escoltem Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.
3: Estàs escoltant el Puntcat, el programa de música en català de Calafell Ràdio.

0: xarxes, a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: A Calafell Ràdio, 2 hores de música en la nostra llengua. Estàs escoltant el Puntcat.

0: Barraca, seguida per La Mort i la Primavera i El Barquer, amb 8 cadascuna. Avui s'han anunciat els candidats a aquests premis que es concediran el 23 de novembre a Premià de Mar.
1: Gràcies, Teresa.
0: Adéu-siau, bona nit.
2: Els titulars.
3: Repassem marcadors de la segona jornada de la Champions. Tenim 7 partits al descans. A l'Elisa Millén, Cancelo empata el gol de Batrakov.
1: Galatasaray 1, Barça 1.
3: Al Metropolitano, Barrios avança els de Simeone.
1: Atlètic de Madrid 1, Manchester United.
4: Calafell Ràdio. Són les 10.

0: Bon dia, bona hora, família. Són les 9 en punt del matí. Us saludem en directe des de Calafell Ràdio, calafell.tv, a través del 107.9 de la FM. També a través de la nostra emissió online. Som l'emissora municipal de Calafell i aquest és el programa que fins la 1 en punt del migdia i al llarg de 4 hores combina espais d'actualitat, d'entreteniment, sempre amb bona música. Salutacions al Ferran Boquer, en nom dels companys dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Gràcies també a tots vosaltres per estar a l'altre costat de la ràdio i connectar amb la nostra proposta. Doncs vinga, som a dimarts, dia 13 d'octubre de 2026, malgrat que avui sembla dilluns, doncs no, ja hem avançat una miqueta més en la setmana. I tot a punt per acompanyar-vos, si us quedeu aquí amb nosaltres. Després d'aquest sumari, arribaran les dades del dia, les celebracions d'aquest 13 d'octubre, les efemèrides musicals, el temps amb Josep Miró i l'actualitat de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. Avui dimarts, a partir de 2:15 del matí, Baix Penedès al dia. És aquest espai radiofònic que elaborem des de les 6 emissores municipals de la comarca del Baix Penedès i que... doncs us dona a conèixer el Consell Comarcal del Baix Penedès. Avui parlarem des de Ràdio L'Arboç amb la consellera Núria Güell. Serà a partir, com dèiem, de 2:15 del matí. A partir de les 10, l'Espai de Català, amb el Moisès Albuixec de l'Escola de Català des del Consorci per la Normalització Lingüística, amb alumnes participants dels diferents cursos que també jugaran avui amb nosaltres. A 2:15, aquí llegim clàssics per descobrir amb la Rosana Rion i també amb la Roser Ribas. A les 11 ens actualitzarem amb el temps, amb la crònica d'en Josep Miró i tot seguit Sota el Blau amb la Berta Marcet. Astroneva, que arribarà també avui dimarts a partir de 11:15. I a les 12 avui no tindrem la Pepa Barretines, que la tenim mig de vacances. Tindrem amb altres ulls l'espai d'opinió, la mirada Calafell amb la Sàbil Gàmers. I abans d'arribar a la 1, agenda cultural, agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Doncs vinga, tot a punt. Gràcies, com sempre, per la confiança. Benvinguts, ben trobats. Som-hi, comencem el Calafell Matí.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
0: Doncs vinga, anem a conèixer el que celebra en aquest 13 d'octubre de 2026. Som a dimarts. I avui celebra el Dia Internacional per la Reducció del Risc de Desastres. Una jornada impulsada per Nacions Unides per conscienciar sobre la importància de prevenir i reduir els efectes de les catàstrofes. Fenòmens com les inundacions, els terratrèmols, els incendis forestals i les tempestes extremes poden tenir conseqüències devastadores. Per això, la preparació, els sistemes d'alerta i la planificació són essencials per protegir la població, reduir els danys i construir comunitats més segures i resilients. Avui es celebra el Dia Internacional per la Reducció del Risc de Desastres, però també és el Dia Mundial de la Trombosi. Se celebra cada any, el 13 d'octubre, i vol conscienciar sobre aquesta afecció. Es produeix quan es forma un coàgul de sang dins d'un vas sanguini. Aquest coàgul pot dificultar la circulació i pot provocar complicacions greus, com una trombosi venosa profunda o una embòlia pulmonar. La jornada destaca la importància de conèixer els factors de risc, reconèixer els possibles símptomes i consultar els professionals sanitaris per prevenir complicacions. També es celebra avui el Dia Internacional del Llenguatge Clar. Es commemora cada 13 d'octubre una iniciativa que defensa una comunicació senzilla, directa i fàcil d'entendre. L'objectiu és que tothom pugui comprendre documents, tràmits i informacions, especialment en àmbits com l'administració pública, la salut i els serveis jurídics. Utilitzar un llenguatge clar ajuda a evitar malentesos, facilita l'accés a la informació i contribueix a una societat més accessible i inclusiva. I molta atenció, perquè avui es celebra el Dia Internacional d'Ada Lovelace. Què és això del Dia Internacional d'Ada Lovelace? Doncs és una jornada que reconeix les aportacions de les dones a la ciència, a la tecnologia, a l'enginyeria i a les matemàtiques. Ada Lovelace va ser una matemàtica britànica del segle XIX que va treballar sobre els dissenys de la màquina analítica de Charles Babbage i va descriure un algoritme considerat un dels primers programes informàtics de la història. Aquesta commemoració també vol fomentar la participació de les dones en els àmbits científics i tecnològics. Encara tenim dues celebracions més, perquè avui és el dia sense sostenidor, el Nobra Day. El dia dels sense sostenidor, sí, sí, el 13 d'octubre, també es relaciona amb el Nobra Day, una iniciativa de conscienciació sobre el càncer de mama i la importància de tenir cura de la salut mamària. La jornada convida a parlar de la detecció precoç, les revisions mèdiques i el suport a les persones afectades. Cal recordar que no portar sostenidor no prevé ni detecta el càncer de mama. La prevenció i el seguiment mèdic s'han de basar en les recomanacions dels professionals sanitaris. Per últim, avui celebrem el Dia Internacional de Posar-se un Vestit. Sí, sí, són celebracions curioses. El Dia Internacional de Posar-se un Vestit és una efemèride informal que anima les persones a vestir-se elegantment i a donar protagonisme a aquesta peça clàssica de la moda. La jornada convida a sortir de la rutina, a experimentar amb l'estil personal i recuperar el vestit com una opció per a diferents ocasions. És una celebració curiosa, com dèiem, i desenfadada, que posa l'accent en la moda i l'expressió individual. Doncs déu-n'hi-do, quantes celebracions, que tenim en aquest 13 d'octubre. Algunes de molt curioses. Anem per les efemèrides musicals.

La primera de les efemèrides ens porta al 1941, perquè el 13 d'octubre d'aquell any va néixer Paul Simon, cantant, guitarrista i compositor nord-americà, conegut sobretot per formar part de Garfunkel, un dels duets més importants de la història de la música. Simon and Garfunkel. Doncs el Simon era el Paul Simon, sí. Junts van aconseguir grans èxits amb cançons com The Sound of Silence, Mr. Robinson o Bridge Over Troubled Water. Després de separar-se, Simon va desenvolupar una destacada carrera en solitari amb temes com You Can Call Me Al. I aquest 2026, Paul Simon compleix 85 anys.

Vinga, tenim més efemèrides, més celebracions. El 13 d'octubre del 1947 naixia Sammy Hagar, cantant i guitarrista nord-americà, conegut per la seva trajectòria en solitari per haver estat vocalista de Van Halen entre el 1985 i el 1996. Avui, Sammy Hagar compleix 79 anys.

Vinga, canviem totalment d'estil musical. Perquè el 13 d'octubre del 1934, és a dir, fa 92 anys, va néixer Nana Mouskouri, cantant grega que es va convertir en una de les artistes internacionals més populars de la seva generació. Amb la seva veu característica i un repertori que combina pop, música tradicional i cançó francesa, va registrar temes en nombrosos idiomes. També va vendre milions de discos arreu del món. Avui, Nana Mouskouri celebra, compleix 92 anys.

Aquesta podríem dir que és la veterana de les nostres efemèrides musicals. I el més jove és... Jimin. Perquè el 13 d'octubre del 1995 va néixer Jimin, cantant sud-coreà i membre dels BTS, un dels grups de K-pop més populars del món. Jimin ha triomfat també en solitari cançons com Like Crazy, que van arribar al número 1 de la llista del Billboard Hot 100 dels Estats Units. Un estil personal, gran capacitat de ballar i interpretar, s'ha convertit en una de les figures més destacades de la música pop internacional. Recordant aquest Dynamite dels BTS, celebrem els 31 anys de Jimin.

0: Calafell Ràdio.
1: Arribant a un quart de deu del matí.
0: Calafell Matí. El temps.
1: Vinga, anem per la meteorologia. La crònica d'en Josep Miró. Amb el temps que ens espera per avui dimarts, també per demà dimecres. Josep, hola, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable. Amb domini del sol a la primera hora, sí que hi ha alguns núvols. Aniran a més amb el pas de les hores, poden créixer nuvolades al centre del dia, en principi sense precipitacions, tot i que alguns models no ens descarten que pugui caure alguna goteta, poca cosa en conjunt, amb un cel més ennuvolat al centre del dia, però aclarint-se a la tarda amb més estones de sol i amb unes temperatures que han pujat, s'han situat entre els 18 i 19 de mínima, mentre que la màxima continuarà sent alta per l'època i voltarà els 24 o de 24 a 25 graus amb una humitat que serà moderada al centre del dia, vents en conjunt febles en forma de brises amb domini del Garbí al centre del dia i amb marejol a la mar. De cara a demà continuem una situació anticiclònica dominada pel sol amb alguns intervals de núvols baixos, sobretot fins a mig matí i a partir de mitja tarda, i amb més sol al centre del dia, amb unes temperatures que no han de variar gaire i continuarien estant entre els 18 i els 25 graus amb una humitat força alta, especialment de nit, i una miqueta més moderada al centre del dia. Vents febles amb terrals fins a mig matí i marinades especialment de Garbí al centre del dia i fent que a la mar hi hagi una miqueta de marejol, però poc destacable.
1: Gràcies, Josep, per la crònica. Doncs ara mateix, bonança meteorològica aquí a Calafell, amb aquests canvis que es poden produir de cara a mig matí. La temperatura ambient aquí a la zona de l'Estany de Calafell, a la zona de la platja de Masmel, on es troba Calafell Ràdio, calafell.tv, és de 20 graus centígrads.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Els titulars del dia.
1: Doncs vinga, anem pels titulars que repassen els diferents diaris digitals comarcals en les últimes hores. Començarem a diari de Tarragona.com, a la secció Costa. Parlen en mobilitat del mòdul per aparcar bicicletes al costat de l'estació de Segur de Calafell, que ja està operatiu. El bici tancat té capacitat per 58 bicicletes i funciona tot l'any. Aquest és un servei que vol impulsar la mobilitat sostenible i també la intermodalitat en el transport, de manera que els usuaris puguin arribar a l'estació en bicicleta per agafar el tren. Aquest servei, impulsat per la Generalitat, ja s'ha implantat al costat de diverses estacions de la xarxa de Rodalies. Assegut a Calafell, el mòdul està situat a la plaça Lola Boronat, just davant de l'entrada de l'estació. Té capacitat per 58 bicicletes i es pot utilitzar les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Per fer ús del servei, cal descarregar-se l'aplicació gratuïta PVerde o accedir al web www.parkingverde.com per registrar-s'hi, donar-se d'alta, també la bicicleta, i obtenir un codi personal. En plena de successos, un nou atropellament a la C31 a Cunit fa necessàries mesures urgents per millorar la seguretat. Aquest diumenge, un home de 82 anys va ser atropellat i va patir una fractura de fèmur. Els veïns denuncien els atropellaments reiterats i reclamen solucions. I la xarxa vendrellenca denuncia que l'ultimàtum per retirar les escombraries dels carrers del Vendrell no ha funcionat. La xarxa vendrellenca assegura que els residus continuen acumulats en molts carrers. Anem a esdiari.cat, a la seva secció del Baix Penedès. Una quarta part de les estacions del Meteocat ja han superat la mitjana anual de precipitacions aquest any. Barcelona suma 734 litres, un 80% més que la mitjana, i Granollers registra més pluja en una setmana que durant tot l'any 2023. I l'Arbós renova els mecanismes de les campanes del rellotge de la vila. L'actuació, amb un cost de 6.000 euros, ha permès substituir els martells avariats i instal·lar una nova centraleta de tecnologia GPS per millorar la precisió horària. I de la Fira de Santa Teresa, els nens del Vendrell repeteixen l'excel·lent actuació del concurs de la Diada de Santa Teresa del seu centenari. La Jove de Tarragona i els Minyons de Terrassa repliquen actuacions idèntiques en tres castells de 9 i el Pilar de 8 amb folre i manilles. I en eleccions, l'abstenció va ser la gran guanyadora de les darreres municipals al Vendrell. Ho explica avui Eix Diari. A les darreres municipals del Vendrell, la majoria de la població censada no va votar. Només ho va fer un 48,42% de la població. Estem parlant de 13.322 vots d'un cens de 27.481 persones. Anem a diarimés.com, a la seva secció del Baix Penedès, el poble de Tarragona on una discoteca abandonada es convertirà en un hotel de 5 estrelles. El pla preveu conservar la pineda i l'edifici de l'antiga discoteca i crear més de 300 llocs de treball. Estem parlant de Calafell, perquè l'Ajuntament ha iniciat els tràmits urbanístics per fer possible la construcció d'un hotel de 5 estrelles als terrenys de l'antiga discoteca Louis Vega. Ho explica avui diarimés.com. Anem a la ciutat.cat, la ciutat del Penedès. Els nens del Vendrell celebren el centenari amb una gran diada de Santa Teresa. Els vermells es carreguen el 3 de 8, el 5 de 8 i el 7 de 8, mentre joves i minyons signen una actuació de gamma extra amb el 2 de 9 amb folre i manilles i el 5 de 9 amb folre. Un hotel de 450 habitacions i 500 pisos. Així vol canviar Calafell als terrenys de la Louis Vega. El complex tindrà 450 habitacions, un palau de congressos i preveu crear més de 300 llocs de treball directes. El projecte urbanístic inclou també 500 habitatges i prop de 40.000 metres quadrats en zones verdes. Ho explica avui la ciutat del Penedès. I el Vendrell renova el conveni per la custòdia i dinamització del gegant Salvador i Teresa. L'Ajuntament i l'Associació Grup de Gegants i Nans del Vendrell formalitzen l'acord per garantir la conservació dels gegants municipals declarats Bessil i la seva participació en els actes festius del municipi. I acabarem a la fura del Penedès.cat. També parlant del rellotge del campanar de l'Arboç, ja toca quarts i hores. A principis d'aquest mes d'octubre, l'Ajuntament de l'Arboç ha fet una intervenció amb un cost de 6.000 euros que ha permès resoldre aquests problemes que tenia fins ara. I a l'estació de tren de Segur de Calafell estrena el Visitancat. També ho explica avui la Fura del Penedès.cat. És l'actualitat de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell. I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa. Anuncia't a Calafell Ràdio.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: 5 minuts, arribem al punt de 2:15 del matí. Moment de conèixer en titulars les notícies més destacades d'aquest dimarts 13 d'octubre. Notícies que ens expliquen avui des dels serveis informatius de Calafell Ràdio amb la Mireia Romaguera. Endavant, Mireia, molt bon dia.
3: Molt bon dia. La maquinilla de Calafell celebra 100 anys d'història. L'antic mecanisme que ajudava els pescadors a treure les barques de l'aigua s'ha tornat a posar en marxa aquest passat dissabte en una exhibició amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni. Calafell acollirà la inauguració del Festival de Cinema Ambiental Sancine el 7 de novembre. El municipi tornarà a ser una de les seus presencials oficials de la 33a edició del Sancine al Teatre Joan Colet de Calafell. Vacunat contra la grip sense cita prèvia a Calafell. Els centres cívics del municipi acolliran diverses jornades de vacunació. Només caldrà portar la targeta sanitària. Calafell acollirà la Final Four de la Continental Cup d'Hockey Patins. El pavelló Joan Ortoll reunirà el 14 i 15 de novembre els millors equips en una gran cita europea. Els nens del Vendrell repeteixen l'excel·lent actuació del concurs a la Diada de Santa Teresa en el seu centenari. El Vendrell ha recuperat el bus gratuït que connecta el centre amb l'hospital. Circula de dilluns a divendres amb una freqüència de 30 minuts. 8 detinguts acusats de robatoris amb força en habitatges de Catalunya i la Comunitat de Madrid. En parlarem a l'apartat de successos dels informatius. També parlarem que una quarta part de les estacions del Meteocat ja han superat la mitjana anual de precipitacions d'aquest any 2026.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: Ara mateix, 3 de noig, arribem a 2:15 del matí. En un moment, Baix Penedès al dia. L'espai que elaborem conjuntament les 6 emissores de la comarca del Baix Penedès. Arribem al punt de 2:15 amb música, amb una cançó nova que estrenem aquesta setmana amb BK84. La cançó es diu Say Yes. Doncs en un moment, Baix Penedès al dia. Avui elaborat, fet des de Ràdio L'Arboç. Tornem de seguida. No marxeu de la nostra sintonia. Fins la una, això és el Calafell Matí. A Calafell Ràdio, bon dia. Bon dia.

0: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania. Hola, molt bon dia. És dimarts 13 d'octubre. Ara mateix passen segons de 2:15. Us donem la benvinguda a una edició més del Baix Penedès al dia. Un programa que s'emet en cadena a través de les emissores del Baix Penedès i que us apropa aquesta administració, el Consell Comarcal del Baix Penedès, on convidem a representants d'aquesta entitat gestionadora i també els seus tècnics. I avui com a convidada tenim a la Núria Güell, consellera comarcal d'Educació del Consell Comarcal. Parlarem de menjadors escolars, malbaratament alimentari, transport escolar, beques menjador i millores dels serveis educatius. Doncs avui al Baix Penedès al dia parlem d'educació, un àmbit especialment important en una comarca com el Baix Penedès, que continua creixent en població i, per tant, també en necessitats educatives. El Consell Comarcal gestiona serveis essencials per a moltíssimes famílies, com el transport escolar, les beques menjador i els menjadors de diversos centres educatius. A més, també aquest curs ha posat en marxa noves iniciatives per fer aquests serveis més sostenibles i eficients. I per parlar-ne, ens acompanya Núria Güell, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, consellera comarcal d'Educació. Benvinguda a l'Arbós.
1: Igualment, gràcies.
0: I acostuma a venir aquí a l'Arbós?
1: Sí, acostumo a venir, sí.
0: Doncs avui un dia esplèndid, després d'una setmana...
1: De pluges.
0: D'inestabilitat i pluges. Sí.

0: hi ha més nens, hi ha més beques, i hi ha més transport, i hi ha més de tot. Però bueno, anem tirant endavant, estem parlant de moltes línies de transport, moltes. Després també estem parlant de transport adaptat, diverses coses.
1: La població creix exponencialment.
0: La població creix i, per tant, el transport també creix, les beques menjadors creixen
1: arreu.
0: I tot creix.
1: El Baix Penedès és una comarca amb un creixement demogràfic important. Ho diuen les dades, les estadístiques, i com es tradueix aquest increment de població en els serveis educatius que gestiona el Consell Comarcal? Perquè això depèn també de diners.
0: De diners. Bueno, estem
1: evident,
0: parlant...
1: De partides pel Consell.
0: Estem parlant de que... Bueno, Toni, has de pensar que solament l'àrea d'educació... Jo tinc un pressupost de 7 milions i mig d'euros. Doncs llavors ja t'ho estic dient tot amb el tema de que és un dels més alts del Consell. Home, estem parlant de transport, de 43 o 44, no t'ho dic exactament, de línies de transport de tota la comarca. Estem parlant de 16 menjadors escolars, d'escoles més grans, més petites, de tota la comarca. I, per tant, això té una envergadura bastant gran.
1: És una maquinària diària.
0: És una maquinària
1: diària.
0: L'únic que, bueno, la gestió, o sigui, els diners, i ja com sabem tots, això ja ve de la Generalitat de Catalunya, el tema de beques i el tema del transport. El transport, estem parlant de que és un transport obligatori, que és parlant de l'ESO, principalment. Llavors hi ha el batxillerat, que no és obligatori, que nosaltres aquí ja hi ha la lluita perquè ja puguin pujar els busos, i si no hi ha places han de quedar... S'han d'espavilar, que això és un altre tema. Estem parlant de que no hi ha bus públic a la comarca que tingui els horaris escolars, i per tant els nens pues, ho tenen una mica difícil, sobretot en pobles petits, per anar a estudiar batxillerat.
1: És una anomalia, això?
0: Molt. Fa molts anys jo que estic al Consell, i és una de les lluites meves.
1: Perquè altres comarques sí que ho han sincronitzat d'alguna manera.
0: Sí, però aquí encara no estamos en ello. I, per tant, això, per un nen de batxillerat, que teòricament ja costa que estudiïn, això se'ls hi complica. Llavors, hem de valorar i hem de mirar que amb els busos de l'ESO puguin entrar també els de batxillerat. Però, clar, la població va creixent. Per tant, primer sempre és l'ESO.
1: La canalla de batxillerat no té vehicle.
0: No,
1: depèn del transport públic o de que els progenitors, el pare o la mare, el portin, i això també significa doncs, un trasbals
0: no,
1: en els horaris laborals dels pares.
0: Aquest any ja s'han trobat pobles que s'han hagut d'espavilar una part de l'Ajuntament, que els ajuntaments no hi tenen res a veure amb aquest tema i no tenen per què fer-se càrrec. Hi ha algun ajuntament que ho ha de fer. I això és, per mi és greu que la comarca no tinguem busos, transport públic
1: amb
0: horari escolar i després a l'hora de plegar, que també és altra cosa. Pleguen les dues o les tres ara exactament. També hauria d'haver els busos transport públic.
1: I a més amb aquell caos circulatori que també representa una mica la sortida dels centres educatius.
0: Sí.
1: Parlem dels menjadors escolars, que abans anomenava, amb una segona oportunitat pels aliments que no es consumeixen. Un dels projectes més interessants que heu posat en marxa al Consell aquest passat setembre és una prova pilot per reduir el malbaratament alimentari dels menjadors escolars. Una iniciativa que té doncs, una doble vessant ambiental i social i d'estalvi.
0: Mira, això és una de les coses que estic orgullosa d'haver-ho tirat endavant perquè... No us fareu creus del menjar que arriba a tirar als menjadors escolars menjar, no estic parlant de lo que sobra als plats, estic parlant de lo que sobra, diguéssim, a la cassola o a l'olla. Llavors nosaltres vam tenir una iniciativa conjuntament amb l'empresa que gestiona els menjadors, que és Set i Tria en aquest cas,
1: sí.
0: I Set i Tria es va dir que això doncs, ells no tenien cap problema per donar aquest menjar, o sigui, el sobrant, en aquest cas, de la cassola de l'olla, perquè no estem parlant de plats, Això, evidentment, el que sobra plat, que sobra molt poc, perquè ja hi ha unes directrius a dintre dels menjadors escolars per acabar tot el plat, vam començar a fer prova pilot. I en aquest cas, aquest any, al setembre, han començat, que ha costat un any d'aconseguir això, solament en el tema burocràtic.
1: En dos municipis.
0: Sí, en Bellvei i Sant

0: Oliva.
1: I Santa Oliva.
0: Llavors, vam començar tots dos a la vegada, després al setembre, i la veritat que està donant molt bons resultats, però molt bons, perquè estira menjar.
1: S'estirava molt?
0: Bastant. A raó de 13 o 14 quilos diaris.
1: Diaris.
0: Cada escola.
1: Del baix de la olla.
0: El que no estem parlant...
1: Del menú major,
0: sí,
1: diguem.
0: Sí, el que sí que vull deixar clar és que, a veure, quan estem parlant de menjadors, que hi ha 180 nens, en aquest cas, Sant d'Oliva o Bellvei, 160, 100... Ja no estic parlant de menjadors de 300, eh? Sempre hi ha nens que falten perquè estan malalts, o perquè... Aquest menú hi és. Aquest menú hi és.
1: Sí, sí.
0: Nens becats... que té en beca de 50, ai, de 70 o 100%, aquest menú hi és fet. O sigui, llavors, què fem? Això m'agrada explicar-ho perquè els papes i les famílies ho tinguin clar de com ho fem.
1: S'ha d'explicar bé.
0: S'ha d'explicar bé. Llavors, bueno, vam fer una roda de premsa i vam sortir a les mèdies de per explicar-ho, perquè com era. Aquest menú sobre a la cassola o l'olla o la bandeja, el que sigui, hi ha menús... Que, no, que hi ha coses, menjar que no es pot congelar, aquest malbaratament, que no s'ha de tirar, vull dir que no, però hi ha menús, hi ha menjar que es poden...
1: Que es pot portar congelació.
0: Com ara cigrons, sí, sí. Mongetes, peix, pollastre, tota aquesta classe de coses. La senyora de la cuina, la cuinera, agafa, hi ha un tàper, que ja es van posar d'acord amb tots els ajuntaments, han pagat els tàpers, amb un etiquetatge que posa el dia que aquest menjar... perdó. Aquest menjar entra al tàper, es posa el dia que es tanca aquest tàper i es posa al congelador, directament.
1: Traçabilitat total.
0: Sí. Llavors, aquest menjar, cada ajuntament el passa a buscar... quan ells veuen que tenen que repartir, com en aquest cas Bellvei, que reparteix Càritas, o Sant Oliva, que reparteix el mateix ajuntament. Llavors, quan han de donar aquestes famílies vulnerables que se'ls ha de donar menjar de Càritas, doncs també se'ls dona aquests tàpers.
1: I com ha anat aquestes primeres setmanes?
0: Molt bé, molt bé, perquè estem parlant de que la primera setmana ja n'hi havia 60 o 70 de tàpers. Són tàpers que són d'una ració o una ració i mitja. Més, no. Per tant, es poden donar 4 o 5 tàpers. Depèn de lo que ha sobrat.
1: Que si imaginem és que si anem a dos mesos ens anem a una tona de menjar.
0: Pues sí.
1: Una tona, eh?
0: Llavors, nosaltres jo particularment vaig dir això no podem deixar perdre perquè no es pot tirar menjar d'aquesta manera.
1: Anava a l'orgànic i ja es perdia.
0: Anava a l'orgànic i per tant no. Llavors, bueno, doncs, per exemple, l'altre dia hi havia molts cigrons, o llenties, o fesols, o peix, o carn.
1: El que sigui.
0: Jo crec que les famílies que van a recollir Càritas, això ho agraeixo molt perquè jo ho he preguntat, se'ls dona el menjar fet.
1: Sí, sí.
0: No han de cuinar, han d'escalfar solament.
1: Està congelat.
0: Està congelat.
1: Van
0: amb unes càmeres, després van a l'altre congelador de Càritas, o sigui, això ho porten amb una d'aquelles de suro de...
1: No es trenca la cadena de fred.
0: Sí, que no es trenca la cadena de fred. Per tant, de moment va bé. Si la cosa ja comença a rodar, tornarem a anar per un altre poble.
1: Heu de presentar les dades per...
0: Sí, es presentarem...
1: Per ampliar que les teniu, perquè...
0: Sí, sí.
1: És una barbaritat, una tona de...
0: No, és dimensual. Que estira. Però, clar, el menjador, l'empresa, no pot calcular el just. No pot, de cap manera.
1: No, hi ha aquest
0: perquè
1: marge.
0: Perquè hi ha els nens becats, però també hi ha els nens que s'apunten el mateix dia, privada, o sigui, paguen el menú,
1: sí.
0: I hi ha nens que no han assistit a classe, o no han assistit perquè estan malalts, o... qualsevol cosa. Per tant, això són racions que ja estan fetes. I per tant, això s'ha de valorar. I els dos pobles que han començat bé, doncs ara anirem per un altre poble. Sempre anirem primer pels petits, i després ja anirem als grans, que en aquest cas són Calafell, Vendrell i Cunit, que això
1: que
0: ja és otro hablar, eh?
1: Es treballa en el conscienciar el malbaratament entre la mainada.
0: Es treballa.
1: Això s'ha d'acabar, el plata de cada net.
0: El plata de cada net. El plat, bueno, cada escola
1: s'ha d'escurar.
0: Sí, no. Hi ha un encarregat a les taules. És que això també s'ha d'explicar.
1: Sí, és pedagogia pura.
0: Un encarregat a les taules que demana les racions, si volen una ració i mitja o dues. Però si ho demanen, s'ha d'acabar. Si no, no surten al pati, tampoc. No, clar. Clar. I als més petitons els hi costa més i als més grans els hi costa menys, però s'ha d'acabar el dinar.
1: Seguim i seguim amb Núria Güell, consellera comarcal d'Educació del Consell Comarcal. Volem parlar del transport escolar. Línies, cobertures, millores d'enguany. Una comarca amb municipis dispersos, urbanitzacions, nuclis que estan on Déu va perdre la gorra, com es pot dir,
0: Pues sí.
1: Aquest servei fonamental, quantes línies de transport escolar gestiona el Consell Comarcal?
0: Em sembla que eren 43, ara no t'ho dic exactament perquè les coses tècniques ja cada vegada canvien i 43 o 44 línies segur,
1: Però això treu d'alumnes...
0: D'alumnes, un munt, 2 o 3 mil, vull dir, és que és un...
1: Dia a dia.
0: Llavors, a veure, el transport escolar sempre estem partint que és l'obligatori, que és l'ESO. També hi ha les línies de primària, que llavors és quan hi ha els ajuntaments que van d'un... on està l'escola, clar, però els de primària tampoc no és transport obligatori, en el sentit de que és l'ESO la que té el volum més gran.
1: No acabeu més.
0: Que és on va als instituts,
1: Clar,
0: hi ha pobles que no tenen instituts i hi ha pobles que sí. Com a la Bisbal hi ha institut, al Vendrell hi ha instituts i aquí... A l'Arbós també hi ha institut, però hi ha altres pobles que no en tenen, per tant, han de fer...
1: Han d'anar al poble del municipi.
0: El que tu has dit abans, les urbanitzacions, aquí hi ha el problema. Que hi ha autocars que ni passa, no poden. Han d'anar a les parades més a prop de que pugui passar el bus.
1: Que són molt cops carreteres o...
0: Són carreteres molt complicades.
1: O camins, algun altre boca camí.
0: Són autocars molt grans, per tant... A veure... quan estem engegant ja tot el que és les sol·licituds de transport, que això ja es comença el mes de maig, això és una bogeria quan entren, Igual que les beques menjador, vull dir, això és una bogeria.
1: És un trencaclosques, determinar recorreguts, parades, horaris...
0: Després parades, després hi estem parlant dels transports adaptats, perquè aquí estem també transportant nens amb problemes i grossos, nens que s'han d'anar a buscar un taxi adaptat a alguna urbanització, nens que van al Garbí, que també tenim el menjador, que també són transports que han d'anar molt acondicionats, amb monitoratge i tot. Tot això és molt complicat.
1: I car.
0: Molt car. Has de pensar que el transport de l'ESO és gratuït, això ja ve de la Generalitat de Catalunya, el transport. El transport del batxillerat, els que poden pujar, els que tenen transport, paguen 30 euros cada mes, que això tampoc no és... Fa molts anys, molts, i tenen un transport. I després estem parlant dels transports adaptats per aquests nens. Llavors, que per mi aquests haurien de ser els prioritaris perquè també tenen dret a tot el sant dret a anar a les escoles que tinguin que anar. Per tant, han d'estar en totes les millors condicions.
1: I quines mesures de seguiment i de control teniu per garantir puntualitat, bon funcionament del servei?
0: Bueno, quan fem ja les licitacions del transport, ja saben els monitoratges, els monitores, el transport, quina hora ha de ser a cada parada. Jo sempre acostumo que quan començo el curs, al meu poble, que és Bellvei, sempre em presento allí per veure els autocars si han arribat a l'hora. Arriben superpuntuals, els autocars. I els nens que pugen a l'autocar saben que tenen que arribar puntuals perquè si no l'autocar no espera ningú, Vull dir, quan és l'hora marxa.
1: I entrar puntuals a classe.
0: Això és altre...
1: Que la puntualitat també és...
0: El tema és, clar, els transports, hi ha transports que duren una hora de viatge, d'anar recollint. I tot això també...
1: És que més que la canalla pugui apreciar impuntualitat, això també, d'una forma, també els...
0: La canalla s'han d'acostumar els nens a arribar puntuals, no que els esperaran.
1: El dia a dia després serà així.
0: No, però l'autocari ja sap perfectament que ha de marxar l'hora que ha de marxar, si no, no arriba a l'escola.
1: Coordinació del transport escolar adaptat per alumnes que requereixen una atenció específica, està al 100% cobert?
0: Hi ha vegades que no. Per les licitacions...
1: Com s'actua davant?
0: Costa molt, Les empreses... A veure, tenir un transport adaptat a l'empresa del transport, o sigui, bus, Són molts diners.
1: Posar amb rampa, desplegable...
0: És una inversió molt alta.
1: A cota de carrer, clar. És que són caríssims, aquests vehicles.
0: Llavors, quan nosaltres sol·licitem, costa molt trobar. Fins ara fèiem uns anys que portava la Creu Roja, però la Creu Roja ara ja això ja no ho fa. Fa altres serveis, però aquest no. Llavors, per trobar licitacions, per trobar una empresa que tingui els dos, tres autocars o transport adaptat de taxis, taxis cada vegada, alguna vegada, algun ja en posen més, però costa molt. Clar, que els nens necessiten un cuidado molt explícit, perquè hi ha nens que tenen amb dues monitores, vull dir...
1: I l'altra és una flota que, en cas d'avaria, pugui suplir, sí, aquell vehicle del dia a dia a dia amb el desgast que té, no funcioni.
0: Després també, en general, els teníem acostumats que el bus arribava quasi davant de la porta perquè fa aquest nen o nena, i ara, pues, si poden caminar o poden adaptar-se d'arribar a la parada, ja no es van a buscar davant de casa, si és que poden caminar. Coses que hagin d'anar cadira de rodes. Això és diferent. Hi ha molèsties, sí. Es pot segur de parlar amb les famílies de que tot ja no pot ser com abans, m'entens? I això també... Les famílies a vegades també s'enfaden, no? Però és que, esclar, ho has de fer. És que no hi ha més, no hi ha més.
1: I perquè també ho estan assimilant.
0: Oh, és que, a veure, no hi ha més.
1: Va, que s'hi troben. Beques menjador. Moltes sol·licituds.
0: Moltes.
1: Moltíssimes.
0: Moltes. 4.000 i pico. Ja no dic.
1: Gairebé
0: 4.500, una cosa així. Sí.
1: Volum creixent. Molts més en aquest curs 2016-2017.
0: No, molts més.
1: O se'n manté...
0: Més o menys, no n'hi ha una mica més, però no d'això. Però de totes maneres n'hi ha unes quantes més del 100%.
1: 4.400 sol·licituds per aquest curs.
0: Bueno, però és que això és matrícula oberta de tot l'any,
1: sí, sí.
0: Això no te la tanco, aquesta matrícula, jo.
1: 3.571 havien estat otorgades i 575 denegades per criteris econòmics.
0: Sí, bueno, hi ha un límit, clar, per accedir.
1: Unes xifres que encara podien créixer, però perquè continuaven entrant noves peticions.
0: No, és que és tot l'any que entren peticions.
1: Degoteig.
0: Tot l'any. Bueno, i també et diré... Tenim des del mes de maig que ja fem la convocatòria que els papes poden sol·licitar per internet o el que sigui la sol·licitud. Però hi ha papes que se'n donen compte que quan comencen a l'escola que no han demanat la beca menjador o no han demanat la sol·licitud del transport.
1: I això és el maig, el mes abans d'acabar el curs.
0: Clar, ja tenen 3 mesos i mig per fer-ho.
1: Quins són els principals criteris per accedir a una beca de menjador?
0: Bueno, principals criteris, a part de que hi ha les famílies numeroses, que això ja entra per si mateix, no és el mateix tenir un fill que tenir en 3 o 4, això, per descomptat. Depèn dels salaris, també, dels pares,
1: sí.
0: Si treballa un o treballen els dos, hi ha un tope. Llavors, si passes el tope, s'acabó el rotllo.
1: Perquè moltes famílies es fan la pregunta... Què passa quan amb la família, que tot i tenir dificultats econòmiques per arribar a final de mes, queden doncs fora dels límits?
0: Home, fora dels límits, és que si passes 25 euros ja et queda fora dels límits. No podem distanciar. Aquest s'ha passat 30 i aquest... No, quan passa aquell tope, és aquell tope. Però això no ho determinem nosaltres, ho determina el Departament d'Educació de la Generalitat.
1: Sí.
0: Per tant, això, aquest criteri el tenim a tot Catalunya, no és aquí sol.
1: No s'hauria d'augmentar? Perquè la classe mitjana ja no és tan mitjana com abans. Ara és més...
0: El que no és
1: mutant, no? I això
0: sí.
1: És... Sí, però no arribo al final de mes, però caram, em podrien ajudar una mica. Una proporció.
0: Sí, jo t'entenc, això. Però també hi ha molta economia submergida, eh?
1: Ja. Sí, sí, sempre hi ha hagut, eh? És molt llatí,
0: I els que som de pobles petits els coneixem tots. Els coneixem tots.
1: Sí, sí, sí.
0: Entens? I penses, com pot ser que hi hagi bec aquí si és que... M'entens? I això no pot ser.
1: Com es treballa per agilitzar els tràmits i evitar que les famílies s'hagin d'esperar massa temps?
0: Ara són més ràpids, eh?
1: Sí?
0: Ara són més ràpids.
1: Per saber que la tenen concebuda.
0: Mira, quan tenen ja la beca concebuda, la tenen abans d'entrar a l'escola. O sigui, aquella setmana que falta per entrar a l'escola, ja tenen per un missatge...
1: Una confirmació.
0: La confirmació. Aquest nen, quan entra, ja pot dinar.
1: Les famílies que no hagin encara presentat la sol·licitud o que hagin experimentat doncs, un canvi en la seva situació econòmica, pel que sigui, quines opcions tenen?
0: No poden presentar-ho directament. Per la pàgina web pots entrar directament a fer-ho,
1: 24/7.
0: Sí, ho pots fer. L'únic que el tema està que avui per demà no serà, Almenys pot passar 4 o 5 dies, perquè entre que es mira agenda, com està el tema econòmic, això és el principal, com està, quina família són, en el sentit de si són 3, són 4, hi ha un punt, hi ha 2, hi ha 4, això va així.
1: A través de la pàgina web, del portal web del Consell Comarcal.
0: Està molt ben acreditat. Vull dir que...
1: Sí, que a més es van robar la pàgina i és molt accessible, tant sigui per ordinador i per telèfon. Que també, abans, hi ha època d'incompatibilitats, ara no.
0: No, i a més també es pot anar allà al Consell i...
1: Al Vendrell.
0: Al Vendrell, i si t'han de rellenar la sol·licitud perquè no ho tens... Home, hi ha gent... hi ha gent emigrant que no encara l'idioma no el té per la mà, el català i tot, pues, també s'ajuda a fer la sol·licitud.
1: Doncs pàgina web del Consell Comarcal.
0: Pàgina web del Consell Comarcal.
1: El Consell Comarcal directament. Consell Comarcal del Baix Penedès, a Google ja surt la primera pàgina. Sí. Hem parlat de menjadors, de transport escolar, de beques, tres serveis que tenen una incidència i directa importantíssima al dia a dia de milers de famílies de la comarca, però el creixement de la comarca també obliga a planificar i adaptar recursos a les necessitats futures. Més enllà dels projectes que he comentat, Núria, quines altres millores o iniciatives esteu pensant o impulsant des de l'àrea d'educació?
0: Mira, estem impulsant? No, ja fa anys que impulsem. El tema és que no fan cas, però bueno...
1: A veure.
0: No és el cas que no faci cas a la Generalitat, és que no hi ha personal. Tenim un problema amb balladors i balladores. El ballador, ho explico, o balladora, és una persona que està al costat d'un nen que té problemes. O el nen no està bé, o té alguna cosa que no pot estar menjant sol. Per tant, això és manca de personal d'això. Llavors, la Generalitat contínuament estem demanant, falten balladors i balladores per aquests nens. La inclusió és, jo ho trobo perfecte, perquè el nen ha d'estar al lloc on estan tots els nens. La inclusió ha de ser, sí, al 100%, però hi ha d'haver recursos. I aquesta és una de les meves reivindicacions de molts anys. Llavors, aquests recursos és el que costa. Després tenim la població ha crescut, que ja ho hem dit, manca d'espai de menjadors. Hi ha nens que estan menjant a les aules. I això, jo sóc, no crítica, però tant sigui qui governi, és igual. Això s'ha de reivindicar. I una de les causes és que educació hauria de ser una de les prioritats màximes del país.
1: És el futur.
0: És un futur.
1: És que som nosaltres de petits.
0: És un futur.
1: De petits.
0: I també, sempre, també m'agrada dir-ho, el que es menja al menjador, sempre dir-ho el mateix, al menjador es menja una dieta, a part de mediterrània, equilibrada, que a vegades hi ha papes que es queixen que si hi ha massa cigrons o masses llenties o massa... Però és una dieta equilibrada, marcada per sanitat, i que està tota controlada al 100%. El que sí que demanaria és que els papes a la nit també miressin de fer una dieta equilibrada i que ja se'ls hi passa el menú que tindran tota la setmana, saben el què i el quan. Perquè, clar, també a vegades ens trobem que hi ha nens que no volen menjar res de tot el que hi ha allà i tot això també s'ha de mirar. Reivindicau les famílies que ajudin amb això també.
1: Dinar bé, sopar lleuger.
0: Lleuger.
1: Per tenir gana pel dinar que ve.
0: I un esmorzar equilibrat també.
1: Si haguessis de destacar una prioritat del departament per aquest curs, quina seria?
0: Balladors i balladores.
1: Balladors i balladores.
0: I després arreglar menjadors i ampliar menjadors que no hi caben.
1: I des del Consell Comarcal com treballeu per reduir les diferències entre el territori i garantir...
0: Mira, jo sóc una persona que ha de matxacar i a parlar i vinga hasta que ho aconsegueix. Jo també puc entendre que la Generalitat, que l'educació, no estem parlant del Baix Penedès sol, és de tot Catalunya. És així, vull dir, l'únic que han de mirar que hi hagi prioritats, I una de les prioritats és això, mancança de balladors i balladores i mancança d'espai.
1: Núria Güell, se'ns acaba el temps, que som mitjoreta en aquest espai del Baix Penedès al Dia. Vols afegir alguna coseta?
0: Bueno, simplement, mira, he hagut fa dues setmanes o així demanar disculpes perquè el Consell Comarcal per al Departament d'Educació hi ha hagut temes personals amb baixes i tot i les ajuntaven totes les trucades i tot, he hagut de traslladar-ho, però quan es posen malalts o cop...
1: Són persones que es posen malaltes.
0: Disculpes, però ja comencem altra vegada el ritme i menys mal que ja ho teníem tot engafat, ja fet, oi, amb el transport. Però jo estic molt contenta de treballar tot aquest tema, el que passa que, bueno, doncs necessitem, és el que diem, més ajudes i més recursos.
1: Recursos.
0: I per això és a tot arreu que ho demanem, oi? Però l'educació és principal.
1: Moltíssimes gràcies per venir a la ràdio i explicar-nos quina tasca i quins projectes i com funciona l'estructura del Departament d'Educació. Núria Güell, gràcies per venir a l'Arbós i ens trobem en un altre Baix Penedès al Dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I bona setmana. És curta.
0: Sí.
2: Agenda de serveis del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: Doncs seguim ara amb l'agenda i parlem del nou horari d'atenció presencial pels tràmits d'ensenyament. A partir del dilluns 21 de setembre, els tràmits presencials relacionats amb l'àrea d'ensenyament del Consell Comarcal s'atenen a les oficines d'atenció a la ciutadania en horari de 10 del matí a 1 del migdia. Aquest horari s'aplicarà a gestions presencials com sol·licituds i tràmits de beques menjador, transport escolar i altres gestions relacionades amb els serveis d'ensenyament. També recomana des del Consell Comarcal tenir en compte aquest nou horari abans de desplaçar-se a les oficines. També ja està en funcionament l'àrea única del taxi del Baix Penedès per a millorar la mobilitat de tota la comarca. Aquest nou servei incorpora una aplicació mòbil, una aplicació Taxi Més Baix Penedès i un número de WhatsApp al 608 48 30 02. 608 48 30 02. Un moment. I també codis QR per facilitar la sol·licitud del taxi. També el Consell Comarcal del Baix Penedès ha impulsat la creació de l'àrea única del taxi, un nou model de gestió que permetrà oferir un servei de transport més eficient, coordinat i accessible a la ciutadania dels municipis de la comarca. També des del Consell Comarcal del Baix Penedès se'n recorden i informen que és obert el termini ordinari per presentar les sol·licituds de servei de transport escolar per a l'alumnat d'educació infantil, primària, ESO i estudis postobligatoris. La presentació es pot fer telemàticament a través de l'enllaç de la pàgina web del Consell Comarcal al web baixpenedès.cat. I també de forma presencial a l'oficina de registre del Consell Comarcal del Baix Penedès, que està situat a la plaça del Centre 5 del Vendrell. De dilluns a divendres, en horari de matí, de 9 de matí a 2 de la tarda. Els alumnes de batxillerat i cicles formatius no podran fer ús del primer dia. Han d'esperar que el Consell Comarcal els informi del dia que poden començar a fer-ne ús. Sí, seguim a l'agenda amb una nova edició del programa Consolida't, adreçat a persones autònomes de la comarca. La segona edició del Consolida't 2026 segueix actiu i s'adreça de manera gratuïta a persones treballadores autònomes, i l'objectiu d'aquest programa és ajudar a consolidar l'activitat empresarial, oferir assessorament especialitzat en àmbits com la gestió econòmica i financera, la millora digital, l'economia circular i la sostenibilitat, els plans d'igualtat i la prevenció de l'assetjament sexual, així com un ampli ventall de formacions temàtiques. Les persones autònomes interessades poden posar-se en contacte amb l'àrea d'ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès a través del correu de l'email ocupacio@baixpenedes.cat o del telèfon 977 157 167. 977 157 167. I per últim, parlem del servei de recollida de denúncies in situ al Baix Penedès amb els Mossos que es desplacen als ajuntaments. Aquest servei permet millorar l'eficiència i la proximitat de l'atenció policial, permetent a qualsevol ciutadà o ciutadana que hagi patit un fet delictiu adreçar-se al seu ajuntament per posar-ho en coneixement. A partir d'aquí, els Mossos es posaran en contacte amb la víctima i una patrulla dels Mossos es desplaçarà fins al municipi per recollir la denúncia. L'objectiu és optimitzar el servei i guanyar rapidesa en la resposta i facilitant també que les denúncies es puguin formalitzar sense necessitat de desplaçar-se fins a una comissaria. Tota aquesta informació i més novetats es poden consultar al web oficial del Consell Comarcal de Baix Penedès. Recordin al web baixpenedès.cat i també a les seves xarxes socials. I fins aquí el Baix Penedès al dia d'aquest 13 d'octubre. Hem tingut a Núria Güell, consellera comarcal d'Educació del Consell Comarcal del Baix Penedès. Cordials salutacions a totes les emissions de la comarca. I us ha parlat el Xavi Lleó des de Ràdio d'Arbes.
3: Han escoltat Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal del Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977-17-50-25 o al 628-91-07-71. També per WhatsApp, al 628-91-07-71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
2: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dents del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dents. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música. Veus la pista. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
2: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: Ara mateix, les 10 i 6 minuts al matí. I malgrat que sembli que som a dilluns, avui ja dimarts, dia 13 d'octubre de 2026, després d'aquest dilluns festiu, nosaltres hem tornat a la normalitat després del cap de setmana del Pilar, d'aquest pont més llarg. I els dimarts, ja sabeu, a partir de les 10 del matí, tenim l'Espai de Català amb el Moisès Almoixec, que és membre de l'Oficina de Català de Calafell, del Consorci per la Normalització Lingüística. Moisès, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Què tal, els tres dies?
1: Molt bé, molt bé. Ja han passat ràpid, com sempre.
0: Sí, passat tot ràpid, i tant de bo les setmanes fossin així.
1: Ostres.
0: Començar un dimarts i serien més curtes pel que fa a la setmana laboral. Mira, el que farem primer és donar solució al repte que ens vas posar la setmana passada. Sí, recorda'ns què ens demanaves.
1: Sí, eren uns barbarismes que hi havia a la cançó de la Ludwig Band, que deien cariño al principi, que clar, no existeix en català, es podia afecte, però quan es refereix a algú li dius, ai, cariño, no hi ha una paraula sinònima en català, cadascú triarà la seva, no? Això ja depèn de la parella.
0: És a dir, que en català però necessitem una paraula
1: que sigui sinònim
0: de cariño.
1: Jo què sé, és veritat que la gent diu cariño, però
0: sí,
1: no és correcte.
0: Sí, carinyet,
1: Sí, exacte.
0: Que és així, més dolços, però cariño no seria acceptat
1: en català. No existeix mai.
0: No,
1: després, lo de més, ell diu lo de més, que seria la resta.
0: Sí.
1: És veritat que en una cançó, clar, s'intenten trobar les síl·labes que s'adaptin, i a vegades és aquesta llicència. I l'última, que crec que la més difícil, és la dels petons. Les caixes i els petons que avui li ha donat a una altra d'ella. I els petons, recordem que en català no es donen, sinó que es fan.
0: Es fan petons.
1: Exacte.
0: I no es donen petons.
1: Llavors eren tres en el mateix trosset, que la cançó és molt bona i la lletra és molt bona, és veritat, però bueno, a tothom se li escapa algun barbarisme.
0: Doncs bé, seria un bon moment per proposar un nou repte de cara a la setmana passada.
1: Sí, i la d'avui ja no és un barbarisme, sinó una pregunta del català, de la situació del català actualment, que seria que a quin país de fora d'Europa trobem la comunitat de catalanoparlants més gran, que són unes 200.000 persones. Es considera que no són 200.000 persones arran de la immigració, etc. I unes 200.000 persones fora d'Europa, no dins d'Europa, perquè dins d'Europa hi ha altres llocs que es parla català, que no són l'estat espanyol.
0: Doncs déu-n'hi-do, 200.000 persones,
1: sí.
0: Una mateixa comunitat en un país...
1: En un país, sí.
0: I fora d'Europa.
1: Fora d'Europa, exacte.
0: Que parlin català.
1: Que parlin català.
0: Que siguin catalanoparlants.
1: Sí.
0: Doncs...
1: Encara que alguns, clar, evidentment, si van arribar durant la Guerra Civil, la postguerra i això, els seus nets igual ja no el parlen, o el coneixen però no el parlen.
0: Doncs déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Això és el que ens proposa el Moisès per la propera setmana. El que volem és que vosaltres participeu, us engresqueu en aquest repte sobre aquesta pregunta que ens acaba de llançar en Moisès. Doncs el nostre WhatsApp és el 647-751-883, 647-751-883. Esperem al llarg de la setmana, doncs, aquest país, demanem un país fora d'Europa, on hi ha una comunitat de catalanoparlants que són molt nombrosos, 200.000 persones aproximadament. Doncs vinga, anem a presentar ja les dues alumnes que ens acompanyen i que han vingut avui aquí a concursar en aquest espai de català. Vinga.
1: Sí, avui tenim dues alumnes que venen d'un nivell bàsic, és a dir, perquè els oients se'n facin la idea, és porten dos trimestres estudiant català. És a dir, les nocions que tenen són les que...
0: És a dir, que estan...
1: Com la gent que aprèn anglès i sap dir good morning, good afternoon i my name is... Estem en aquesta fase
0: bàsiques
1: de comprendre coses, de començar a dir alguna cosa, però és un bàsic 3, un inici del bàsic 3, que és l'A2. Del que diu la gent és l'A2.
0: Doncs saludo en primer lloc a l'Evelyn. Evelyn, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I tu d'on ets? D'on vens?
2: Soc uruguaiana i visc hace 2 anys en Segur de Calafell.
0: A Segur de Calafell.
2: Sí.
0: És a dir, que fa poquet, que has començat a interessar-te per aprendre i anar a conèixer mica en mica el català i com parlar-lo. Com ho portes, això?
2: Estic fent aquest curs perquè m'agrada molt la cultura català i també per ampliar l'oferta laboral.
0: Clar.
1: Inclús ella es va apuntar el trimestre passat, que era l'alumna del nivell més baix de Tarragona, a un club de lectura que fan a Tarragona. Normalment espera la gent que ja està fent un B1. Però li va anar bé, et va agradar, no? Va estar bé.
0: És difícil per tu, Evelyn, el català?
2: No.
0: No,
2: no. No, sí.
0: Clar, la teva llengua materna és el castellà, entenc, eh? L'espanyol, per la qual cosa hi ha similituds, hi ha d'altres que no s'assemblen res, però dius que ho portes bé, eh?
2: Sí.
0: I fins quin nivell vols arribar? Suposo que ja que estàs ja engrescada, suposo que al màxim, no?, que puguis arribar.
2: Sí. Exactament, sí.
0: I això que t'obri portes en el món laboral,
2: sí,
0: també,
2: sí, sí.
1: Sí, ara ho parlàvem d'intentar arribar al C1, no?
0: Sí.
1: Que a nivell laboral és el que més portes, t'obre. El C2 ja és un altre nivell, però el C2 ja va orientat més al professorat i això. Sí, sí, sí,
2: sí.
0: Doncs que vagi molt bé i de seguida doncs, concursarem amb el
2: Moisès.
0: Moltes
2: gràcies.
0: I l'altra participant avui és la Dafne Alexandra. Dafne, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: I tu d'on ets?
3: Soc de Venezuela.
0: Ets de Venezuela, eh? També llatinoamericana.
3: Sí.
0: Que quan arribes a Catalunya?
3: 10 mesos.
0: Fa 10 sí. mesos.
3: Espanya.
0: Sí. Espanya.
1: Sí. Fa 10 mesos i un mes després ja estava apuntada a català.
0: Ah, sí. Molt bé.
1: Sí, sí. Sí,
0: vius
1: sí.
0: aquí, al Baix Penedès, entenc, a Calafell. A Calafell. I què tal? Com ho portes això del català?
3: Vaig poc a poc.
0: Vas poc a poc, eh? Et costa una miqueta. Què és el que ara mateix estàs notant que tens més dificultats a l'hora d'aprendre dintre del nivell que estàs, que ens deia el Moisès, que és la A2, eh? Que és iniciar. Què és el que...
1: És el més difícil.
0: El que et costa més. Lo que más te cuesta.
3: Pronunciar-ho,
0: o sea, eh?
3: Escriure.
0: A l'hora d'escriure,
3: sí,
0: millor.
3: Sí, però parlo poc.
0: A part d'anar a l'escola i en el teu dia a dia, què estàs incorporant en els hàbits, a les rutines, contingut en català? Estàs incorporant, estàs veient...
3: Un poc.
0: Una miqueta?
3: Sí. Una miqueta, sí.
0: Per exemple, què estàs veient? Per exemple, audiovisuals, potser, o escoltant ràdio en català, no sé, què fas?
3: Televisió.
0: Televisió, eh? Continguts audiovisuals. I en el cas de l'Evelyn, tu també estàs incorporant en la teva rutina aquests continguts? Sí. Què és el que t'agrada veure o escoltar?
2: En el mercat, aprenc.
0: En el mercat, eh?
2: Sí,
0: és a dir, en el dia a dia, quan vas a fer la compra,
2: sí,
0: doncs aquest intercanvi amb aquests...
2: Sí.
0: I pel que fa a continguts audiovisuals, també estàs
2: també,
0: consumint en català?
2: Sí, sí, sí. Sí.
0: Molt bé.
2: La Diada me gusta molt.
0: La Diada, què és la Diada?
2: La Diada de los castellers.
0: Ah, la Diada castellera.
2: Sí.
1: Això que era un programa.
0: Jo també, dic, no ho sé, jo també estic una mica desconnectat de segons quins continguts.
1: Els castells agrada molt a la gent quan ve de fora. Crida molt l'atenció, sempre.
0: Sí, però potser les narracions, les locucions... Però és una mica complicat, també, perquè a més són moments molt emocionants on el locutor... Suposo que té una fluïdesa que a vegades costa, de que sigui captada per persones que esteu començant.
1: Sí, sí.
0: Doncs vinga, anem a concursar. Moisès, explica una miqueta la dinàmica per aquells
1: coneixen. Com hem fet fins ara, els dos programes que hem fet fins ara, és primer unes preguntes que es fem als concursants i si una falla n'hi ha un rebot i l'altra té l'opció de contestar-la.
0: Uh-huh.
1: I després farem una cançó i en aquest cas, al ser un nivell dels bàsics, el que fan és completar algun buit de la cançó, que es deixem en blanc a la lletra.
0: Doncs vinga, anem a concursar avui amb l'Evelyn i la Dafne Alexandra.
1: Molt bé. Doncs mira, la primera pregunta seria per la Dafne Alexandra, que seria: quina franja horària n'hi ha entre la tarda i la nit? A, el vespre; B, el migdia; o C, la mitjanit?
3: A.
1: El vespre? Sí, molt bé.
0: Molt bé.
1: La segona seria: quina hora és, per a la Evelyn, si falten 30 minuts per a les 9, 7:45, 8:45 o la C, 8:45?
2: 9:15.
1: Exacte, molt bé. 9:15, aquesta sempre és complicada, les hores, per a la gent de fora.
0: Sí, sí, almenys fins que no agafen la dinàmica hi ha molta confusió.
1: I per la gent d'aquí també, quan entrem en 7:45 de...
0: Sí, sí, sí. Què t'anava a dir? Quan han rebut aquestes preguntes? Elles tenien les preguntes amb antelació?
1: No,
0: o els acabes de donar ara?
1: No, les tenen ara, els he donat ara.
0: No, clar, per això...
1: No es prepara, que va,
0: no. No, per això
1: volia saber aquesta... No és com Passapalabra, que tenen una llista de preguntes i les preparen. No.
0: És a dir, que la informació l'acaben de tenir ara fa i no l'han pogut
1: i la cançó de la lletra, i la lletra també la tenen.
0: Molt bé, perfecte, això és important saber-ho.
1: No, si no, estaria manyat.
0: No, però millor deixar-ho clar.
1: Sí, sí. La tercera seria per la Dafne Alexandra. Què portes als ulls si fa sol? A, orelles, B, gafes o C, ulleres?
3: C, ulleres.
1: Sí, ulleres, molt bé. La quarta, el femení de metge és A, metge, B, mèdica o C, metgessa?
2: Metge.
1: No. El rebot?
3: C.
1: C, metgessa. Sí.
0: Molt bé.
1: Metgessa. Ara la pregunta seria per a la Daphne Alexandra. Què fan els carters amb les cartes? A, les reparten, B, les reparteixen o C, les repartim?
3: B.
1: Les reparteixen. Sí, molt bé. Evelyn, on rentem la roba? A, al rentaplats, B, a la rentadora o C, a la lavadora?
2: A la rentadora, B.
1: Sí, a la rentadora, molt bé. La 7, la Daphne Alexandra, si la ràdio és a la vora de la platja, és A, lluny, B, a prop o C, ni lluny ni a prop?
3: C.
1: Ni lluny ni a prop, no, rebot.
2: A prop, B.
1: A prop, molt bé, sí. Ara et toca a tu. Si en castellà algú és cotilla, en català diem A, xerraire, B, tafaner o C, discret?
2: La A.
1: La A, xerraire, no, rebot.
3: B.
1: B, tafaner, sí, B, tafaner. Clar, el rebot ja dona moltes més possibilitats.
0: Sí, sí, clar, redueix les possibilitats.
1: Però bueno, és com funciona això. Sí. Llavors, ara, Daphne, el contrari del davant és A, darrere, B, a sobre o C, a sota? Tic-tac.
3: B.
1: B, no.
2: A.
1: A, darrere. A darrere, molt bé. I ara et tocaré a tu. Quin dels tres és una verdura? A, la magrana, B, l'albergínia o C, l'albocat?
2: L'albergínia.
1: Sí, molt bé, l'albergínia. Que en castellà seria?
2: La berenjena.
1: La berenjena, molt bé. Sí, molt bé. Doncs mira, hi ha un empat, 5 i 5. Llavors desfarem l'empat amb els resultats de la cançó, segons com quedi la cançó.
0: Ah, molt bé. Doncs posem la cançó. Espera't, que ara jo...
1: La cançó és de Joan Dausà, que és Jo mai mai. Uh-huh. És una cançó que tracta sobre les decisions que no hem pres.
0: Doncs hem escoltar-la.

0: Déu-n'hi-do, quina cançó, quin clàssic, a més. La sí. coneixíeu, noies, aquesta cançó del Joan Dausà?
1: No.
0: No, eh? No, no. Ninguna de les dues. No. Doncs us recomano que la torneu a escoltar, perquè no només fa el missatge per la cançó, sinó que a mi m'agrada molt, igual
2: és
0: que suposo
2: maca,
0: que...
2: Sí, a mi m'agrada molt, també.
0: I a més també és un d'aquests clàssics que té molts anys i que ha estat reversionada, eh? Ha fet una sí. versió recentment en Joan Dausà del Jo Mai Mai. Mm. Doncs vinga, què volem saber? Elles tenien ara un text...
2: Sí, amb algun buit, llavors vaig preguntant... el primer buit a la una i el segon buit a l'altra. Llavors, la Daphne Alexandra. El primer buit era: avui l'Albert arriba a l'hora, em dona... Què em dona?
3: Entendí, cava.
2: Sí, el cava, molt bé. Em dona el cava i el poso en fred.
0: Coneixeu el cava, noies? Us agrada el cava?
1: Sí,
0: molt. Sí, home, és de la terra d'aquí del Penedès, eh? Sí. Sobretot cava, res de xampany.
2: Sí,
0: cava,
2: exacte.
0: Cava, sisplau, vinga.
1: Sí, clar.
2: I llavors, després a l'Evelyn hi ha una frase que diu: avui ben sola, m'encanta... El què?
1: El teu vestit.
2: El teu vestit, sí, molt bé. I a Daphne li tocaria quan diu: i va arribant tota la colla, quan sona taula trec... No.
1: No.
2: Evelyn, trec?
1: Tampoc, no.
2: Ferran?
0: No, aquí jo no sé com pensar.
2: Trec el sopar.
0: El sopar,
2: El sopar, trec el sopar.
0: Sabeu què és el sopar?
2: El sopar, eh?
1: Sopar.
0: El sopar, trec el sopar.
1: La sí, comida?
2: Sí, el menjar, però de banyet.
0: El menjar,
2: sí,
0: però la cena,
1: vale,
0: saco
1: la cena.
0: Okay,
1: sí,
0: exacte,
1: sí, sí.
0: Molt bé.
2: Llavors, li tocaria ara a l'Evelyn, perquè hem fet el canvi de torn. I juguem al joc d'aquelles nits...
1: D'estiu.
2: D'estiu, sí, molt bé. D'estiu. Daphne, jo mai he desitjat fer... No, no fer... No.
1: Un petó a la Judit.
2: Sí, un petó. Fer un petó a la Judit.
0: Què és un petó, sabeu?
1: Un beso.
0: Un beso, eh? Ho sabies, tu?
3: Sí.
0: Sí, eh? Un petó.
2: Després anem al moment que diu: jo mai no he pensat que seria més feliç...
3: Al teu costat.
2: Sí, al teu costat. Molt bé.
0: I doncs ja... Ah, sí? Tenim ja?
2: Ah, no, l'última, perdó.
0: Ja ho tenim.
2: Ja ho tenim. Sí, ja està.
0: Vinga.
2: Llavors,
0: doncs,
2: fent el recompte,
0: la...
2: per un punt, només per un punt, ha guanyat l'Evelyn.
0: L'Evelyn.
2: Que ho ha decidit la cançó, finalment.
0: Doncs moltes felicitats. I a veure, quan guanyen aquests concursants que tenim aquí, què? Què passa, Moisès? Explica'ns.
2: Els apuntem a la següent ronda, que serà, doncs, quan... abans de Nadal, que dèiem, segurament els 4 o 5 programes abans de Nadal seran programes perquè vingui la gent que ha anat passant de ronda. 4 o 5 no més, perdó. Seran més. 5 o 6 programes abans de Nadal serà gent que ja ha passat de ronda, com ara en aquest cas l'Evelyn. Els juntarem per nivells, igual que estem fent ara. Un dia seran nivells del bàsic o l'elemental, fins que hi hagi un guanyador final.
0: Un guanyador final. Per cert, que en el repte que hem presentat fa un moment, fa una estona, fa uns minuts, els que participin també optaran algun premi.
2: Sí, tindrem premis dels establiments col·laboradors. Nosaltres tenim una llista d'establiments col·laboradors, des de restaurants, a la ferreteria, és una mica de tot, i d'ell sortirà el premi que donarem al Nadal.
0: Doncs,
2: I per als nostres estudiants també.
0: També, també s'ho mereixen.
2: Sí.
0: Doncs el que fem és recordar, anirem recordant aquest repte d'aquest espai de català al llarg de la setmana, i els que hi participeu a través del WhatsApp, doncs també optareu aquests premis que ens deia ara mateix el Moisès. Doncs ho deixarem aquí, l'Evelyn i la Daphne Alexandra, que són participants, són estudiants d'aquests cursos de català. Que vagi molt bé. I a seguir endavant, amb molts ànims, no decaigueu mai, I amb el Moisès ens retrobarem d'aquí una setmana, que ja serà un dimarts normal, malauradament,
2: Ja ens tocarà...
0: Ja serà com un dilluns.
2: Aguantar una setmana i 5 dies.
0: Molt bé, exacte.
2: Molt
0: gràcies,
2: bé.
0: Moisès.
2: A tu.
0: Que vagi
2: bé. Adéu, bon dia.
4: Ep, no badis, vin Electroprix. Aquesta tardor renova casa teva amb les millors ofertes en electrodomèstics i tecnologia. Descobreix les nostres promocions en petit i gran electrodomèstic, televisors, telefonia, informàtica i molt més. Sempre primeres marques, productes eficients i d'última generació, als millors preus. I ara que arriba el fred, prepara casa teva. Aprofita les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor, amb equips d'instal·ladors professionals i instal·lació immediata. Demana pressupost sense compromís. I recorda, entrem entrega, posta en marxa i retirada del teu antic electrodomèstic gratuïta a tot Catalunya. I per posar-t'ho encara més fàcil, financia les teves compres sense interessos. Ep, no badis! Vine a Electroprix, el polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
5: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio. Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Un minut i escaig, arribem al punt de 11:15 del matí. Som a dimarts 13, 13 d'octubre de 2026, i aquestes són en titulars les notícies més destacades que ens expliquen avui des dels serveis informatius de Calafell Ràdio, calafell.tv, amb la Mireia Romaguera. Endavant, Mireia, molt bon dia de nou.
5: Molt bon dia. La maquinilla de Calafell celebra 100 anys d'història. L'antic mecanisme que ajudava els pescadors a treure les barques de l'aigua s'ha tornat a posar en marxa aquest passat dissabte, en una exhibició amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni. Calafell acollirà la inauguració del Festival de Cinema Ambiental Sancine el 7 de novembre. El municipi tornarà a ser una de les seus presencials oficials de la 33a edició del Sancine al Teatre Joan Colet de Calafell. Vacunat contra la grip sense cita prèvia a Calafell. Els centres cívics del municipi acolliran diverses jornades de vacunació. Només caldrà portar la targeta sanitària. Calafell acollirà la feina al forn de la Continental Cap d'Hoquei Patins. El pavelló Joan Ortoll reunirà el 14 i 15 de novembre els millors equips en una gran cita europea. Els nens del Vendrell repeteixen l'excel·lent actuació del concurs a la Diada de Santa Teresa en el seu centenari. El Vendrell ha recuperat el bus gratuït que connecta el centre amb l'hospital. Circula de dilluns a divendres amb una freqüència de 30 minuts. 8 detinguts acusats de robatoris amb força en habitatges de Catalunya i la Comunitat de Madrid. En parlarem a l'apartat de successos dels informatius. També parlarem que una quarta part de les estacions del Meteocat ja han superat la mitjana anual de precipitacions d'aquest any 2026.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Doncs sí, que seguim endavant. 10:31 minuts, dimarts 13 de març. No, de març no. 13 d'octubre de 2026. Som a dimarts, això és el que volia dir. Vinga, en un moment, que hi hagin clàssics per descobrir amb la Rosana Rion i també amb la companya Roser Ribas. Déu-n'hi-do, quantes fatades li dono jo també al calendari, canvio noms i Déu-n'hi-do, també canvio els mesos. Vinga, tenim nova cançó de Purple Disco Machine amb Mick, això que es diu Test My Luck.

0: aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
1: Doncs una setmana més reprenem clàssics per descobrir què llegim amb la Rosana Rion. Avui la Rosana ens porta una història diferent, però també molt coneguda per molts. Benvinguda a Calafell Ràdio. Rosana, com estàs?
2: Hola, molt bé.
1: Què ens portes avui?
2: Doncs avui parlarem d'Emily Bronte, una autora anglesa, britànica, que va escriure poesia, però també novel·la, i la novel·la més famosa és Wuthering Heights, Cims borrascosos. Bé, l'autora va néixer el 1818 a Yorkshire, Anglaterra, i és germana també de Charlotte Bronte, que va escriure Jane Eyre, que és un altre clàssic. Va perdre la mare molt jove i també dues germanes més grans, i la seva tieta va anar a viure amb el seu pare, i que era un reverent anglicà, i la va criar la seva tieta i el seu pare. I el seu pare era una persona molt interessant perquè donava molta llibertat a les seves filles. No estaven, per exemple, carabines, no estaven companyia per fer passejos soles, podien viatjar soles, estava molt orgullosa de les seves obres literàries. Estava una persona bastant atípica per l'època, no? Perquè doncs, va fomentar la creativitat de les seves filles i van sortir dues grans escriptores.
1: I aquesta obra en concret, de quin any és? Quin any es va publicar?
2: Cims borrascosos es va publicar el 1847, amb el pseudònim d'Ellis Bell. No? Aquí tornem a tenir una primera història i una mica la por de posar un nom de dona. Llavors hi ha aquest pseudònim, però després ja va tenir èxit, ja va utilitzar el seu propi nom. L'estructura és molt innovadora perquè incorpora diversos narradors. No és la típica història d'un narrador que va explicant la història, sinó que hi ha diferents punts de vista i durant la història hi ha diferents personatges que narren el que passa. No? Llavors és molt innovadora. I també hi ha hagut moltes adaptacions de l'obra, no? Cinematogràfiques. Mm-hmm. Una cosa molt interessant també és el llenguatge, que és un llenguatge bastant cru, i hi ha bastanta també violència, i això també és bastant nou dins de la novel·la de l'època, no? Que va fer que la recepció inicial no fos molt positiva, no? Se li va criticar aquesta crudesa, molts crítics literaris no van entendre bé aquests canvis de punt de vista, per això passa amb molts clàssics, no? Que comencen sent trencadors, i aquesta obra és diferent. O sigui, totes les obres són diferents si les llegeixes o veus la pel·lícula, però aquesta, per exemple, té aquest afegit dels diferents punts de vista, que això és molt difícil de veure cinematogràficament.

0: Què diries, més concretament, què diferencia aquesta autora d'altres perquè hagi perdurat en el temps, Rosana?
1: Bé, una de les coses principals són els personatges. I crea uns personatges inoblidables, no? Heathcliff, que és aquest noi que ha adoptat, maltractat, i Catherine, que és la filla legítima, la filla malcriada, però que tenen aquest lligam absolutament intensíssim, no? Que va més enllà de l'amor normal i corrent, és com una barreja entre germà i amant, no? És molt, són personatges que no són inoblidables, no? Quan els llegeixes ja formen part de l'imaginari que tens de literari i ja estan allà, no? Llavors, Heathcliff s'estima molt a Catherine, però es creu indigna i la deixa per anar a fer fortuna. I ella llavors es casa amb una altra persona que no estima, però que li dona una seguretat econòmica. Tampoc sap si Heathcliff tornarà, quan tornarà i quan torna. I la troba casada amb una altra, doncs es deslliguen un munt d'emocions molt violentes i molt intenses entre els dos personatges, de retrets i de passió també, perquè també es retroben, etc. I és una història que no desvetllarem al final, no? Però és tràgica, diguéssim, és tràgica.
0: És tràgica, i de què ens està parlant en realitat, en el fons?
1: En el fons està parlant del romanticisme, és a dir, el romanticisme no està lligat al que entenem com ensucrat i acaramelat, sinó a l'amor tràgic. L'amor romàntic sempre era un amor que acabava malament. A l'època del romanticisme hi havia fins i tot molts suïcidis. I llavors aquí ens trobem amb un amor que va més enllà de la mort. Fins i tot després de la mort, Heathcliff no és capaç de deslligar-se del que sent per Catherine, no? Llavors és d'una intensitat brutal i no té, un, com moltes altres històries, un final feliç que moltes vegades s'espera, no? que l'amor doncs acabi triomfant, i tot això la fa molt especial.

0: Ens portes algun fragment de l'obra, Rosana?
1: Sí, porto un fragment perquè és interessant veure també el moltes grans obres, el paisatge no està només allà com a decoració. I aquí també trobem que és un paisatge inhòspit, que està lligat als sentiments dels protagonistes, que són foscos, macabros, difícils, violents, no? I llavors hi ha un petit fragment on es parla del nom de Cims Borrascosos, no? Que és el nom de la casa on viu Catherine i Heathcliff. I diu, Cims Borrascosos és el nom de la casa del senyor Heathcliff. Borrascós és un adjectiu corrent a la contrada que es fa servir per descriure el túmul atmosfèric a què està exposat el paratge en temps de tempesta. Ben mirat, deuen tenir una ventilació ben pura i tonificada en tot moment allà dalt. És fàcil imaginar la força del vent del nord quan bufa per sobre de la carena per la inclinació exagerada d'uns quants avets que hi ha al capdavall de la casa i per una filera d'arbustos espinosos raquítics que estiren els membres cap a un sol costat com si demanessin almoina al sol. Aquesta descripció d'aquest lloc desolat, d'aquest lloc aspre, d'aquest lloc on de vegades ens plantegem com és que hi ha algú que visqui aquí, no? Hi ha alguns llocs que són molt inhòspits, no? En canvi la gent hi viu perquè tenen un lligam amb la terra, encara que sigui una terra molt complicada, molt difícil. I aquest és un d'aquests llocs, no? Però que acompanya molt tots aquests sentiments que llavors queden molt en el buit, no? Quan, parlant de Jane Austen, per exemple, i que sempre en societat, en festes, en relacions, no? Està molt embolcallada, no? I els sentiments són molt socials, estan molt connectats amb la societat. En canvi, amb Emily Bronte està molt despullat de tot, no? I la intensitat creix. Això ho sabem, per exemple, les persones que han viscut en un poble, no? Que tot en el poble és més intens, no? Quan algú neix, quan algú mor, quan algú passa alguna cosa, és més col·lectiva perquè tots, doncs, bueno, ara cada fella ha crescut moltíssim, però encara ara hi ha molta d'aquesta connexió, que en una ciutat queda totalment diluït. Si coneixes alguna persona del barri, de l'edifici, però no. Jo tinc la sensació de que els sentiments no són tan intensos. Com una persona que ha sempre viscut a la ciutat, evidentment té sentiments i també molt intensos, però que hi ha alguna cosa que es perd dins de l'anonimat de les ciutats, no? En canvi, amb els pobles i en aquest cas en un lloc tan desolat, no? tan buit d'altres, sí, aquí comença amb un veí, no? Però és un veí que viu en una altra casa i no hi ha més cases al voltant i tot això fa que es multipliqui, no? La intensitat de les emocions.
0: Per què hauríem de descobrir o redescobrir a Emily Bronte?
1: L'hauríem de redescobrir primer, com he dit, per sortir-nos de la part audiovisual, que és molt interessant i que està molt ben feta, eh? Les adaptacions són molt bones, tot i que l'última de Kenneth Branagh canvia el final, ho he de dir, el final no és com l'última adaptació, s'hauria de llegir, no el desvetllaré, però és un final diferent. I per veure aquests diferents punts de vista, per veure aquesta presència del paisatge, per veure... Sempre hi ha molt més, normalment, i és lògic, a la lectura que no a la versió cinematogràfica, que és una altra forma, però no pot incloure, ni ho ha de fer, no, evidentment, tot el que està al llibre escrit.
0: Doncs fins aquí la secció de Què llegim, clàssics per descobrir, amb la Rosana Rion. No sé si voldries afegir alguna cosa més.
1: Bé, doncs també es pot fer una comparativa de cinematogràfica, perquè ara tenim accés a diferents versions, no? I de vegades els clàssics més antics són més fidedignes, perquè la literatura... Clàssiques, clàssics de la literatura són clàssics perquè sempre reinterpreten i sempre s'adapten, no? Però aquí en aquesta última versió de Kenneth Branagh va haver-hi molta crítica a la pel·lícula i jo crec que amb raó. No està malament perquè bé, els actors són molt bons i les imatges són de gran interès i qualitat, però potser veure una versió antiga ens pot apropar més a l'obra que no aquesta última.
0: Doncs ens quedem amb aquesta anotació final de la Rosana Rion. Moltíssimes gràcies un cop més per estar aquí a Calafell Ràdio. No sé si ens podries avançar una mica, una pista sobre el pròxim autor o autora.
1: Bé, el pròxim autor és Scott Fitzgerald i parlarem del Gran Gatsby.
0: Molt bé, una bona obra també.
1: I tant.
2: Aquí ara, Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio.

0: És una de les grans cançons de la trajectòria musical de la britànica Dua Lipa, això que es diu Hotter Than Hell. Arribem a les 10:51 minuts en un moment, fem una pausa, una aturada, tindrem el temps, la previsió meteorològica i tot seguit Sota el Blau amb la Berta Marcet. Tot això aquí, en el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Seguim compartint fins la una.
1: Els matins és el millor moment per posar-te al dia del que passa al teu voltant, per aprendre moltes coses amb els nostres espais d'entreteniment i per escoltar la millor varietat musical amb les novetats i les cançons més recents. Calafell Matí.
0: I abans de la pausa, una de les novetats musicals de la setmana. És la nova cançó del Max Navarro. Es diu Amor de Pel·lícula. L'escoltem des del principi.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Doncs ara mateix, poc més d'un minut, i ja arribem a les 11 del matí. Moment del temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró. Endavant, Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable. Amb domini del sol a la primera hora, sí que hi ha alguns núvols. Aniran a més amb el pas de les hores, poden créixer nuvolades al centre del dia, en principi sense precipitacions, tot i que alguns models no ens descarten que pugui caure alguna goteta, poca cosa en conjunt, amb un cel més ennuvolat al centre del dia, però aclarint-se a la tarda amb més estones de sol i amb unes temperatures que han pujat, s'han situat entre els 18 i 19 de mínima, mentre que la màxima continuarà sent alta per l'època i voltarà als 24 o de 24 a 25 graus amb una humitat que serà moderada. Al centre del dia, vents en conjunt febles en forma de brises amb domini del Garbí al centre del dia i amb marejol a la mar. De cara a demà continuem una situació anticiclònica dominada pel sol amb alguns intervals de núvols baixos, sobretot fins a mig matí i a partir de mitja tarda, i amb més sol al centre del dia, amb unes temperatures que no han de variar gaire i continuarien estant entre els 18 i els 25 graus amb una humitat força alta, especialment de nit, i una miqueta més moderada al centre del dia. Vents febles amb terrals fins a mig matí i marinades especialment de Garbí al centre del dia i fent que a la mar hi hagi una miqueta de marejol, però poc destacable.
0: Doncs gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs ara mateix llueix el sol aquí a Calafell i la temperatura ambient a hores d'ara és de 23 graus centígrads. El temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró.
2: Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a

0: Avui tenim un dimarts vestit de dilluns, començant setmana, però la sort és que no som a dilluns, som a dimarts. Avui, dimarts 13, per cert, eh? I engeguem una nova edició de Sota el Blau, aquest espai que parla de la biodiversitat marina amb la Berta Marcet. Berta, molt bon dia.
1: Bon dia, Ferran.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: Això de que sigui un dimarts, però que sembli un dilluns, i això que comencem la setmana ja més avançada, va bé, eh?
1: Sí, sí, sempre va bé, això.
0: Sempre va bé. Sí. Seguim parlant de la biodiversitat marina, per això el títol d'aquest espai, Sota el Blau. De què parlarem avui, Berta?
1: Doncs avui parlarem d'un animal que va portar de cap Aristòtil, que va obsessionar a Freud, que pateix 5 metamorfosis al llarg de la seva vida i del que encara no l'hem vist ni néixer, ni morir, ni reproduir-se. Avui parlarem de l'anguila anguila, de la família dels anguiliformes, o el que és el mateix, l'anguila europea.
0: Déu-n'hi-do, eh? Portava de cap a molta gent, l'anguila.
1: Molta gent durant molts anys.
0: Sí. Clar, alguns diuen anguila, angula... Deies anguila, anguila, eh?
1: Sí.
0: També. Hi ha diverses maneres de dir-ho, o són animals diferents, anguila, angula, què?
1: L'anguila i l'angula són el mateix animal, però en diferents fases de la seva vida. Passen per diverses fases, per això ha portat de cap a tanta gent. Sí.
0: No se sap encara ni com neixen, ni moren. Comencem per aquí, explicant una miqueta doncs, aquesta curiositat. I per què passa això, a veure?
1: No s'ha vist mai. S'ha deduït on neixen i on moren, però no s'ha vist mai, ni com es reprodueixen, tampoc, les anguiles. Per això ha portat tant de cap a molta gent durant molts anys. De fet, el primer va ser Aristòtil, que al segle IV abans de Crist, un dia va disseccionar una anguila i va veure que no tenia aparell reproductors. I aleshores va dir, este no és ni macho ni hembra, así que no puede tener descendencia. I a partir d'aquí van començar diferents teories de diferents biòlegs, inclòs ell, que ell va dir que sortien per generació espontània del fang. En aquells moments, les mosques també es pensava que sortien per generació espontània dels cadàvers, de la carn putrefacta. I doncs, van dir, doncs, aquestes també, les anguiles surten del fang per generació espontània. I durant molts anys, molts biòlegs i diferents científics van estar deduint doncs, que si salia de les gotes del rocío, que si bueno, és curiós, clar en aquella època tenien els recursos que tenien.
0: No hi havia els coneixements científics ni els mitjans, tampoc.
1: No, i clar, es portava de cap, perquè per ells no era normal que un animal no tingués aparells reproductors. I fins i tot un va dir que sortia dels escarabats. De fet, aquesta divina concepció de les anguiles era coneguda i durant la Quaresma, durant molts segles, es menjava anguila. Que no es pot menjar carn, doncs es menjava anguila, perquè era com puro, un animal puro.
0: Vaja.
1: Perquè no el reproduïa.
0: Clar, clar.
1: Sí, clar, sí. Sí, sí, i després d'Aristòtil, o sigui, uns 2.000 anys més tard, imagina't, Freud, dintre de la seva búsqueda de la sexualitat i tot això, va saber que havien trobat els òrgans sexuals d'una anguila femella a Itàlia. I això per ell va ser que, vamos, diu, jo me voy a ir a Itàlia a buscar-li els testicles a l'anguila. No pot ser que s'hi trobi la de la femella i de mascle, no tinguem mascles, no tinguem testicles. Tot el que se'n va anar a Itàlia i va estar allà durant molts anys i va arribar a disseccionar més de 400 anguiles a veure si li trobava els testicles.
0: I no va trobar els picarols, o sí?
1: Ell va dir que sí.
0: Sí.
1: Però no es va fer ressò dintre la comunitat científica de que ell havia trobat els picarols.
0: Els picarols, eh?
1: I per tant, jo crec que realment no els va trobar, però va dir que sí sí, perquè no.
0: Però en canvi sí que van trobar l'anguila amb els genitals femenins.
1: Sí, una anguila femella van trobar-li els genitals femenins. Aquí va ser com, esto no puede ser.
0: Clar, això va passar ja fa alguns anys, dècades molt. Sí. Actualment sabem la manera de reproducció, perquè al igual no sabem ni com neixen ni com moren, però sabem com es reprodueixen, tampoc?
1: No s'ha vist mai.
0: No s'ha vist mai?
1: No. En llibertat no s'ha vist mai. I en captivitat les anguiles europees no s'ha aconseguit fer-ho. No se sap.
0: Mare
1: Té moltes incògnites aquest animal. Anem a descobrir-la, seguim.
0: Sí.
1: Anem a veure el periple, al llarg de la història, dels científics que han anat trobant i que s'han anat trobant ells.
0: En algun moment m'agradaria que expliquessis, per aquells que som desconeguts de l'anguila, què és, perquè és com un què? Com
1: és, una... és un peix.
0: És un peix.
1: L'anguila és un peix.
0: És un peix.
1: Que té, té unes escames molt petitetes i està recobert d'un moc. Les anguiles les coneixem més aviat d'aigua dolça, perquè són animals que són catàdroms. Què vol dir això? Que la majoria de la part de la seva vida viuen en aigua dolça, però que necessiten del mar per reproduir-se i néixer.
0: Val.
1: I aleshores la fase de l'animal en aigua dolça és aquesta allargada d'anguila i que són força grans. Les femelles poden arribar a fer un metre de llarg.
0: Que a mi, no sé, per aquesta forma em resulta com a desagradable o, si més no, em fa una miqueta com de, diguem-li, per la seva jet, em fa por, la veritat, em fa una miqueta de respecte a mi.
1: Són llafiscoses, no? Són aquestes
0: també...
1: coses que a vegades ens fan una mica d'encúnia perquè són llafiscoses.
0: No sé. Sí, potser per la forma em recordo una serp, no ho sé.
1: Exacte, sí, també
0: potser
1: són allargades.
0: Potser perquè també les serps em fa molta por, de veritat.
1: Deu vindre per aquí, també.
0: Deu venir per aquí, sí, exacte.
1: Sí, sí.
0: Vinga, tornem una miqueta on estàvem.
1: Val. Després de Freud, un naturalista va trobar un peix que era així transparent, en forma de fulla, amb els ulls grans, que no l'havia vist mai, i va dir, mira, he trobat una nova espècie. I el va catalogar com a Leptocephalus.
0: Mm.
1: 20 anys més tard... uns biòlegs tenien aquests leptocèfalus dintre d'uns aquaris i els estaven alimentant i estudiant-los i llavors van veure que patia una metamorfosi i que es convertia en una angula de cristall.
0: Angula.
1: Angula. Una angula que és una altra fase. Ara veurem
0: és una altra fase.
1: És una altra fase de l'anguila. Per això és un animal molt complex.
0: Sí.
1: I aleshores van dir, ostres, no eren animals diferents. Resulta que és una anguila. Però
0: Val.
1: És una fase larvària de l'anguila. Llavors, a aquesta fase larvària se li diu Leptocephalus, però ara ja sabem que és de la mateixa espècie.
0: Hmm.
1: I després, o sigui, al cap de 20 anys més també, un oceanògraf, el Johann Smith, va liderar diverses expedicions perquè va decidir que volia saber on naixien les anguiles. Llavors, durant 20 anys va agafar... va liderar expedicions i anava pel mar a veure on naixien les anguiles. Com buscaries tu l'origen d'aquest animal?
0: Mare meva, jo el que estic pensant i estic veient que ha portat de cap a tots els científics i encara es desconeix. Fa molts segles que van darrere de la pobra angula, anguila, malgrat que és el mateix, amb diferents fases.
1: Sí, és molt complicat.
0: Molt complicat.
1: Molt complicat.
0: Perquè les anguiles, on viuen? A quina zona del món? En quin mar? On les podem trobar?
1: La major part de la seva vida viuen en els rius.
0: Sí, això es deia, és d'aigua dolça, però de quina... És a dir, en qualsevol zona del planeta poden sobreviure, poden viure, o necessiten un clima concret? On les trobem?
1: Hi ha l'anguila europea, la japonesa i l'americana. Aleshores ja et pots fer una idea més o menys de les zones. L'anguila europea es distribueix per tot el que és Europa, la part de l'Atlàntic i el nord d'Àfrica.
0: Aquí al Mediterrani en tenim o no?
1: Sí, al delta de l'Ebre.
0: Val, molt bé, jo pregunto davant del desconeixement, que jo en la meva vida soc molt ignorant de moltes coses, no puc saber-ho tot, com tothom.
1: Mira, els científics han estat 2.000 anys aquí
0: clar,
1: amb les anguiles.
0: Jo sé que l'anguila me l'han oferta de menjar, no l'he menjada mai, però em sembla que sí que n'he menjat d'angules, per la qual cosa, sí, d'aquesta manera sí que l'he menjada.
1: Sí. Doncs això, ha portat de cap a molts científics durant tot aquest temps. I el científic aquest, l'oceanògraf, que estava esbrinant d'on venien les anguiles, el que va fer és anava per l'Atlàntic, per l'oceà, i anava agafant, pescant, el Leptocephalus, la primera fase aquesta que pensàvem que era una espècie diferent, i els anava mesurant, amb la conclusió de quan més petits siguin, més a prop estarem d'on neixen.
0: Clar.
1: I així es va tirar 20 anys.
0: La teoria, potser no és desencertada del tot,
1: no,
0: però complicada, complicada.
1: Imagina't, i en aquella època, saps? Amb els vaixells.
0: Mare.
1: Tot el que va arribar, les més petites que va trobar, el van portar cap al Triangle de les Bermudes.
0: Vaja.
1: I allà es va quedar en el límit del Mar de los Sargazos. i aleshores va deduir que les anguiles es reproduïen en el mar de los Sargazos. I això s'ha confirmat 200 anys més tard, el 2022, fa 4 dies, que li van posar uns xips de reconeixement satelital amb unes anguiles que les van seguir fins al mar de los Sargazos, que són 5.500 quilòmetres des d'aquí, i amb les que van poder veure que morien allà, al mar de los Sargazos. Però no hem pogut veure com es reprodueixen, de veritat, que això és. I sí que vam poder veure que durant el dia estan entre 600 i 800 metres de profunditat i durant el dia estan, durant la nit pugen a 100-200 metres de profunditat. Per això també era tan difícil. No es veien les anguiles al mar. No es pescaven perquè estaven molt profundes.
0: Segons el que has explicat, i si no ho he entès malament, en aquest mar de los Sargazos és on es reprodueixen, o almenys neixen i moririen.
1: Exacte. Allà és on neixen, es reprodueixen i moren.
0: Les d'arreu de tot el món?
1: No, les japoneses és el mateix, però a la fosa de les Marianes. Tenen una predilecció per les zones complicades, aquestes.
0: Mare de Déu, doncs sí que es mouen, no? Sí que migren.
1: Sí, migren molt. És que és una incògnita, la veritat, i a més és això. Anem a veure per fases com és la seva vida i el seu cicle i tot el seu recorregut. És això, elles neixen com a leptocèfalos, aquests peixos plans, transparents, en forma de fulla, al mar de los Sargazos, i comencen a recórrer orientant-se per la terra. Primer es deixen portar per les corrents del golf, les porten i així les reparteixen,
0: sí.
1: I no saben com, tenen una orientació magnètica, que saben com sortir de la corrent per quedar-se a la zona on han d'anar, perquè sempre van als mateixos llocs.
0: Sí. Uau, Déu-n'hi-do, sí. És molt curiosa, la natura, en aquest cas, aquests animals.
1: Aquests animals són molt curiosos. En el cas de l'anguila europea, doncs és això, venen fins al nord d'Europa, a la zona d'Europa i al nord d'Àfrica, i quan ja s'estan apropant a terra, comença la seva primera metamorfosi. La seva primera metamorfosi és de passen de la fulla transparent a el seu cos es queda d'una forma arrodonida, redueix de tamany perquè atrofia l'estómac i deixa de menjar i tota l'energia la gasta amb la seva metamorfosi i se li fan els ulls molt petits, de manera que quasi bé no veu res, però té un olfacte extraordinari que és capaç de detectar a una gota d'aigua dolça d'un riu enmig de l'oceà.
0: Uau.
1: Sí.
0: Uau.
1: En aquest moment, encara no està definit el sexe de l'animal, però és quan es decideix el sexe que tindran.
0: Val.
1: En funció de la població. Si hi ha molts animals en un espai molt reduït, la majoria seran mascles. Si hi ha pocs animals en un espai gran, la majoria seran femelles.
0: És a dir, que poden decidir el seu sexe?
1: Sí, es decideix en funció de la població que hi ha.
0: Uau.
1: I de la competència o la falta. Sí,
0: curiós,
1: sí.
0: Curiós també. En aquesta fase com les anomenaríem?
1: Aquestes són les angules de cristal, que són les que ens mengem, les que has comentat tu alguna vegada, que les pots haver menjat.
0: Sí.
1: Són caríssimes.
0: Caríssimes.
1: Són caríssimes.
0: Però també hi ha sucedanis, que...
1: Sí, les gules,
0: les
1: la gula gules, del norte.
0: Que és el mateix o no?
1: No, no té res a veure.
0: No,
1: la gula del norte és la versió econòmica i accessible de les angules, ja que la gula del nord seria com un surimi. Està fet de proteïna de peix i li dona la forma aquesta de les gules perquè...
0: Mare meva. Doncs jo no sé, potser m'he menjat la versió barata, econòmica, que no pas la cara,
1: Actualment, les primeres angules que es pesquen quan s'obre la veda poden costar 5.500 euros al quilo.
0: Estic segur que no eren angules el que vaig menjar, llavors. Sí. Ja t'ho garanteixo.
1: És que és una... Bueno,
0: doncs no,
1: després ja parlarem de tot això, perquè també és...
0: Seguim una miqueta amb el recorregut que fa en la vida, les angules o anguiles.
1: Aquí pateixen, comencen a pujar cap amunt als rius i pateixen la seva segona metamorfosi, que passen a ser angulons.
0: Angulons.
1: Angulons.
0: Aquí, o sigui, angula, però més gran,
1: Sí, exacte.
0: Del
1: comencen
0: tamany.
1: A créixer, poden arribar a fer uns 18 centímetres de tamany. O sigui, ja són...
0: I allargats,
1: Allargats ja en forma de serp cuc, aquestes que deies tu.
0: Sí, el que em fa una miqueta de iu-iu.
1: Sí. Aquí comencen ja, el seu cos s'adapta a l'aigua dolça, perquè recordem que venen d'aigua salada.
0: Sí, clar.
1: El seu cos s'adapta a l'aigua dolça, comença a menjar de nou, se li torna a fer una altra vegada l'aparell digestiu perquè se li havia atrofiat en forma d'angula.
0: Sí, recordo. Sí.
1: I comença a pigmentar-se i a menjar, i comença a tornar-se d'un color marronós. En aquesta fase ja comencen a poder reptar per fora de l'aigua.
0: Déu-n'hi-do.
1: Són peixos que poden sortir de l'aigua i respirar per la pell.
0: No se deuen allunyar gaire, no?
1: No, es queden pel fang. Això ho utilitzen per poder saltar obstacles que es trobin al pujar riu amunt.
0: Seria la funció, que el poder sortir de l'aigua per això, per salvar obstacles.
1: Exacte.
0: No per altra finalitat, no buscant res més.
1: Conquerint també, perquè així poden conquerir espais on ara no hi hagi gules i no tinguin competència.
0: Molt bé, i suposo que s'arrosseguen en forma de serp, no?
1: Exacte.
0: Que és la manera de, de poder avançar. Com
1: sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Aleshores ja, quan ja arriben a les parts més altes del riu, és quan pateixen la seva tercera metamorfosi i passen a ser la anguila amarilla, l'anguila groga. Aquí és l'etapa més llarga de la seva vida. Aquesta és l'etapa més llarga en la que comença la seva pigmentació, el seu llom es torna d'un color marronós verdós i el ventre de color groc.
0: Val.
1: Que això li permet camuflar-se molt bé a les lleres dels rius, perquè la part de dalt sempre és més verda o fosca, i les pedres i el fang sol més ser més claret com el ventre groc. Són absolutament voraces en aquesta etapa de la seva vida. S'ho mengen tot el que troben.
0: Tot.
1: Cucs, gripaus, crustacis...
0: I ja tenen dimensions ja una miqueta més considerables, entenc, no? Per poder-se menjar, per exemple, un gripau.
1: Exacte, sí, sí. Els mascles arriben més o menys a mig metre de longitud. I les femelles, un metre.
0: Femelles més grans?
1: Les femelles són més grans i arriben més amunt. Les femelles poden arribar fins a 1.000 metres d'alçada.
0: Curiós, eh? Que siguin les femelles en aquest cas, quan en moltes altres espècies, doncs, potser les femelles doncs, són més petites.
1: Exacte. En aquest cas té una explicació, que és que tenen menys competència quan més amunt van, i que és una etapa de la seva vida en la que estan emmagatzemant molt greix per poder després tornar una altra vegada cap al mar de los sargazos. I aleshores les femelles, com que hauran de pondre els ous, i això és una despesa d'energia molt gran, doncs clar, han de ser més grans i emmagatzemar més greix per poder després fer tot això.
0: El que sabem segur és que les femelles tenen els ous i són les que posen els ous, eh?
1: Sí, el que passa és que, ja et dic, que això s'ha vist puntualment, però no s'ha vist fer-ho.
0: Són teories que no estan del tot confirmades.
1: Clar, no sabem si pateixen una altra metamorfosi just abans de reproduir-se.
0: Clar, de moment el que ens explica avui la Berta és el que es coneix.
1: Exacte.
0: Que potser d'aquí un temps surt una altra teoria, poden demostrar que hi ha una altra fase, un altre procés que canvia tot el que ens explica avui la Berta.
1: Sí.
0: Vale, tenim aquestes femelles, aquests mascles, metre i mig metre, que s'estan engreixant a les parts del riu.
1: Sí.
0: I ara què?
1: Durant aquesta etapa, que és l'etapa més alta de la seva vida, més llarga, en la natura es creu que poden viure uns 20 anys. En captivitat han arribat a tindre-les entre 40 i 80 anys.
0: Mare de Déu.
1: I hi ha una família sueca que diu que van tindre la família una anguila durant 150 anys.
0: Mare de Déu, jo on la va tenir, per cert, on la tenien?
1: Abans aquestes anguiles, els romans, les anguiles, les feien servir, les posaven en els pous d'aigua perquè les mantenien nets, ho tenien tot net i ho netejaven tot, i els hi purificava l'aigua.
0: Clar, i es menjaven tot a qualsevol bitxo que podia haver-hi.
1: Exacte, i després se les menjaven, també.
0: Ah, també, clar, era una font d'alimentació.
1: Sí.
0: Vale, hem d'anar acabant.
1: Sí.
0: D'aquesta fase de l'anguila groga, a què?
1: Passem a la fase d'anguila negra, o sigui, platejada, perdó.
0: Platejada.
1: Platejada, que és la que se'n va cap al mar. Fa
0: torna
1: el seu recorregut
0: baix,
1: de baixada, que no se sap en quin moment ho decideixen, ni per què, ni
0: quants anys han passat, perquè se suposa que poden haver passat anys.
1: Sí, bueno, això, entre 20 anys, entre 20 i 40 anys a la natura, però no se sap en quin moment, quin és el factor que fa dir,
0: Vinga, ara sí, toca tornar una miqueta cap a baix, a reprendre el camí.
1: Han de desfer el camí,
0: i
1: aleshores, quan arriben a l'aigua salada, pateixen la seva última metamorfosi. Aquí passen a platejada, que és que també atrofien el seu sistema digestiu de nou completament, no tornaran a menjar mai més a la seva vida.
0: Vaja.
1: Els ulls se li dupliquen de tamany, perquè així poden veure enmig de la foscor de les profunditats aquestes anant cap al mar de los sargazos.
0: Entenc que el color també és per adaptar-se una miqueta
1: Exacte.
0: A viure ara una altra vegada en el mar.
1: Exacte. Se li torna el llom de color negre la panxa sí, de color platejat brillant.
0: Val.
1: De manera que això anirem veient en molts animals, que si des de sota mires cap amunt i és de dia i el ventre és blanc, no el veus. No,
0: clar.
1: I si des de dalt mires cap a baix i el llom és fosc, tampoc no ho veus.
0: Doncs una manera de camuflar-se, no? D'integrar-se doncs, en aquest espai.
1: Exacte.
0: Per passar desapercebuda.
1: Sí, sí, sí. I es tiren també un any, entre un any i dos anys, per arribar al mar de los Sargazos.
0: I allà, segurament, acaben la seva vida.
1: Sí, allà sí que saben que moren perquè els xips que els hi posen es desenganxen quan mor l'animal. Sabem que reprodueixen i moren, però no ho hem vist mai.
0: En quin moment està l'anguila en el món? Perquè, malauradament, estem veient que molts animals, també sota el blau, sota el mar, també estan patint moments molt delicats que la seva supervivència doncs, perilla.
1: Sí. Als anys 60 hi havia tantes anguiles que angules, aquestes que ara valen 5.500 euros al
0: sí.
1: quilo, doncs abans es donaven de menjar les gallines i els porcs. N'hi havia tantes que... Als anys 60, d'això fa 4 dies, 60 anys. I ara, des d'aleshores, s'ha reduït un 98% la seva població. Està en perill crític d'extinció. Si no fem alguna cosa, aquests animals es moviran i encara no haurem resolt els seus misteris que encara tenen. Aquí a Espanya, al febrer, es va tornar a votar per tercera vegada a la prohibició de la seva pesca, ja que és l'únic animal del món en perill crític d'extinció que es permet la seva pesca en format de leví, o sigui, en estats larvaris de...
0: Yeah.
1: És l'únic animal.
0: Allò de pezqueñines no gràcies, ah, allò em sembla que de moment hi ha llocs que no funcionen.
1: Doncs aquí a Espanya totes les comunitats van votar en contra de prohibir la seva pesca, excepte Catalunya i el País Basc, que van dir que s'ho havien de pensar, que necessitaven més informació. Total, que seguim permetent la pesca de les angules.
0: Doncs amb l'estat que està, no crec que... No sé què fa falta, que desaparegui del tot per prendre consciència. Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, hi ha mercat negre, hi ha pesca furtiva... Sí.
0: Doncs sabem que n'hi ha tres tipus d'anguiles, europees, americanes i japoneses, ens deies, eh?
1: Sí, exacte. I això, a part de la pesca furtiva, de la pesca, un dels problemes principals que tenen són les preses. Les preses i les centrals hidroelèctriques. Perquè en les preses, quan les angules pugen amunt al riu, es troben amb les barreres. I algunes sí que els estan fent uns passos biològics que li diuen perquè l'animal pugui passar pel lateral. Però de baixada, l'anguila groga es troba amb les turbines de les centrals elèctriques i
0: ja
1: les matxaquen, les trituren.
0: Clar.
1: I sí que estan fent algunes que a la tardor, quan les nits, que hi ha lluna nova i que hi ha tormentes, que és quan les angules, quan les anguiles baixen cap a baix, paren les turbines perquè puguin passar.
0: Doncs déu-n'hi-do, avui parlant de les anguiles, que espero que no es trobin en el mercat per poder-les comprar o on sigui, perquè si estan amb aquest risc de desaparèixer, doncs no seria... Segur que moltes persones paguen grans quantitats, eh?
1: Sí.
0: Com un àpat exclusiu.
1: Tant de bo deixin de pescar-les, em sap greu pels que viuen d'això, però nosaltres podem viure de moltes altres coses.
0: Exacte, exacte. Doncs avui, sota el blau, amb la Berta Marcet, hem parlat de les anguiles, angules i tot el procés, des de que són molt petitones i fins que moren ja, amb tamany ja, que són considerables. Berta, moltes gràcies. Ens retrobem el pròxim dimarts, la setmana vinent. Que vagi bé.
1: Gràcies, Ferran.
0: Adéu a tu.
1: Adéu.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: 4 minuts, arribem al punt de 2:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars, l'abans informatiu, amb la Mireia Romaguera. Endavant, bon dia.
5: Molt bon dia. La maquinilla de Calafell celebra 100 anys d'història. L'antic mecanisme que ajudava els pescadors a treure les barques de l'aigua s'ha tornat a posar en marxa aquest passat dissabte, en una exhibició amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni. Calafell acollirà la inauguració del Festival de Cinema Ambiental Sancine el 7 de novembre. El municipi tornarà a ser una de les seus presencials oficials de la 33a edició del Sancine al Teatre Joan Colet de Calafell. Vacunat contra la grip sense cita prèvia a Calafell, els centres cívics del municipi acolliran diverses jornades de vacunació. Només caldrà portar la targeta sanitària. Calafell acollirà la feina al forn de la Continental Cap d'Hoquei Patins. El pavelló Joan Ortoll reunirà el 14 i 15 de novembre els millors equips en una gran cita europea. Els nens del Vendrell repeteixen l'excel·lent actuació del concurs a la Diada de Santa Teresa en el seu centenari. El Vendrell ha recuperat el bus gratuït que connecta el centre amb l'hospital. Circula de dilluns a divendres amb una freqüència de 30 minuts. 8 detinguts acusats de robatoris amb força en habitatges de Catalunya i la Comunitat de Madrid. En parlarem a l'apartat de successos dels informatius. També parlarem que una quarta part de les estacions del Meteocat ja han superat la mitjana anual de precipitacions d'aquest any 2026.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs vinga, som-hi ara mateix, segons, i encara no hem arribat al punt de 12:15 del matí, que engeguem una nova edició de l'Astrodeva amb l'Eva Gutiérrez. Molt bon dia,
1: Astrodeva. Bon dia, Ferran. M'estava jo arreglant el cabell i em vas enganxat al pinganillo.
0: Bueno, i què? Clar. No passa res.
1: Perquè jo no m'ho esperava ja, perquè són 29 i jo deia, sí, bueno, fins a 30 tinc un minut de acicalar-me.
0: Sí, acicalar-te, bueno... Sí. Doncs mira, no passa res, també ens podem acicalar avui que no ens graven per la tele.
1: Avui no ens graven, vale, vale.
0: Llavors dona igual, que sortim despentinats, doncs sortim despentinats.
1: És el bo de la ràdio,
0: que
1: no?
0: Que rasques la panxa, doncs no passa res.
1: No passa res.
0: Que treus un moc, doncs no passa res.
1: Estic
0: no
1: en pijama i potser ningú sap, no?
0: Exacte, però jo ja asseguro ja que no has vingut a la ràdio en pijama, que has vingut molt acicalada, que dius tu, i molt arreglada per engegar aquesta nova edició. Què farem avui, per cert?
1: Doncs avui parlarem una mica d'on ve el costum de consultar l'horòscop, no? És a dir, d'on ve aquesta tradició i des de quan mirem els astres, doncs buscant respostes potser sobre la nostra vida, el que ens passarà, o si el que quan llegim l'horòscop doncs té alguna cosa a veure realment amb el que es feia fa 2.000 anys.
0: Però també buscarem una miqueta de l'origen de l'horòscop.
1: Sí, no parlarem només una mica, no, i del que és realment i del que no és. Una petita reflexió, o almenys el meu punt de vista. I després que cadascú també investigui per la seva...
0: Ah, doncs em sembla força interessant perquè són moltes les persones que mirem l'horòscop, i que ens agrada. A vegades fem com sempre i tothom hauria de fer. Ens quedem amb el que ens interessa i allò, si diuen coses negatives, doncs passem olímpicament, també.
1: Jo sempre miro balança, però si no m'agrada, me'n vaig a Àries, i si no, me'n vaig a Verge, i si no, me'n vaig a Peixos. Algú m'agradarà.
0: Clar, però tu ets balança, balança.
1: Sí, però bueno, a mi si no m'agrado, me'n vaig a una altra, perquè
0: tot tant... Això. I també a través de les cartes del tarot, buscarem doncs aquella recomanació de la setmana, no?
1: La setmana, sí, per veure una mica les energies disponibles durant aquesta setmana.
0: Doncs vinga, som a dimarts. Comencem. I això és Astrodeva.

0: Doncs vinga, anem a parlar del tarot, de l'origen i una miqueta aquest costum que tenim moltes persones, eh? Vinga, va, anem a consultar l'horòscop, com es presenta la setmana.
1: Tu el veus, no? Tu sempre el llegeixes o el consultes...
0: Saps què passa? Que ja directament a les xarxes socials l'algoritme, com que ja m'ha calat, doncs ja m'ho proposa. Sobretot, també molt vinculat amb el tarot.
1: Perquè sí, ara està molt de moda.
0: Està molt a les xarxes socials. Jo és que em surten a mi, jo soc verge, per aquells que no ho sàpiguen, que si Virgo pa aquí, que si Virgo pa allà, i em surten, doncs, moltes persones tirant el tarot per explicar-me com es preveu el meu horòscop, vull dir que...
1: Bueno, de fet... Sí, l'horòscop l'hauríem de consultar només des d'una font astrològica.
0: Clar, aquell era, suposo que l'origen, no? A través de l'astrologia...
1: Doncs, tradicionalment...
0: Sí, però és que ara ja ho miren a través de les cartes.
1: Bueno, jo sóc la primera que ho fa així,
0: vale?
1: I ho he de dir, que no passa res.
0: No passa res,
1: és una forma també d'entreteniment, és una forma de canalitzar l'energia per un signe, de la mateixa manera que faig una petita canalització o interpretació de les energies de la setmana. No estic mirant per cadascú, sinó a nivell general. Llavors ens concentrem en aquell signe, els tarotistes, i preguntem per aquell signe. Hi hauran tarotistes, evidentment, que ho facin sense concentrar-se molt, i hi hauran persones que som una mica de la vella escola que sí que ens concentrem. Bueno, jo almenys m'ho prenc molt en sèrio, però sí que és veritat que s'ha de dir la veritat i s'ha de ser una mica coherent, que és que l'horòscop, és a dir, si jo he de consultar algú amb l'horòscop, sempre, almenys jo a nivell personal, me'n vaig més...

0: signe ascendent i on teniu la lluna, que per això és necessari descarregar el que és la carta natal a qualsevol portal d'astrologia, alguna que sigui seriosa, evidentment.
1: Sí, perquè a mi m'han donat tantes versions.
0: T'han donat moltes.
1: Sí, jo sé que, a veure, crec i penso que sóc balança de descendent.
0: Descendent, sí, bueno, podria ser.
1: Sí, però d'altres m'han dit que si era escorpí, que si era... Què més m'havien dit? Por ahí, Taura, no sé.
0: Bueno, heu de mirar pàgines una mica serioses.
1: Em quedo amb la balança, per això.
0: Jo us puc recomanar alguna, no sé si... Això no sé si és publi o no,
1: no, no
0: però bueno...
1: No, no es pot fer això, no.
0: Ah, bueno, és igual,
1: quina,
0: busqueu.
1: Digues.
0: Hi ha un parell de portals que a mi em donen bastanta confiança, un que és a nivell mundial, que és astro.com, val? Uh-huh. Aquesta per mi és de les millors, i realment aquesta informació ens la donen totalment gratuïta. Vale? És a dir, que està molt bé. I després, carta-natal.es. Vale? Aquesta pàgina també és bastant seriosa. Després hi ha un munt de pàgines d'astrologia, el que passa és que, clar, si no tenen bé posat el plugin de perquè això és un plugin, un programet que li posen a la pàgina web, doncs si no és de molt bona qualitat, doncs no s'anirà
1: no com gaire.
0: Molt... No encerta gaire.
1: I l'última tendència és que el xat GPT, per exemple, la IA,
0: sí.
1: Ara ho fa tot, ara ho calcula tot, i compte, perquè a vegades no ho fa bé.
0: Jo el xat GPT jo no l'utilitzaria per fer el càlcul, però sí que podeu anar amb la vostra carta descarregada, feu una captura de pantalla, per una mica per prudència, jo sempre intento doncs treure el que són les dates, no? Si hi ha alguna data important o una dada personal, no? Doncs això es treu i llavors podeu ficar doncs una captura de pantalla i pam, i li fiqueu al xat GPT. I el xat GPT et pot fer una... Bueno,
1: una
0: s'apropa bastant, s'apropa bastant.
1: Ho has provat, eh?
0: Jo sí, amb la meva ho he provat moltes vegades i sobretot amb la revolució solar, que, bueno, és això que estem parlant té a veure amb el tema de l'horòscop, eh? Però crec que és interessant que ho feu, sempre, evidentment, tenint en compte que doncs d'anar a un astròleg professional, vale? Però per sortir una mica del pas, el que podeu fer també és descarregar la revolució solar, que és una mica el que et passarà durant aquell any, val? És a dir, que de la mateixa manera que descarregues una carta natal, hi ha l'opció de carta natal i revolució solar, o només la revolució solar. Te la descarregues, captura de pantalla o la passes sencera, com vulguis. Bueno, jo intento treure aquestes dades més personals i pam, no? I li preguntes, vale, ara ja tens aquesta informació. Amb aquesta informació que t'he passat, quina és l'energia disponible o les facilitats, no el que em passarà, quines són les facilitats per mi, potser en l'àrea de l'amor o del treball o de l'economia o de la família, i això es pot mirar, és molt interessant, però sempre utilitzant el xat GPT o qualsevol tipus d'IA amb una mica de seny.
1: Sí. I ja donant-li, facilitant-li aquesta informació de la carta natal o...
0: Però si li demaneu que us faci el càlcul, aquí hi ha moltíssimes possibilitats de que s'equivoqui, però moltíssimes, moltes, perquè pot agafar doncs uns càlculs de l'astrologia vèdica, de l'europea, de la no sé què, o no d'aquell any i d'un altre, no? I et fa un croquis i et dirà, ai, mira, en el 2026 et quedarà sense estalvis, no? I no, potser és la carta natal d'un altre. La nostra no, Ferran?
1: La nostra no. Més, si parlem d'estalvis.
0: No.
1: Qui els tingui.
0: Sí.
1: Vinga, anem a avançar amb això que deien de l'Europa.
0: Llavors, parlàvem que al principi doncs, aquestes observacions amb els babilonis no es feien per saber com els aniria la setmana, no?, a una persona concreta, sinó per interpretar una mica les possibles senyals relacionades doncs, amb el rei, les guerres, les collites o el futur territori. He de dir, a més, que els metges dels reis, els metges personals, eren astròlegs. Aquí ho deixo. Doncs això comença a canviar aproximadament al segle V abans de Crist, quan apareixen alguns dels primers horòscops personals que s'han conservat. En aquests textos ja es registraven doncs, com estava el cel en aquell moment, en el moment del naixement d'una persona, i es relacionava també aquesta configuració amb alguns aspectes de la seva vida, no? És a dir, que ja trobem la idea de que el moment en què es naixia doncs podria tenir un significat astrològic particular per a nosaltres. I més endavant es van anar incorporant també els elements com l'ascendent, les cases astrològiques i les relacions entre els planetes, que és el que mirem actualment, i així es va desenvolupar doncs, una astrologia

0: tecnologia una mica més semblant al que coneixem. I de la mateixa paraula horòscop, doncs, prové del grec i està relacionada, doncs, amb l'idea d'observar l'hora, especialment el punt en el que estava sortint per l'horitzó en aquell moment, el que nosaltres coneixem com l'ascendent. He de dir que quan és el nostre aniversari, Ferran, tu vas complir fa poc.
1: Sí, tu també.
0: Jo també.
1: La setmana passada.
0: Bueno, doncs per qui encara tingui el seu aniversari en els pròxims mesos, que encara li quedi una mica, poseu-vos a l'agenda que el dia de l'aniversari heu d'encendre una espelma de color daurat.
1: Color daurat?
0: Sí, de color daurat, perquè és l'energia del sol. O sigui, representa que el sol torna a sortir a la teva vida. Llavors, fer això, aquest petit ritual, sembla una tonteria, però és com honrar l'energia del sol a la nostra vida i de dir, vinga, aquest any porta'm un any una mica més lluminós, no?
1: Espelma gran o petita, mitjana, com?
0: Jo les faig aquestes mitjanetes, unes que són molt fines.
1: Sí.
0: És millor buscar en una botiga especialitzada, perquè si no ens trobarem espelmes d'aquestes de parafina i no ens interessa, volem espelmes de veritat,
1: de cera.
0: De cera de veritat, vale? I si no, podem utilitzar les espelmes de mel d'abella, vale? Que estan, bueno, són molt guais. Però si és daurada, doncs millor que millor. Bueno, hi ha molta informació, no sé si tant de temps, però hi ha molta informació. Llavors, durant molts segles, Ferran, consultar l'astrologia, doncs volia dir, d'alguna manera, acudir a un astròleg, doncs perquè calculés, interpretés també una carta concreta, i tant els reis com els nobles i governants en tenien a les seves corts, i més endavant, amb l'arribada de la impremta, es va popularitzar els almanacs, no? Uns calendaris que incluïen, doncs, les fases de la lluna, els eclipsis, les posicions planetàries i aquestes prediccions astrològiques. Així, l'astrologia el que va fer és començar, doncs, a arribar a molta més gent, tot i que encara faltaven segles perquè aparegués el costum que coneixem avui en dia de buscar el nostre horòscop a una revista, no? Encara no hi havia revistes.
1: No
0: existia
1: revistes.
0: La Superpop? No.
1: La Superpop.
0: Jo era de la Superpop i de la Bravo, i tu?
1: Jo què sé. Jo
0: ja no te'n recordes?
1: Jo d'aquesta segur que no.
0: No?
1: No, jo...
0: Bueno, clar, aquesta serà...
1: Del Talent Discreta, potser.
0: Ah, sí, que divertida.
1: Te'n recordes? Amb els cromos aquells de UB?
0: Sí, que fort, fort.
1: Pa que veus, que tenim ja un tarannà nosaltres. El Talent Discreta, per Déu.
0: Que fort.
1: Jo ja no me'n recordo. Mira, m'ha vingut el flash, però sí, el Talent Discreta amb els cromos de UB.
0: Sí, em sona que la meva iaia comprava la Talent Discreta i era molt, molt divertida. Jo era més el Superpop i esperava que m'arribés ja el pòster del Leonardo DiCaprio.
1: Mare
0: que encara el tinc per allà, una carpeta d'aquestes mil·lenàries.
1: Vinga, avancem amb l'horòscop.
0: Bueno, doncs l'any 1930 el diari britànic Sunday Express va encarregar justament a l'astròleg R.H. Naylor una interpretació astrològica del naixement de la princesa Margarida. I aquest és el punt interessant, perquè l'article, doncs, va tenir tant d'èxit,
1: sí,
0: que Naylor va continuar escrivint al diari, i amb el temps es va popularitzar molt un format una mica més senzill, no? Dividir aquestes prediccions segons els 12 signes del zodíac. I patapam, ho va petar. Va dir, aquí me forro.
1: I mira que ha plogut, des de llavors, ha plogut,
0: sí, sí,
1: i encara
0: sí.
1: Es continua fent.
0: Però
1: jo no sé si la gent s'ho mira amb aquella serietat que suposo que en aquell moment
0: hi
1: havia.
0: No, jo crec que no.
1: Ara no, perquè a més em sembla que fan els horòscops a voleo,
0: Jo crec que es van canviar. Cada setmana diuen, ara de l'1 al 12, i ara els mateixos en un ordre diferent,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, I van, o si no li diuen, vinga, s'ho inventen, vaja.
0: No, bueno, a veure, jo vull pensar que no s'ho inventen.
1: També, però no ho sé.
0: Però sí que és veritat.
1: Si l'encerto, l'endevino.
0: Sí, no, però sí que és veritat que ara mateix, amb totes les xarxes socials que tenim a la nostra disposició, de forma, entre cometes, gratuïtes, perquè el que estàs pagant és l'internet, la connexió a internet, sí, bàsicament, hi ha tant per escollir, hi ha tantíssim, que ara ja, jo ja no em llegeixo l'horòscop del diari, sinó que vaig a la meva astròloga preferida.
1: Pàgines oficials, i gent reconeguda.
0: Sí, o escolto surt un podcast i diu perquè Mercurio tal, bueno, i quan s'enrotlla tant a mi m'encanta, no?
1: Sí, però estàs bueno, en tu salsa, clar.
0: Sí, jo sí, perquè jo parlo més que...
1: Sí, sí, sí.
0: Sota ja, ja ho sabeu.
1: Sota l'aigua també ho fa.
0: Sota l'aigua també. Bueno, doncs una mica seria això, no? Els primers horòscops personals coneguts tenen més de 2.000 anys. Avui això es continua perpetuant, però una mica més adaptat al moment actual, no? Però hem de dir això, que la meva recomanació és si consulteu el vostre horòscop de forma setmanal o mensual, no passa res, està bé que indagueu primer quin és el vostre ascendent, quin és la vostra lluna. L'ascendent és un signe que tenim a la nostra carta natal que fa brillar i que es manifesti l'energia del nostre sol, no? És a dir, si tu, per exemple, posem, que no ho sabem amb seguretat encara.
1: Sí, però jo crec que és balança, perquè a més m'ho ha dit el Miquel Quadros, que és astròleg.
0: Si t'ho ha dit el Miquel,
1: sí, per
0: va
1: això,
0: a missa.
1: Per això jo confio, però
0: va
1: a vegades, per curiositat, ho he consultat i m'han dit altres versions. Jo confio
0: no,
1: en Miquel,
0: no, jo...
1: que aquí l'expert sobre experts
0: és el Miquel.
1: A mi si
0: el Miquel em diu demà plorar, jo agafo el paraigües.
1: Sí, però encara que faci sol. Meteoròleg encara no ho és.
0: No, però jo me'n refio d'aquest home, perquè és un senyor que tu el veus i et dona com... Uau, no, no, un respecte i un coneixement.
1: Té una trajectòria tan extensa i tan àmplia i vull dir que de seguida confies en el
0: que et digui. Sí, a mi el Miquel sempre em recorda una carta del tarot que es diu el Papa. Des d'aquí ell segur que dirà, bueno, potser sí,
1: potser
0: ja,
1: sí.
0: Ja ens dirà ell. Però sí, la veritat és que és interessant veure on està l'ascendent, perquè aquest ascendent fa que el nostre sol... ho peti, no? Llavors mira la teva balança,
1: posa
0: de manifest.
1: Miro el meu horòscop, el signe que, amb el que he nascut, que és verge, però també haig de mirar
0: o
1: la balança.
0: O entendre el que és balança, les característiques de balança,
1: sí, sí.
0: Farà que el teu signe verge es manifesti de veritat.
1: Depèn del signe, a vegades, doncs, brilles més o menys.
0: O
1: depèn,
0: menys,
1: no?
0: Clar.
1: Perquè depèn del signe, hi ha alguns que tenen aquest poder de brillar o de treure energia.
0: Efectivament.

0: D'aquesta temporada, l'Astrodeva, amb l'Eva Gutiérrez, el que hem fet és incorporar en aquesta taula de l'estudi 1 de Calafell Ràdio, calafell.tv, les cartes del tarot. Per fer què, Eva?
1: Doncs una mica el que fem en les últimes setmanes, que és preguntar l'energia de la setmana. És a dir, només és saber quina disponibilitat energètica tenim, igual que quan mirem el taròscopo, no? Que és el tarot amb l'horòscop, se li diu així.
0: Aquesta fusió.
1: Bueno, és una fusió de paraules una mica moderna, però sí. I llavors això el que fem ara és mirar una mica aquesta energia disponible. D'acord?
0: Aquestes cartes del tarot, que són diferents d'una altra baralla que tens aquí sobre la taula, perquè aquestes
1: perquè m'he portat un oracle diferent. Ah. És a dir, el tarot porta imatges d'arquetips i els oracles són imatges una mica més fantasioses i que abarquen qualsevol tipus de situació i són més de consells. Llavors, quan fem una lectura de tarot, jo el que sempre intento és incorporar, sempre ho poso tot en el tarot, però incorporo una mica també l'oracle perquè em doni un consell per a aquella persona en concret, no?
0: Doncs anem a veure què ens diu aquestes cartes que ara mateix tens. Vinga. Tu, que les has barrejat, no ho fas ara mateix?
1: No, ho faig ara mateix, barrejant en directe, amb aquestes cartetes.
0: Estan totes les cartes de la baralla o has
1: aquí estan
0: algunes?
1: Els arcans majors.
0: Arcans majors.
1: Sí, els arcans majors ens parlen del macrocosmos i els arcans menors del microcosmos.
0: Algun dia hauries de fer un espai explicant una miqueta.
1: Sí, i tant.
0: Val? Malgrat que no les tirarem amb segons quines finalitats, però
1: no.
0: Almenys saber aquestes diferències entre el que ens deies, l'altra baralla que tens, amb aquesta que són més sí. grans, però també amb altres tipus de continguts.
1: Efectivament.
0: Doncs has barallat ja, has separat en dues parts aquesta baralla i et quedes amb una, la primera carta.
1: L'estrella.
0: L'estrella.
1: La carta de l'estrella, una carta bastant positiva dintre dels arcans majors. Totes les cartes tenen una part positiva i una negativa, evidentment. Llavors, per això sempre hem de mirar amb quina carta acompanya, que tenim aquí una torre.
0: Tenim la Maison,
1: Sí.
0: La torre.
1: De fet, si no recordo malament, aquesta carta ja va sortir la setmana passada. Jo crec que sí.
0: Doncs
1: no, la passada no, perquè no es va fer programa, no?
0: La setmana passada
1: va ser el meu cumple.
0: Sí, vam fer espai, el que no vam fer fa dues setmanes.
1: Això,
0: però a mi no em preguntis què va sortir la setmana passada, que prou ho tinc amb recordar el meu nom.
1: Em ve que va sortir la torre, doncs bueno, us explico una mica. Aquesta combinació de cartes ens parla de fer els canvis necessaris, però des de dins cap enfora. És a dir, si jo vull un canvi a la meva vida, aquestes cartes dirien el canvi no és fora, sinó si tu et portes malament a algú, a veure, una solució seria a enviar aquesta persona a pastar fang, sí, podria ser, però el veritable canvi és canviar tu per dins perquè aquestes persones ja se'n vagin d'una forma natural i que vinguin altres de noves renovades, perquè si tu agafes una persona i, mira, ja no vull parlar més amb tu, pel que sigui, sense resoldre el problema que està creant aquesta situació, el que succeeix és que l'univers et posa davant una altra persona amb les mateixes condicions, no? Llavors, això és un canvi que ve de dins. Anem a veure la resta de cartes. Trauré un parell de cartetes més. Tenim la carta del mag, una carta alquímica, la carta de la papissa i em surt treure una altra carta que seria la carta del sol. És una setmana per dedicar temps a temes laborals, d'estudis, persones que potser s'estan replantejant un canvi de professió, segurament, o inclús un petit espai com de reposar el cap i reposar la ment per dir, a veure, realment què és el que vull fer, cap a on vull anar. No tothom que ens està escoltant està en una posició de poder treballar pel tema que sigui, per salut, per edat, pel que sigui, persones jubilades, evidentment. Llavors això s'ha de adaptar una mica a la situació més personal, no? Ho has d'adaptar. Llavors també podria ser com un moment en el que m'estic plantejant que potser tinc una vida massa sedentària i he de fer alguna cosa, doncs sortir a caminar, apuntar-me al gimnàs o començar algun tipus de hobby o d'afició. I la carta consell, que només trauré una carta, bueno, fixa't, ha sortit una carta una mica d'aquella manera, ho he de dir.
0: Quin mal rotllo em dóna això.
1: Aquesta carta, tot i que, bueno, com sempre dic, no hi ha cartes 100% negatives ni 100% positives.
0: La carta és la culpa.
1: La culpa. Sí.
0: Una miqueta que explicaria aquesta carta.
1: Aquesta carta ens fa recordar i ens fa reflexionar sobre aquelles coses que potser ens estem culpant tota l'estona, que està bé que ens responsabilitzem, però està de més potser estar culpant-se per tot, no? Hi ha una frase que m'acompanya des de fa un temps que és: el teu passat no et representa. Et vas equivocar, ho vas fer malament, ho vas fer com el cul, vale, ja està, ho
0: però
1: tenim
0: això
1: clar.
0: Està passat.
1: Això ja està passat, no pots canviar el teu passat, però pots canviar el teu present per millorar el teu futur, no? Llavors aquesta carta diu: deixa de latigar-te, no? De castigar-te.
0: I de recordar-te que ho vas fer
1: clar,
0: malament.
1: Clar, ja està, ja vas pagant el seu moment.
0: La culpa,
1: ja
0: doncs està. Ara...
1: Clar, ara allibera't una mica, que no significa de dir, bueno, pues ara ho torno
0: no,
1: a fer.
0: Doncs que
1: sinó
0: allò...
1: prendre una mica de responsabilitat.
0: Exacte. No castigar-te, però no oblidar el que vas fer perquè no tornar a caure...
1: Clar.
0: O caure amb la mateixa pedra.
1: Tant si vas ser tu la persona dolenta, entre cometes, com si va ser l'altra
0: part. I això, si vas fer alguna dolent, o potser que...
1: O vas permetre.
0: O vas permetre, exacte.
1: O vas permetre.
0: Vas entrar en una dinàmica que, doncs, no era la més encertada, doncs ara deixa-la enrere.
1: Ja ens direu, ja ens direu.
0: Sí. Doncs això és el que ens diuen aquestes cartes del tarot en aquest espai Astrodeva, que hem d'anar acabant.
1: Sí.
0: I dir-te que t'esperem aquí, com cada setmana, dimarts vinent.
1: Evidentment, aquí estarem.
0: Bona setmana, tu? Se't planteja bona setmana o què?
1: Jo espero que sí, ja saps que els
0: dimarts... No ho has mirat el teu horòscop?
1: Jo m'ho miraré després. És que els dimarts és el meu dia, entre cometes, més lliure, de desconnexió, de fer coses guais, de vindre aquí.
0: Llavors avui, oblida, i demà ja
1: ens posarem les piles.
0: Que vagi bé, Eva.
1: Gràcies, adéu.

0: aquí els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí.
1: Ep, no badis, vin a Electroprix. Aquesta tardor renova casa teva amb les millors ofertes en electrodomèstics i tecnologia. Descobreix les nostres promocions en petit i gran electrodomèstic, televisors, telefonia, informàtica i molt més. Sempre primeres marques, productes eficients i d'última generació, els millors preus. I ara que arriba el fred, prepara casa teva. Aprofita les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor, amb equips d'instal·ladors professionals i instal·lació immediata. Demana pressupost sense compromís i recorda, en entrega, posta en marxa i retirada del teu antic electrodomèstic, gratuïta a tot Catalunya. I per posar-t'ho encara més fàcil, financia les teves compres sense interessos. Ep, no badis! Vine a Electroprix, el polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
4: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Escolta la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.

0: Déu-n'hi-do, quina cançó aquesta que ens encanta, això que acabes d'escoltar, I'm Still Standing. La veritat és que és una cançó que està sonant moltíssim a les xarxes socials, amb els vídeos de molts dels usuaris, però la veritat del projecte, poca cosa en podem parlar, poca cosa podem dir. Els responsables signen com a Prof. Ati 68. I buscava jo informació d'aquest projecte. Hi ha informació que diuen que es tracta d'un projecte fet amb intel·ligència artificial, d'altres que és un productor de música electrònica, doncs no gaire conegut. Sigui com sigui, la cançó ens encanta. Jo més bé tiro cap a un producte de la intel·ligència artificial, però que està sonant moltíssim a les xarxes socials i l'acabem d'escoltar aquí, I'm Still Standing. Hem arribat a les 12:07 en un moment que arriba l'antena del 107.9 de la FM en el Calafell Matí. És la Sabel Gámez amb el seu espai d'opinió, la mirada a Calafell. Aquesta setmana també, en comptes del dilluns, el tenim avui dimarts. Però abans, més música, més cançons.
1: De nou a una Calafell Matí.
0: Amb aquesta cançó, més que popular diria jo, que va triomfar en un moment i que ara forma part de la història de la música, See You Again, amb Wiz Khalifa i Charlie Puth.

0: aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí. En el Calafell Matí, amb altres ulls. Una mirada a Calafell amb Sabel Gámez.
1: Calafell sona! Darrere d'una notícia sempre hi ha quelcom més que descobrir i que veure. I darrere de la informació que ens dona aquesta, la Generalitat ha aprovat el projecte de la futura Escola Municipal de Música i Arts de Calafell. D'entrada, podem veure un piano, una guitarra, un violí, una veu infantil que entona la melodia. I al cap del temps, qui sap? Aquests instruments i aquesta melodia acompanyats dels músics que s'han format en aquesta escola. És una visió realista que ja podem contemplar gràcies a aquest nou projecte de Calafell. La futura escola tindrà la seva seu a l'antiga masia de Cal Rion, al poble, i podrà acollir fins a 215 alumnes simultàniament, amb un potencial d'uns 600 usuaris. Però aquests números no expliquen el més important. El més important és tot el que pot passar allà dins. Nens i nenes que descobriran i es trobaran amb la música, joves que s'expressaran, adults que retrobaran amb allò que els fa sentir vius, famílies que compartiran concerts, entitats de Calafell que tindran un espai per assajar i actuar. Perquè la música uneix. La música és emoció, és sentiment, és disciplina, és creativitat. I sobretot, és una manera extraordinària de fer un camí. Calafell torna a apostar per espais que connectin persones i generacions. I aquesta escola pot convertir-se precisament en això, en un punt de trobada cultural, educatiu i humà. A més, hi haurà un auditori per a petites actuacions i assaigs de les entitats del municipi. El projecte té un pressupost de 5,88 milions d'euros i ja compta amb un 60% de finançament del Pla de Barris de Cal Bolavà. Les obres podrien començar el 2027 i, si es compleixen les previsions, l'escola podria obrir les portes al setembre de 2028. Encara falta camí per fer. Però des d'ara ja podem caminar envoltats de notes que escoltem dins nostre i compartir-les amb el moment en què la masia de Cal Rion torni a tenir vida. El moment en què des del cor del poble comencin a sonar instruments, veus, cançons i somnis. Potser d'aquí uns anys, quan passem davant del Cal Rion i sentim una melodia sortir per la finestra, pensarem que allò no és només una escola, és Calafell. Una Calafell que aprèn, una Calafell que crea, una Calafell que sona i que, sobretot, continua cap endavant mirant i veient la ciutat amb els ulls del cor, amb els altres ulls.
0: En el Calafell Matí, amb altres ulls, amb Sabel Gámez.

0: Així sona aquest Into You, la cançó de Lumos Summers, de l'advocacia, del dret a fer cançons ballables com aquesta que acabes d'escoltar. Into You, una de les novetats, una de les apostes musicals que pots escoltar també aquí a la nostra selecció musical a Calafell Ràdio.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: Vinga, doncs ara mateix, 12 i 21 minuts, en un moment fem una pausa, una aturada per la publi, però abans tenim més cançons. Són els clàssics. Les cançons de la nostra vida, ara mateix amb He, Louise and the News. És el The Power of Love, un dels seus grans hits.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Un minut i escaig, arribem al punt de 1:15. En el tram final del programa d'aquest dimarts, avui en el Calafell Matí, i com cada hora, quan ens apropem al punt de 2:15, moment de l'actualitat del dia en titulars, l'abans informatiu amb la Mireia Romaguera. Endavant.
2: Molt bon dia. La maquinilla de Calafell celebra 100 anys d'història. L'antic mecanisme que ajudava els pescadors a treure les barques de l'aigua s'ha tornat a posar en marxa aquest passat dissabte, en una exhibició amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni. Calafell acollirà la inauguració del Festival de Cinema Ambiental Sancine el 7 de novembre. El municipi tornarà a ser una de les seus presencials oficials de la 33a edició del Sancine al Teatre Joan Colet de Calafell. Vacunat contra la grip sense cita prèvia a Calafell. Els centres cívics del municipi acolliran diverses jornades de vacunació. Només caldrà portar la targeta sanitària. Calafell acollirà la feina al forn de la Continental Cap d'Hoquei Patins. El pavelló Joan Ortoll reunirà el 14 i 15 de novembre els millors equips en una gran cita europea. Els nens del Vendrell repeteixen l'excel·lent actuació del concurs a la Diada de Santa Teresa en el seu centenari. El Vendrell ha recuperat el bus gratuït que connecta el centre amb l'hospital. Circula de dilluns a divendres amb una freqüència de 30 minuts. 8 detinguts acusats de robatoris amb força en habitatges de Catalunya i la Comunitat de Madrid. En parlarem a l'apartat de successos dels informatius. També parlarem que una quarta part de les estacions del Meteocat ja han superat la mitjana anual de precipitacions d'aquest any 2026.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu. Has arribat a aquesta freqüència. Però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Cada dia som més els que escoltem Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.

T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment. I sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer.

0: les 12, la cançó de l'Anna Mena i la Belinda. Sí, 12 i 36 ara mateix. I sempre en el tram final del programa tenim l'agenda cultural, l'agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Avui no tindrem, de moment, agenda cultural, ja que a l'agenda de l'Ajuntament doncs, no tenim activitats previstes, activitats publicades en aquesta agenda. Doncs seguirem escoltant música.
1: El Calafell Matí t'acompanyem amb la millor varietat musical. Les cançons que vols escoltar. Calafell Matí, perquè t'ho mereixes.
0: Som a dimarts, dia en el que incorporem moltes cançons a la nostra programació musical, entre elles la nova de James Blunt. Això que es diu Circles, ja la pots escoltar aquí.

Després de més d'una dècada d'absència, l'any 2006, els Take That tornaven amb una nova etapa musical i aquesta va ser la cançó amb la que varen tornar. Patience, una cançó que parla de la paciència que ha de tenir una persona quan la seva relació amb una altra doncs està patint doncs una davallada. Patience, la cançó del 2006 amb els Take That. Hem arribat a les 12:44 minuts. Una pausa, tornem de seguida, tram final del Calafell Matí d'avui. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur a Calafell. Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
4: Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
5: Doncs ara mateix, 12 minuts, i arribem al punt de la una del migdia. És moment d'anar a tancar edició d'aquest dimarts, avui, dimarts dia 13 d'octubre. Ara sí, tenim la sintonia preparada. El que s'ha de fer, eh? Doncs vinga, anem tancant edició del Calafell Matí. Com sempre, 4 horetes, en directe a Calafell Ràdio, calafell.tv, 107.9 FM, també a través de la nostra emissió online. 4 horetes que dediquem a compartir espais d'actualitat, entreteniment i bona música. Demà a partir de les 9 tornarem demà al programa en mans de les companyes, la Mireia Romaguera i la Roser Ribas. Demà, doncs, no us acompanyaré. Ens retrobem el dijous a partir de les 9 del matí. I marxem amb música, amb cançons, amb més cançons, per exemple, de la Rosalín. La vam conèixer representant el seu país, Armènia, en el Festival d'Eurovisió. Ara ha tornat amb noves cançons, amb noves peces, Music and Love. És el que escoltem ara per dir-te adeu. Que vagi bé.